0: Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
1: I el temps aquest dimarts ens durà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
1: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
2: 3CAT Info.
1: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
1: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
1: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
13: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El portaveu de l'Organització de Consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
14: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
2: 3Cat Info.
1: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
16: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
2: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les trenyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
1: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes,

0: l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscartel de JARC.
3: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
4: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
5: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
7: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir... aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbett ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbett també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per

0: part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
1: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
6: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
3: Del Waterpolo passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
9: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
3: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
2: Són dos quarts de tres.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer el concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
13: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
16: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
17: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
18: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
19: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
13: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
21: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
22: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
21: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
23: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
24: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
23: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i el Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blue Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
6: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
3: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
7: 3CAT Info.
3: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina, Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
3: Del waterpolo passem ara al futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
7: L'actualitat esportiva a fons.
3: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la general. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nevegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de la indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
7: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenia era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
13: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
14: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el Papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
16: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'Abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
22: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
23: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien

0: de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
1: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscartel de JARC.
2: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
3: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
1: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
4: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
1: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
5: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
6: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir... aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
5: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat

0: qualsevol lligam amb la seva família biològica perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
2: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
4: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
2: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
5: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
6: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
2: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
7: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: Del Waterpolo passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
8: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
2: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
1: 3CAT Info.
2: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
1: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Cal Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer el concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
13: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
16: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
17: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
18: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
19: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
13: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
21: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027, es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
22: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
21: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua, perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
23: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
24: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà
2: restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
23: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i el Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetleck i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
3: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
5: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
6: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
3: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
7: 3CAT Info.
3: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
3: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina, Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
3: Del waterpolo passem ara al futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
7: L'actualitat esportiva a fons.
3: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la general. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
7: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens durà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenien era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdau Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
13: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
14: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
1: 3CAT Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
16: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
22: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
23: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense

0: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no m'ha arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
1: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
2: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
3: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
2: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
4: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
5: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
6: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
5: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat

0: posat el Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
1: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
0: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
2: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
0: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenghelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
0: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
4: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
0: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
5: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
0: Del Waterpolo passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
7: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
0: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
6: 3CAT Info.
0: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
6: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Cal Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
13: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
16: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
17: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
18: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
19: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
13: El temps.
0: Quan passa un minut de 3:15, sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
21: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que ja actualment té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
22: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
21: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
23: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
24: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serrallaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
23: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Gemma Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmetàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Act. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikap i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Reinaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran.
3: Esports.
0: Amb David Ubac.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et pot posar-te amb alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanc i Blau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogiel i Asim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens durà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però al fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
1: 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
8: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
9: La obsessió que tenia era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
8: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
9: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
8: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
10: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
12: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.

0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
1: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
2: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
3: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
5: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
8: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
9: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
10: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
11: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
12: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
3: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
13: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberis, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscartel de Jarc.
14: A part d'una baixada important, amb perdus importants, no hem arribat al llindar.

0: a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
2: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porcinglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
1: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbett ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbett també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per,

0: per poder girar el marcador.
1: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, Lucamp Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
3: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
1: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
4: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
1: Del Waterpolo passem ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
6: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
1: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
5: 3CAT Info.
1: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer el concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
15: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
16: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
15: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
14: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana y contribueix al finançament del sistema públic.
17: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
19: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
20: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
14: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
22: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
23: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
22: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
24: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
25: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
24: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Xema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Reinaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I el torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por News, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten als centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria, i estarien interessats fins i tot els Països Baixos si podrien sumar tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat, per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana, a l'Empordà una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6:06 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui, Alberto Núñez Feijóo s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i el Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
6: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
6: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen el PSOE.
6: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
6: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
11: Siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
11: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
6: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
13: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
14: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
13: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
6: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència
15: les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums, per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí. Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
15: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada de libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
15: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès, un ha esclatat a la regió de Kursk amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores, via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
15: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put, I would say, our European house in order.
18: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
17: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
15: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
19: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
15: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
15: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
20: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
21: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
22: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
23: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
20: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
20: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
1: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
3: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
1: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
4: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el Papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
5: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
20: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
24: Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
20: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
25: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
20: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
26: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació. Ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
20: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del Papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
5: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
27: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió pública o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
28: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
27: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
29: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
28: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
27: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
30: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
31: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
28: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs com Dubai o Doha.
31: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
5: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
0: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
30: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines.

0: vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
1: I Trescat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
2: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web trescat.cat/marató.
1: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius, que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
2: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres dos passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Spumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iniesta.
1: La segona.

0: I Taylor Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

I Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelli és jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca-Mensic, primers partits de quarts de final, amb dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui el llenguatge col·loquial dels boomers.

0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Dia.
1: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes.
2: Que jo sé que no...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més. Deixa'm

0: És un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh?
1: Una
0: meravella. Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te.
2: Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit.
0: I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tiets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila. Camila.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle de Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns
2: càstings. Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venidera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui ens passa un petit front que farà que tinguem més núvols prims i a la tarda ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent bes a mans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música.
0: Home,
1: i tant, de Sex Pics, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament, de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, jo soc molt fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Perquè
0: de l'Eloi Cordomí, et volia dir. Home!
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
12: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Sinó trobar els milions de barcenes ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
13: La obsessió que tenia era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, en qui diu que despatxava directament sobre el cas.
13: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
14: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
16: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
5: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació a manta de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
17: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
5: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal. És espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
3: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
19: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
20: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
19: I el de millor actor, per Ton Vieira.
21: Ai, deia, gràcies, Victoria, quin regal m'has fet.
19: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
22: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
19: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
3: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
23: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
3: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
3: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
24: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments Rebels d'Arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nicol que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és l'Atlètic de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles,
4: llocs, moments,
2: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i a aquesta hora feu un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Què bo?
6: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem patir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
26: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
26: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
28: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
26: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
21: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
0: I fa servir els mateixos arguments, que és sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
26: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
30: La millor hora del dia.
26: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A 8:45, obrirem l'agora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
31: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
31: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
5: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
7: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
5: Què? Sí.
9: Què
5: existeix?
9: Què passa, Mauri?
7: Una gravació de Montserrat Caballé.
5: Què dius, ara?
7: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
9: Ai.
7: Que si un dia ella falta...
9: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
7: I hi ha un canvi climàtic...
5: Ella ja es consumava, no?
9: Sí.
7: Vol... que l'expliqui jo.
5: Mauri!
7: I si no t'ho creus, porto...
5: Que una entrevista de Ràdio Reus.
7: Un document de Ràdio Reus i ara us el poso aquí en directe.
9: A veure si és real.
10: Si un dia falto, que no està a les meves mans, hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
5: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
11: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornar a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectores o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
12: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijó per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijó tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Brunner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I a la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5, no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 11:45, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9:00 de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo, en la declaració, com acusat al judici de la Kitchen, va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar, de manera legal, diners que pogués tenir a l'estranger. I això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tàpia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación
2: oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si havia algo que li afectava a ell, pues que també trincar-lo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances.

0: països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
1: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
4: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
3: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un boig i un ingrat és el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
0: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
2: Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 morts.
1: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
2: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
1: I a Tordera?
0: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir vam parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
6: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituta. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
1: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al matí de Catalunya Ràdio.
7: El crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals normatives que tenim és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
2: 25.000 alumnes. Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
1: Poc català.
0: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
1: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
2: Taipei. Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
1: Triomf català.
0: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
1: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
8: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
9: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
8: I el de millor actor, per Ton Vieira.
10: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
8: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
11: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
8: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I 10 concerts més.
1: De Céline Dion a París. Aquests concerts s'afegiran als 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
2: I en esport, Robert Prat, traspassat.
12: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui estem els 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada, a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carreteres, Txell Garriga.
16: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta. Intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
2: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
17: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
16: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
17: Sílvia Paneque, consellera.
18: Aquí no només estem veient un soterrament de línia ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
2: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat de Barcelona.
16: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
17: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
2: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en escura.
19: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
20: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
19: Anna Escureixes, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
16: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
2: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà a les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Al matí de Catalunya Ràdio.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
21: Tuya.
4: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
21: Sí, tu prima.
22: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament, ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián, llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 20 d'octubre del 1996.
23: I el número de la sort, el...
24: 5.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. Corruption, corruption, my people have had enough. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Eva Anduiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
1: I a l'hora de la veritat, Mayol, els casos de corrupció com han afectat?
0: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
2: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
0: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I quan falten 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la DAN al Congrés.
5: Tal com va demostrar ahir Ivan Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la DAN, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella, perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
1: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
6: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i alegories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que acosta una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
7: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.

0: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 2:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia. La votació.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
5: I a més aquestes brometes, que estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
3: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
2: Ah, i en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
6: La Montserrat Esther il·lumineu
3: Sergi.
6: La catalana terra.
3: Sí. Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
6: Cantar el Virolai.
2: El Virolai.
6: No repeteixis el que dic, sisplau.
2: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
6: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
3: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot el curs de baixa.
6: Ja ho sé,
3: recordem,
6: gràcies.
3: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
6: No ha sigut gens agradable, eh? Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi del curs.
3: On és? Aquí i aquí, on és?
6: Al colze. Em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
3: Un mató, molt bé, vas anar a comprar
6: pues
3: mató.
6: Us el porto a la butxaca.
3: No,
6: voleu?
3: No, escolta.
6: Hòstia, què ha passat?
3: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
6: Però fa peste com de grobotiga.
2: Però escolta'm, Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
6: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
3: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
6: No sé, esperaré a sentir els candidats.
3: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
6: Què passa?
2: Després en parlem, Sergi.
6: Jope.
2: Són 2:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no en va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, Ucam Murcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. La resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona Sants, va 12 minuts tard. A mitjana distància, que va de la Plana Pica Moixons cap a Barcelona, a Estació de França, va 25 minuts tard, i al metro de Barcelona, l'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sar González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol, Rujó i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen. Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
14: Amics.
13: Rialles.
14: Llocs.
13: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
16: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
15: Vaja, doncs així, Wigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a wigo.com. Wigo, ves de llest.
17: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
18: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
20: Es tracta de la pastisseria Buigas, a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
21: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen les aus?
20: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CEO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
0: una biblioteca xinesa.
21: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
20: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: I que ja no tornarem a sentir igual.
21: El cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
1: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
21: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem al Nació.
0: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia. Marc Jurado i Lara García.
14: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència. Més pals a les rodes i al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto al foc incert". Es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Nabi Berri.
21: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
0: A la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia. Ansu

0: L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà a la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'escai. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb un escuradents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen. Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 la Villa Castell.
1: El sí, senyor.
3: Mira, avui és el dia dels quatre sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi!
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006, comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut. El que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum. Entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari. Falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bola de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions. La cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat 3 ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents, que protesten, perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si me n'està fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. D'aquí són Clara Jordan.
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon, Tomb Raider, i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
15: La visita del Papa.
16: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de 2 hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà 3 preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
15: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, l'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomb, bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba, és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
22: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, que aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya i aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà. I en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
25: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe, tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
4: Què, Canalies?
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
4: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
4: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer.
4: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
4: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això.
5: Digui. Si
3: Àngels.
5: Hola.
3: Hola.
5: Hola. Oi, hola. Què és el mateix de Xiripipi?
3: Molt
5: bé! Ai, que per de riure.
3: Àngels, què?
5: Aquesta no me l'esperava.
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
5: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
5: I tant.
3: Què passa avui, Àngels?
5: Oh, que faig 66.
3: I què més?
5: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
5: No. Mira.
3: Això m'han dit, eh?
5: No, però això va ser el 27 de març. No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
5: A veure...

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el titular del trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. De moment, sense incidències en cap punt, amb congestió habitual a l'AP7 a Barberà, C17 a Parets o les vies a la Corona de Barcelona, el transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a Figaró.
0: Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan a la quarta setmana de vaga indefinida, amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i també la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen als Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports.
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, el club blaugrana rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet comença avui els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga, jugant a les 7 a la pista del Camp Murcia amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Mataró, partit que decidirà les campiones de Lliga a les 9 del vespre. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter després de superar 4-6 al Valdepeñas. A l'Hockey Lliga, l'Igualada empat a 1, les semifinals contra el Barça van superar els blaugranes 1-3.
0: I el temps, matí de sol entelat amb núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a Girona i a Osona, que localment podran ser fortes. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimarts 2 de juny, ho fem parlant de política migratòria, via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit el Parlament Europeu i els països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Marxem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires.
5: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: We have put, I would say, our European house in order.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
5: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: En política, el Partit Popular continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox, amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
9: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
8: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
0: I Esquerra Republicana considera que Sánchez al Congrés i Salvador Illa al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
10: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
0: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. Els alcaldes socialistes es protegeixen per mirar de no pagar els plats trencats d'aquests casos judicials. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local. Albert Prat.
11: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
12: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
11: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 10 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 77 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. Un dels projectils ha impactat en un gran edifici residencial a la capital i ha provocat un gran incendi. Milers de persones s'han hagut de refugiar al metro. També s'ha informat d'atacs amb drons per part de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb un balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi ha impactat un dron. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel. i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban. Washington, Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
0: I tanquem aquest bloc d'Internacional a Dinamarca. Dos mesos després de les eleccions, la primera ministra en funcions, Mette Frederiksen, ha anunciat un acord per formar un govern de coalició en minoria, formats per partits de centre-esquerra. Frederiksen governarà una tercera legislatura encapçalant un executiu format pel seu partit, el socialdemòcrata, juntament amb el Partit Socialista Popular, els centristes dels moderats i el Partit Radical Liberal. La coalició no arriba als 90 escons de la majoria absoluta, però comptarà amb el suport extern d'almenys un altre partit d'esquerres, el Roig i Verds de la llista unitària. L'acord de govern es presentarà dimecres. A casa nostra, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris. Els majoritaris, com l'USTEC, han optat per suspendre les vagues territorials aquesta setmana mentre dura la consulta sobre el preacord, però la CGT, la Intersindical i COS han decidit mantenir-les. El seguiment de la vaga d'ahir a la Catalunya Central i a Girona va rondar el 10%, segons el govern. 200 manifestants van entrar a l'abadia de Montserrat cantant el Virolai i van fer una assemblea de rebuig al preacord.
14: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
15: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
16: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 400 mestres i professors van participar en una concentració a Girona davant la seu de la Generalitat i 200 manifestants més van protestar a Manresa. I a l'espera de saber quina és, doncs, la convocatòria d'avui, com van anant aquestes convocatòries al Barcelonès, explicar-vos també que el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre aquest preacord. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte. D'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
17: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'acabarà dijous al migdia. I al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió. Pepa Ferrer.
18: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Llorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
19: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja.
18: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de l'ESPAU s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: Parlem ara del malestar que s'ha despertat en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho recull el guió litúrgic de la visita publicat pel Vaticà. La celebració combinarà el castellà i el llatí i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, a la primera lectura, al salm posterior i al credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
20: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, ho troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
21: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara no se sap en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari i sapiguem com desperten avui carreteres i transport públic. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem destacant que els docents estan tallant la Gran Via, la C31, a l'altura de la Campana. Aquesta seria, però, la incidència més destacable perquè, de moment, matí a les carreteres força tranquil, no consten més incidències en cap punt de la xarxa. Sí que veiem la retenció habitual cap a Barcelona, trams d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat per A2, B23 o C32, i des del costat Besòs, intensitat, sobretot cap al nus de la Trinitat. Destacar també la congestió a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i del Fòrum a la Barceloneta. També veiem plenes AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, i també a Cerdanyola, direcció Girona, C17 a Parets, C58 a Sant Quirze, com dèiem, sense problemes en cap punt. I el transport públic, destaca que per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana doncs fer transbord a l'estació de Centelles. De moment, això és tot.
4: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matí a dimarts tranquil de moment, però els vols a migdia s'iniciaran alguns ruixats pel Pirineu que després a la tarda també afectaran altres indrets del terç nord del país i també podran arribar a la Costa Brava. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. En mitja hora, 30 minuts, poden caure més de 20 litres i localment alguna tempesta en acompanyada de calamarsa o de pedra. La resta del temps ha d'aguantar sol, intervals de núvols, un matí amb núvols alts i prims, alguns a baixos, un cel variable en alguns indrets. Al matí, a primera hora, hem tingut algun ruixat allà a les 3, 4, 5 de la matinada, comarques de Barcelona que han passat molt ràpid, però algun anava acompanyat de calamarsa fins i tot. Han caigut només 2 litres a Sant Feliu de Llobregat, gairebé un litre en alguns barris de Barcelona, o també algunes dècimes d'algun litre al Maresme. També un litre a Molins de Rei i també algun ruixat al Vallès Oriental. Bé, la temperatura avui una mica més baixa, els valors més elevats estaran situats al voltant dels 33-34, per exemple, a Lleida o també a Mora d'Ebre, on es mantindrà la temperatura o serà similar, on pel més alta serà a la costa de Tarragona.
4: Resca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
22: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
4: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
25: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
27: Era alt, força prim.
28: Necessitava més corpulència.
26: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
29: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
30: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
26: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha avançat aquesta emissora que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
31: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica, i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Altres qüestions mal resoltes al text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures. El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
3: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme público-privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes. Ha tornat a insinuar que hi ha marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol. Ara marxem cap a Tortosa. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extreballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros.
0: En cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial La Mèrida, Marta Vives.
6: Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC, que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria

Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge no de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mérida.

I ara parlem de la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Polo o Paral·lel 62. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente, l'estem escoltant de fons, també per Wet Leg Yard Act i Winnet, el primer gran nom internacional, però serà dijous, amb la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Giel. També desfilaran pel Primavera Geese, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos Kneecap, també Slowdive i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja.

0: Esports.
1: Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça comença a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. El jugador blaugrana Ansu Fati ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit l'última temporada. Amb aquesta operació, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Toko Shengelia, l'aler pivot del Barça, afronta així el partit.
3: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
2: També jugarà avui el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga Regular ACB. I també avui Sant Andreu i Mataró es juguen el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina, Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat de les andreuenques. Sentim Javi Aznar, tècnic del Sant Andreu, i Dani Ballar, entrenador del Mataró.
4: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
5: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et pot posar-te en alerta.
2: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça.
6: En la segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a tragar contra remolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado momentos en los que que sabes competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón, hemos estado a l'altura.
2: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empatà la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
7: Més o menys igual que el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per

0: el divendres per poder guanyar i el diumenge igual. I doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
1: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Villanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
0: Això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits. Haurem d'entrar concentrats. El seu pavelló segur que apretarà. Però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així.
2: 3CAT Info.
1: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
3: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar si no és el liderazgo també en el campo i le veo, como siempre, fantàstico.
1: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les cap de cartell, també hi serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips. El Giro femení, avui quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Balsamo, de l'equip Trek, surt reformada al lideratge després de guanyar ahir l'esprint al torneig de Roland Garros de tennis. Avui Rafa Hodar, Zverev i Joao Fonseca Mensik. Primers partits de quarts de final al torneig femení, Andreeva Sirstea i Svitolina Kostiuk.

0: Rescat Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig, i un accident està tapant l'entrada cap a Barcelona també per la C32 Ronda de Dalt a l'altura de l'Hospitalet.
1: Doncs un cop actualitzada la situació del trànsit, repassem el més destacat a aquesta hora. Europa es posa d'acord per endurir com mai la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants en situació irregular. La regulació també endureix les condicions de permanència dins el territori de la Unió. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. I en política, Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix de moment els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez, que porti a unes eleccions immediates. Esquerra considera que tant Sánchez com Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions pels últims fronts judicials del PSOE. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia. I des d'ara fins les 9 també analitzarem la cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. És la porta per obtenir més finançament a gran escala. També us explicarem que 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la marató de l'any que ve, també la del 2028. I anirem al Pallars Sobirà, on els treballadors dels espais naturals protegits denuncien una situació crítica de falta de personal i de precarietat laboral. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montserrat, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quin és el titular a aquesta hora?
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui, Lliga CB, Múrcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró, a les 9 del vespre.
1: I el temps, matí de sol entelat pels núvols prims, pels vols del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu, a la tarda cauran aquestes pluges i tempestes al terç nord, sobretot de les comarques de Girona i Osona, que localment poden ser fortes. La calor afluixarà una mica més. Les màximes més altes no passaran dels 33 graus. Passen 3 minuts de 9:15, via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Anem cap a Brussel·les. Ens ho explica en Bruno Forteamires.
4: Partia com una de les grans...
5: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
5: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
1: Notícia també d'aquestes darreres hores, atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna amb una desena de morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
0: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
1: En política, el PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona. L'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
4: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
1: I Esquerra considera que Sánchez, el Congrés i Salvador Illa, al Parlament, haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany és la número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
1: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián, li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit. Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal, en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE, i també li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment. En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de barcenes ocults a l'estranger i que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Madrid, Tania Tàpia.
9: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
10: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
9: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas.
11: 3CAT Info.
1: Curs entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. Anthropic, una de les pioneres del sector i creadora de l'assistent Claude, ha registrat la petició per sortir al mercat davant les autoritats de la borsa de Nova York. El mercat espera que les properes setmanes OpenAI, creadora de ChatGPT, també iniciï els tràmits per començar a cotitzar. Però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial DIA del grup i es podria estrenar el parquet abans de l'estiu. També Alphabet, empresa matriu de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per un valor de 80.000 milions de dòlars per finançar la seva infraestructura d'intel·ligència artificial. Els analistes consideren que les primeres empreses del sector que entrin a la borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes. Encara en economia, Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
12: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
1: I ara una notícia que afecta aquesta casa. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques, també de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que és qui decidirà finalment, les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el podeu trobar des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató. Més qüestions. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger. En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més als serveis d'urgència. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
13: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge amb el temps poden empitjorar la salut dels immigrants. I ara cultura. Amb l'estètica amable dels còmics, que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Aquest és el còmic Dulce Basura, primer impactant treball de l'artista nord-americana Kayla E, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada la seva traumàtica infantesa. Ens ho explica la Valeria Obereda.
14: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
15: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
14: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
15: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
14: Treballant aquest còmic li ha servit per fer teràpia i al final ha estat tallar qualsevol lligam amb la seva família biològica.
15: No va ser fins que vaig sentir a les entranyes que ja estava acabat i vaig tenir molta cura de no precipitar-me per la meva pròpia salut mental. És molt important per explicar al món què em va fer la meva família. Aquest és el final de la meva família. Vaig haver de marxar perquè vaig descobrir que tots ho sabien i ningú hi va fer res.
14: Kayla E reconeix que realment no tenia el perfil per aconseguir sortir-se'n.
15: Soc llatina, soc lesbiana, soc dona. Gent com jo no érem les autores de còmics als anys 50 i 60. I explicar la història d'aquesta nena queer maltractada en aquestes narratives blanques idealitzades suposa aquesta tensió real, on hi ha aquest amor, que no és un odi, És simplement una crítica informada.
14: Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
1: I l'escriptora Siri Hutzbeth ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
16: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida. Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim a aquesta hora carreteres. També si hi ha incidències, n'hi havia a la capital catalana per algunes protestes dels docents. Txell Garriga, molt bon dia, com ho tenim?
2: Molt bon dia, doncs sí, a la capital catalana en tenim dues. Els docents estan tallant la Gran Via, la C31 a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura del Passeig de Fabra i Puig. I a les carreteres, de moment, només retenció habitual cap a Barcelona, trams d'avui d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat, Parados, B23 o C32. En aquest cas sí que un accident, però que ja s'ha retirat a l'Hospitalet, ha provocat més aturades de l'habitual. I des del costat Besòs, intensitat ara, sobretot des del nus de la Trinitat, destacar, però també la congestió que hi ha a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. I a la resta de punts habituals, cues que veiem que es comencen ja a esponjar a la B7 a Santa Perpètua, també a la C17 a Parets o a la C58 a Sant Quirze. Pel que fa al transport públic, per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers, doncs, que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. I també ens consten algunes demores a Rodalies provocades per les limitacions de velocitat, però en general són d'entre 10-15 minuts les més acusades. De moment, això és tot.
1: El temps. Enric Agut.
17: Matí tranquil, amb alguns intervals de núvols. A primera hora del dia hem tingut algun xàfec que ha afectat a comarques de Barcelona molt irregulars, que han deixat poca pluja, 1-2 litres, en el millor dels casos, per exemple, 2 litres a Sant Feliu de Llobregat. Ha arribat a ploure també una mica en algun indret del Maresme o també del Vallès Oriental, i localment amb alguna calamarsada. Bé, la situació serà més inestable a partir del migdia. Ja als vols del migdia s'escaparà alguna pluja pel Pirineu i després de la tarda els ruixats s'escamparan per altres indrets de les comarques de Girona. També poden arribar a l'Empordà, a la Costa Brava i també xàfecs al nord de les comarques de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 30 litres i localment alguna també estan acompanyada de calamarsa o de pedra. Hi ha algunes ventades on descarregui, la temperatura baixarà ràpidament. Avui les màximes baixen, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona, es mantindran, o en algun indret pot pujar algun grau la temperatura. I avui els valors més elevats seran de 33, per exemple, a Lleida o també a Móra d'Ebre.
18: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
19: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
18: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
19: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem aquest bloc dedicat a les notícies de proximitat al Pallars Sobirà, des d'on els treballadors dels espais naturals protegits i la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal, també de precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació dels parcs naturals i de la biodiversitat. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
20: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. També denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
21: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaú, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
20: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la direcció general ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
1: I ara ens situem a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys a qui acusen d'haver-se quedat més de 23.000 euros a través d'estafes informàtiques. Clara Jordan.
22: El detingut utilitzava el mètode conegut com a Relay Attacks. Consisteix a contactar via SMS amb les víctimes, suplantant la identitat del Departament de Riscos d'un banc. Faciliten un telèfon al qual la víctima truca i li expliquen que la seva aplicació està compromesa pel que fa a la seguretat i que l'ha de desinstal·lar i instal·lar-ne un altre, moment en què l'estafador pot entrar amb l'aplicació nova i capturar les dades de les targetes de crèdit de les víctimes que després fa servir per retirar diners. El detingut va poder treure diners en 14 ocasions en una setmana, del 20 al 28 de maig, i ho va provar diverses vegades més. No té antecedents policials.
1: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. Girona, Maria Rovira.
23: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
24: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
23: Una eina per empoderar les famílies.
24: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
23: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
25: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
23: Aquesta eina per a veu estendre's més enllà de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany, on ha començat.
1: L'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. Aquest nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar és director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
26: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
1: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest nou espai mèdic capdavanter. I us expliquem ara que els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Anem cap a Tarragona. Manel Sastre.
0: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
3: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
0: Mur ho ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
19: Esport.
1: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça començarà a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. Han sofat i arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació de traspàs, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i, a més, s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana, computable en dues temporades. Durant aquest any, el Mònaco, Fati, ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.
19: 3CAT Info.
4: El Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Toko Şengeli, a l'aler pivot del Barça, creu que han d'oblidar la irregularitat de l'equip als últims partits.
5: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I des del Murcia, l'entrenador Sito Alonso veu així el Barça.
6: Bueno, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, o sea, esto es solo nombrarlo, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son equipos que tienen una dimensión increíble, ¿no? Y solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico, ¿no? Y en eso estamos ahora, ¿no? En intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar.
4: També jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques. Sentim Clara Espar, jugadora del Mataró.
7: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
4: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar el partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela y Gauna. Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
8: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
27: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
19: 3CAT Info.
4: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
9: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no ese liderazgo también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
4: L'Espanyol engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar els 38.000 socis, dels quals 31.000 també són abonats. Els preus per a la nova temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no va a l'estadi. Direm també que el bàsquet Manresa incorpora el base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que ve del Saint-Chamond i firma per 3 temporades.
19: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a Fabra i Puig. El transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga que ha provocat un problema de senyalització. Els trens de l'R3 inicien i finalitzen recorregut a Figaró.
0: Una desena de morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i els tres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreça als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Malestar en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comença una roda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fugida de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empata 1 les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda acabaran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna amb una desena de morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solias.
4: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Mentrestant, Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: «Ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
0: Via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: Entrem en crònica política. El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia, l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox, amb la missió de convocar eleccions d'immediat a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
9: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
8: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
0: Doncs bé, Esquerra considera que Sánchez al Congrés i allà al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgents pels últims fronts judicials del PSOE. Elisenda Alemany és la número 2 dels republicans.
10: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
0: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la cambra catalana. I els alcaldes socialistes es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen al PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local, Albert Prat.
11: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
12: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
11: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui continuen al Barcelona les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris. Els majoritaris, com l'USTEC, han optat per suspendre les vagues territorials aquesta setmana mentre dura la consulta sobre el preacord, però la CGT, Intersindical i COS han decidit mantenir-les. El seguiment de la vaga d'ahir a la Catalunya Central i a Girona va rondar el 10%, segons el govern. 200 manifestants van entrar a l'abadia de Montserrat cantant el Virolai i van fer una assemblea de rebuig al preacord.
13: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
14: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
15: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 400 mestres i professors van participar en una concentració a Girona i 200 manifestants més van protestar a Manresa. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Més de 94.000 professors estan cridats a votar el pacte i d'aquests, 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consulta s'acabarà dijous al migdia. Mentrestant, més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida, amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arribi a un acord. València, Pepa Ferrer.
16: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida, amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Llorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord. I va marcar una línia roja.
17: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja.
16: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de les Pau s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: D'altra banda, a les Illes Balears, gairebé 5.000 alumnes comencen avui també les proves d'accés a la universitat. La gran novetat d'enguany és l'ús de detectors de radiofreqüència a les aules per detectar mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre dispositiu electrònic no autoritzat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hi ha malestar en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho recull el guió litúrgic de la visita publicat pel Vaticà. La celebració combinarà el castellà i el llatí i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
18: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, ho trobeu una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
19: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara no se sap en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Un quart de deu del matí, fem una pausa per conèixer la situació del trànsit i del temps. Connexió amb l'equip viari per saber la situació a carreteres i autopistes i el transport públic. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia. Doncs hem de començar destacant que els docents tallen la Gran Via, la C31 a l'altura de la Campana, també l'Avinguda Meridiana a l'altura del passeig de Fabra i Puig, i també hi ha afectacions al trànsit per manifestació al voltant de plaça Urquinaona. I a les carreteres, intensitat habitual cap a Barcelona, cues, però que veiem que es comencen ja a desfer esponjant tots els casos, tant des de Llobregat com des del costat Besòs. Ara són trams d'uns 2 quilòmetres com a màxim, i destacar això sí la congestió que encara continua a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. I a la resta de punts habituals, cues que també ja es comencen a desfer i, de fet, s'està normalitzant del tot ja la situació, per exemple, a la P7 a Santa Perpètua o a la C17 a Parets. El transport públic, per un intent de robatori de cable a primera hora a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut de moment a l'estació de Figaró. Els viatgers, doncs, que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es continua recomanant fent transbordament a l'estació de Centelles. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
20: Matí a dimarts tranquil de moment, però els vols a migdia s'iniciaran alguns ruixats pel Pirineu que després de la tarda també afectaran altres indrets del terç nord del país i també podran arribar a la Costa Brava. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. En mitja hora, 30 minuts, poden caure més de 20 litres i localment alguna tempesta anar acompanyada de calamarsa o de pedra. La resta del temps ha d'aguantar sol, intervals de núvols, un matí amb núvols alts i prims, alguns abaixos, un cel variable en alguns indrets. Al matí, a primera hora, hem tingut algun ruixat allà a les 3, 4, 5 de la matinada, comarques de Barcelona que han passat molt ràpid, però algun anava acompanyat de calamarsa fins i tot. Han caigut només 2 litres a Sant Feliu de Llobregat, gairebé 1 litre en alguns barris de Barcelona, o també algunes dècimes d'algun litre al Maresme. També 1 litre a Molins de Rei, també algun ruixat al Vallès Oriental. Bé, la temperatura avui una mica més baixa, els valors més elevats estaran situats al voltant dels 33-34, per exemple, a Lleida, o també a Mora d'Ebre, on es mantindrà la temperatura, o serà similar, on pel més alta serà a la costa de Tarragona.
21: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
22: Només pel fet de comprar el cupó diari?
21: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Mira que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Tota comunitat necessita un cor.
23: Un cor? Per què?
24: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
23: I reforçar la identitat?
24: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
23: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: Tresca Info.
0: Un quart de 10:03, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquen alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Avui comença una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazó, ha avançat a Catalunya Ràdio que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
25: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica, i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Altres qüestions mal resoltes al text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol i que es farà de forma extraordinària al menjador de l'antiga presó de Tarragona, perquè no hi ha sales prou grans ni lliures durant els dies que durarà la vista a l'audiència. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
3: El judici està previst que comenci amb les qüestions prèvies sobre la taula, ja des d'un començament, i a la ratificació o no de l'acord extrajudicial a què CaixaBank va arribar a finals del mes d'abril per indemnitzar amb 3,2 milions d'euros els socis afectats i perquè tant dos extreballadors de l'oficina d'Amposta al Montsià com també la mateixa entitat que va absorbir Bankia, hereva de l'antiga Caja Madrid, la responsable inicial de la secció de crèdit en el moment de la fallida, no s'asseguin al banc dels acusats. Tant les acusacions particulars exercides per l'Associació d'Afectats i per l'actual direcció de la cooperativa, com també Fiscalia, hi estarien a favor, segons l'ACN. Si es ratifica l'acord, seran 10 les persones que finalment seran jutjades. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La Fiscalia demana 14 anys de presó pels suposats delictes continuats de falsedat comptable, falsedat en document mercantil, insolvència punible i administració deslleial. A banda, també se li demana una responsabilitat civil d'1,64 milions d'euros. La resta d'acusats són responsables d'empreses auditores i també proveïdors en el seu moment de la cooperativa. La fallida, recordem-ho, va deixar 408 socis afectats i un forat econòmic de 4 milions i mig d'euros. El judici s'allargarà fins a finals del mes de juliol. Ara per ara està previst que hi hagi 293 testimonis, la majoria dels quals impositors afectats. Si la retirada de les acusacions contra CaixaBank i diversos extreballadors seus tira endavant, aquesta xifra podria reduir-se a una 60.
0: La tercera fuga de Victoria Spumberg, i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Roma de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
4: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg al Albert Pijuan.
5: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
6: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
5: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
4: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
7: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
4: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
9: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos

0: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.
2: La 24a edició del Primavera Sound de Barcelona ja està en marxa, amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents, amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival en 8 sales i espais de la ciutat, com Ras Matàs, la Sala Apolo o Paral·lel 62. El Primavera Sound, al Parc del Fòrum, començarà demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente, Wet Leg, Yard Act i Quineta. El primer gran nom internacional serà dijous, la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Gis, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos Knekap i també Slow Divai i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que faran un concert de 2 hores i mitja.
1: Esports.
2: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça farà caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El jugador ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació, Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana, computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any a Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits.
1: 3Cat Info.
3: I en bàsquet, el Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat. Sentim l'alè pivot del Barça, Toko Shengelia.
4: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
3: Y desde el Murcia, el entrenador Sito Alonso.

0: També jugarà el partit Madrid-Tenerife primer contra vuitè de la Lliga Regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. L'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques. Sentim Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu.
1: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
0: I Sant Andreu-Mataró, aquest partit serà a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar a partit amb dos gols de Joao Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador de Barça, en fa aquesta anàlisi.
2: Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Pito, pero bueno, luego hemos tenido ahí unos malos 10 minutos más o menos en los que ellos no han generado mucho subiendo con el portero, no han metido esos tres goles y bueno, la verdad que el equipo ha sabido reaccionar muy bien, que no era fácil. Hemos ido al descanso ya empatado.
0: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, i pel Barça el gol és de Ferran Font.
3: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador. 3CAT Info. Informar.

0: Explicar. Entendre.
1: Tornem al futbol. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir.
2: Una de esas personas, no, estoy seguro, una de esas personas, bueno, le tuve que explicar el proyecto, como tiene que ser, lo que veníamos para proyectar para el futuro, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar. Y cuanto más lo conozco es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
1: En declaracions a la cadena SER, Riquelme també va acusar l'actual president Florentino Pérez d'utilitzar el club per fer arribar a tots els socis la seva proposta per correu. Enrique Riquelme explica que la Junta Electoral de Madrid no li va voler facilitar a ell les dades dels socis per fer-los arribar informació electoral. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les cap de cartell. També serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips.

0: Són 2:15 del matí, almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. També us estem destacant que Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. I acaben de fer-se públiques les dades de l'atur del mes de maig, que baixa de 6.900 persones. La xifra total ara és de 307.000 aturats. De seguida us ho ampliem. I a partir d'ara també us explicarem que Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si el que vol és fer-los una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. Així ho ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio. 2 morts en les protestes a Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. I l'augment de casos i la saturació dels serveis ha impulsat la posada en marxa d'un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques de Girona. En esports, Montse, què és el que destaquem?
1: El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, cobrarà 11 milions d'euros i a més rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Murcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final pel títol a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i també avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo a Sant Andreu Mataró a les 9 del vespre.
0: Matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes avui no passaran dels 33 graus. Dos quarts de 10:02, com us dèiem, Catalunya va tancar el mes de maig amb 307.000 aturats. Són 6.900 menys que el mes anterior i és el valor més baix en 18 anys. L'atur s'ha reduït sobretot a l'agricultura i els serveis i en menor mesura a la indústria i la construcció. A més, s'ha batut també un nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril. És la quarta vegada que el mercat laboral català se situa per sobre del llindar dels 3,9 milions d'afiliats, que només havia superat el mes passat, el juny i el juliol del 2025.
2: 3CAT Info.
0: Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
3: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Anem a la capital comunitària, Brussel·les. Bruno Forteamiras.
4: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran quedaran al marge, diu la futura llei, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put... I would say our European house in order.
5: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions de forma immediata. Doncs bé, avui tenim de moment la resposta de Junts per Catalunya, que emplaça Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. És la resposta al líder del PP, del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola no dona permís i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvadó, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, contra Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit. Salvadó ha fet una piulada on li exhibe que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. I també li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvadó acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà, diu textualment, la tonteria. Cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. Anthropic, una de les pioneres del sector i creadora de l'assistent Claude, ha registrat la petició per sortir al mercat davant les autoritats de la borsa de Nova York. El mercat espera que en les properes setmanes OpenAI, creadora del xat GPT, també iniciï els tràmits per començar a cotitzar. Però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial d'IA del grup i es podria estrenar el parquet abans de l'estiu. També Alphabet, empresa matriu de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per un valor de 80.000 milions de dòlars per finançar la seva infraestructura d'intel·ligència artificial. Els analistes consideren que les primeres empreses del sector que entrin a la borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes.
6: 3Cat Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: 3Cat Info. Almenys 2 morts en les protestes a Kènia contra la instal·lació d'un centre de quarantena de l'Ebola per a ciutadans dels Estats Units que s'hagin infectat a la regió democràtica del Congo. a la República Democràtica del Congo. Tot i que ara per ara no hi ha cap nord-americà afectat per l'epidèmia, el president de Kènia ha defensat en les últimes hores i per primera vegada l'acord amb els Estats Units. Les protestes s'han intensificat els últims dies amb kenians que temen que el trasllat d'infectats al país pugui portar l'Ebola dins les seves fronteres. De moment, la justícia del país ha aturat l'obertura d'aquest centre en qüestió. Segons les dades oficials, el focus continua centrat a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats, tot i que se sospita de més de 200 morts més relacionades amb l'epidèmia. A més, algunes ONGs temen que les xifres siguin molt més altes perquè el virus faria almenys 3 mesos que circula. A Uganda també hi ha hagut diversos morts. I 7 morts en un tiroteig als Estats Units, entre ells l'autor dels trets que s'ha suïcidat. Ha passat aquesta matina d'hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després ha trobat 2 persones més, també mortes a trets en 2 vivendes més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, les 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets de 53 anys i a l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i pors. Girona Maria Rovira.
10: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
11: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
10: Una eina per empoderar les famílies.
11: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
10: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
12: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
0: Canviem de qüestió. Treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació de parcs naturals i de la biodiversitat a Catalunya. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. També denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
14: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'OC. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaür, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
13: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
0: 9:45. Actualitzem la situació carreteres i transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
15: Bon dia. Doncs comencem destacant els talls dels docents a la ciutat de Barcelona. Segons l'Ajuntament, continuen tallant la Gran Via a l'altura de la Campana, també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Passeig de Fabra i Puig, i també hi ha afectacions al trànsit al voltant de Plaça Urquinaona i de Passeig de Gràcia. I a les carreteres, de moment, no ens consten ara mateix incidències en cap punt. Continua, això sí, la intensitat, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. Cues, però, que en tots els casos ja s'estan acabant de desfer, tant des del Llobregat com des del costat Besòs. Sí que continua encara intensa la circulació a dins la ronda, sobretot a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a Zona Franca, però en sentit Besòs. El transport públic fa un intent de robatori de cable de primera hora a la Garriga, que ha provocat un problema de senyalització. Els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, doncs es recomana fer transport cap als autobusos a l'estació de Centelles. I també tenim algunes demores força puntuals avui a Rodalies, provocades per les limitacions de velocitat d'entre 10-15 minuts. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
16: Manté tranquil, amb alguns intervals de núvols. A primera hora del dia hem tingut algun xàfec que ha afectat a comarques de Barcelona molt irregulars, que han deixat poca pluja, 1-2 litres, en el millor dels casos, per exemple, 2 litres a Sant Feliu de Llobregat. Ha arribat a ploure també una mica en algun indret del Maresme o també del Vallès Oriental, i localment amb alguna calamarsada. Bé, la situació serà més inestable a partir del migdia. Ja als vols del migdia s'escaparà alguna pluja pel Pirineu i després a la tarda els ruixats s'escamparan per altres indrets de les comarques de Girona. També poden arribar a l'Empordà, a la Costa Brava, i també xàfecs al nord de les comarques de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 30 litres i localment alguna també estan acompanyada de calamarsa o de pedra. Hi ha algunes ventades on descarregui, la temperatura baixarà ràpidament. Avui les màximes baixen, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona es mantindran, o en algun indret pot pujar algun grau la temperatura. I avui els valors més elevats seran de 33, per exemple a Lleida o també a Mora d'Ebre.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
18: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
19: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar, de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
18: Mur ho ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
0: 3Cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que s'entraran seran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu a partir de les 10 d'aquí uns minuts i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
17: 3CAT Info.
0: Solsona repartirà entrades gratuïtes a persones i col·lectius vulnerables perquè puguin accedir als espectacles que es facin a la ciutat. És una iniciativa que vol fer la cultura més inclusiva i més accessible a tothom. Solsona, Joaquim Albalate.
20: Concretament es reservaran el 3% de les entrades dels espectacles i concerts de pagament que es facin al Teatre Comarcal i a la Sala Polivalent de la ciutat, i es destinaran gratuïtament a persones i col·lectius vulnerables que molt sovint queden exclosos de la programació cultural. Judit Gisbert és l'alcaldessa de Solsona.
21: La idea una miqueta surt, doncs, de poder apropar la cultura a tothom. Moltes vegades hi ha col·lectius que ni pensen, que no forme part de la seva vida quotidiana segons quins actes culturals, i l'objectiu no només és aproximar aquesta cultura, sinó que també és fer comunitat.
20: Les entrades, una desena per espectacle, es distribuiran amb l'ajuda d'entitats de la comarca com a Missol, que promou els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Laia Ximenis és la seva gerent.
22: Persones que potser mai havien pensat en, anar en un espectacle, doncs pel fet de que els hi regalen l'entrada, valoren aquest espectacle i per tant diuen, ostres, doncs va i vaig, no? I això obre les portes, doncs, a un col·lectiu molt gran que no consumiria cultura, i potser aquesta és la manera d'entrar-los, tant ells com el seu entorn.
20: El primer espectacle amb aquestes butaques solidàries serà un concert el 3 de juliol. En total, l'Ajuntament calcula que es podrà aplicar en una quarantena d'espectacles cada any.
0: Amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Aquest és el còmic Dulce Basura, el primer impactant treball de l'artista nord-americana Kayla E, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que en trasllada a la seva traumàtica infantesa que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Ens ho explica la Valeria Obereda.
23: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
24: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
23: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
24: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
23: Treballar en aquest còmic li ha servit per fer teràpia i al final ha estat tallar qualsevol lligam amb la seva família biològica.
24: No va ser fins que vaig sentir a les entranyes que ja estava acabat i vaig tenir molta cura de no precipitar-me per la meva pròpia salut mental. És molt important per explicar al món què em va fer la meva família. Aquest és el final de la meva família. Vaig haver de marxar perquè vaig descobrir que tots ho sabien i ningú hi va fer res.
23: Kayla E reconeix que realment no tenia el perfil per aconseguir sortir-se'n.
24: Soc llatina, soc lesbiana, soc dona. Gent com jo no érem les autores de còmics als anys 50 i 60. I explicar la història d'aquesta nena queer maltractada en aquestes narratives blanques idealitzades suposa aquesta tensió real, on hi ha aquest amor, que no és un odi, és simplement una crítica informada.
23: Amb aquest primer llibre, Kayla E ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
0: L'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: I jo vaig notar la seva presència el dia
1: que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça farà caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El jugador ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits.
2: 3Cat Info.
3: El Barça de bàsquet comença avui el play-off per al títol de la Lliga amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Sentim Toko Shengelia, l'epivot del Barça.
4: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
3: També es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. L'equip barceloní, les maresmenques, jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques aquesta temporada. Sentim Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu.
5: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta. Perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
3: Sant Andreu Mataró a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 al Valdepeñas a la seva pista. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
25: Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Pito, pero bueno, luego hemos tenido ahí unos malos 10 minutos más o menos en los que ellos no han generado mucho subiendo con el portero, no han metido esos tres goles. Y bueno, la verdad que el equipo ha sabido reaccionar muy bien, que no era fácil. Hemos ido al descanso ya empatado.
3: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
26: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells, quan es posen per davant, ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
3: Tornem al futbol. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir.
27: Una de esas personas, no, estoy seguro. Una de esas personas, bueno, le tuve que explicar el proyecto, como tiene que ser, lo que veníamos para proyectar para el futuro, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar. Y cuanto más lo conozco, es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
3: En declaracions a la cadena SER, Riquelme també va acusar l'actual president Florentino Pérez d'utilitzar el club per fer arribar a tots els socis la seva proposta per correu. Enrique Riquelme explica que la Junta Electoral de Madrid no li va voler facilitar a ell les dades dels socis per fer-los arribar informació electoral. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina anuncien que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les cap de cartell. També hi serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips. El torneig de tennis de Roland Garros, Rafa Hodar, Zverev i Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final al torneig femení, Andreeva Sirstea i Svitolina Kostiuk. Direm també que Víctor Ramos ha renovat per una temporada amb l'Indústria Santa Coloma de futbol sala i que el bàsquet Manresa incorpora el base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que ve del Saint-Chamond i firma per 3 temporades.
6: Trescat Info.

0: L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats al valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. A Alemanya o als Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Dos morts en les protestes a Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units, que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. Ara mateix el virus manté el focus, sobretot a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona, el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa per a qui la fiscalia demana 14 anys de presó. Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spumberg i No de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut 3 guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i a més rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB Múrcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar el Barça 1-3.
0: I el temps, matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona. Localment poden ser fortes. La calor avui afluixa una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. 3CAT Info.

0: La Garrinada ja ha revelat com sonarà l'edició d'aquest 2026. La cita jove de la Festa Major d'Argentona va presentar el dissabte tant el cartell com la programació d'enguany amb una aposta musical diversa i actual que tindrà com a principals reclams les actuacions de la cantautora mallorquina Maria Jaume i els que hem escollit per començar el programa d'avui, la Ludwig Band. Enganyar-te és l'última proposta de la banda, presentada el 18 de febrer, i veurem si la posen en escena, si la interpreten en directe
1: havia estat tan difícil
0: la nit del 5 d'agost dins de la Garrinada. Què tal, família? Com esteu? Benvinguts i benvingudes, i ens hi tornem a posar. Avui ja sumarem 132 edicions al tic-tac de Ràdio Argentona, en sumem ja 615 programes. Avui és dimarts 2 de juny de 2026, se'ns queden 213 dies per acabar l'any i 22 pel pròxim festiu, que serà dimecres, dia 24, diada de Sant Joan. De seguida posem el fil a l'agulla a la jornada amb un temps d'aquells que ens farà ballar una mica el cap. A diferència d'ahir, avui de moment tenim el cel una mica ennuvolat. Anirem a repassar les portades dels diaris, també obrirem l'agenda del poble per repassar els millors plans culturals que tenim a tocar de casa, que hi ha molta vida abans que torni el divendres. Un divendres que servirà per donar el tret de sortida a la Diada de la Flor. I és que ja tenim aquí una de les cites més esperades de l'any a la nostra vila. Del 5 al 7 d'aquest mes de juny, els carrers d'Argentona es tornaran a omplir de colors i aromes amb una nova edició de la Diada de la Flor. Una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes. Per poder conèixer tots els detalls de la programació i les novetats d'enguany, avui a partir de les 12 ens acompanyaran als estudis la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, en Carles Ligos. Abans, però, escoltarem i tindrem oportunitat per escoltar amb atenció a Oriol Bassa, enginyer de forest i doctor de medi ambiental. El passat 28 de maig es va produir un incendi forestal a Òrrius. Aquest incendi es va iniciar per causes que encara s'estan investigant en una zona propera a una indústria de fabricació d'espelmes i parafina i que treballa amb materials perillosos. Un fet que reobre el debat sobre la prevenció d'incendis, l'estat dels boscos i la protecció de les activitats i habitatges situats en entorns forestals. En parlarem amb ell no només d'aquest fet, sinó també de l'exposició que es pot veure a la biblioteca i de la conferència d'aquesta tarda sobre la gestió dels jardins per prevenir els incendis. I l'apunt esportiu avui el portarà la Lorena Muñoz a partir de les 11 per portar-nos tota l'actualitat en el món del futbol professional.

0: A tot això també et recordo que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663 03 43 22 o truca'ns en directe al 93 797 15 50.
0: I si vols recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Doncs vinga, família, jo ja ho tinc tot a punt, t'acompanyo fins la una i ja veuràs que si et quedes aquí tinc l'objectiu d'acompanyar-te, d'informar-te i d'entretenir-te i fer que el matí d'aquest dimarts es passi volant. Salutacions, d'aquí us parla el meu nom, Miquel Carabaño, gràcies per ser-hi! Abans del temps, una altra de les protagonistes de la Garrinada, com dèiem, amb la cantautora mallorquina Maria Jaume, que una de les seves darreres novetats porta per títol Sant Domingo Forever.

0: estic segur que amb aquesta cançó farà vibrar l'escenari de la Garrinada la nit del 5. Maria Jaume actuarà aquest estiu aquí a la Garrinada amb aquesta cançó que segur que triomfarà. Sant Domingo Forever. Anem tot seguit a la previsió del temps. Si heu mirat per la finestra de bon matí, haureu vist que el cel s'ha aixecat una mica entelat, amb uns núvols que es faran més espessos cap al migdia. Però no patiu, que de moment són purament decoratius, d'aquells de tipus alts que no fan por. El vent està mandrós, bufant molt fluixet de garbí, i el mar ens regala un marjol ideal per als qui vulgueu passejar a ran d'onada. Pel que fa a la nit, no hem passat gens de fred, les mínimes s'han quedat clavades entre els 17 i els 21 graus. De cara a la tarda, però, el temps es voldrà posar una mica més bufenc. Després d'un migdia tranquil, a la recta final del dia la nuvolositat es farà més abundant i s'escaparà algun ruixat feble, d'aquells que només serviran per fer sortir els cargols o embrutar els vidres del cotxe. El vent girarà a xaloc, mantenint-se suau, i els termòmetres, el termòmetre notarà aquest canvi amb unes màximes que recularan una mica, movent-se entre els 24 i 27 graus. Una treva de la calor, doncs, que molts agrairan. I si mirem a demà dimecres, prepareu el paraigua perquè el cel es llevarà ben tapat a tota la comarca. Serà un dia gris d'aquells de sofà i manta, si poguéssim, amb núvols abundants durant moltes hores. Les pluges faran acte de presència sobretot a la zona de la serralada litoral i a l'interior del Maresme, tot i que seran ruixats febles i de poca importància. Les temperatures faran una bona clatellada, ens quedarem amb unes màximes ben frenades, entre 20 i 24 graus. Per sort, dijous el sol voldrà tornar a dir-hi la seva, almenys fins a mitja tarda. Tindrem una bona estona de cel blau per carregar les piles, amb un vent de garbí que bufarà amb ganes al migdia i remenarà una mica la mar. Les màximes es recuperen lleugerament fins als 26 graus, però l'alegria durarà poc. Cap al vespre els núvols tornaran a envair la comarca i a entrada la nit els ruixats tornaran a treure el cap per l'interior. Un autèntic tobogan primaveral. Així que només ens queda passar un feliç dimarts i no us deixeu enganyar pel cel. I si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid fins i tot en alguns municipis i sobretot una pujada de la temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí, i atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades que podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu. I atenció perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamar, seu pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
0: I amb la informació del temps anem cap al quiosc.

Pel que fa a la portada del diari Ara, Feijó ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. Illa anuncia el cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. També diu que decau l'ajuda al preu de la llum i al gas, però es manté la del carburant. I en un altre aspecte, Trump promet a l'Iran el fred dels atacs d'Israel al Líban. El Punt Avui diu que l'OTAN a punt de la ruptura, la retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. La Vanguardia destaca en clau internacional que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el premier israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En la mateixa línia, Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. I en política, Feijó ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. I el periòdico, en la mateixa línia, el Cercle crida a enfortir els serveis públics. Imatge parla i no a 11 anys, que és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hermatològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. Ja en plana esportiva, l'esportiu Marxo del Baxi Manresa amb el cor ple i molt feliç. Entrevista a Dani Pérez, el base del Baxi Manresa. En clau Barça, Eric García premia la progressió, l'Espanyol en informació perica, el Cornellà fa més costat que mai, rècord de públic des de la inauguració de l'RCD Stadium el 2009. I en clau Girona, donar sortida serà una obligació, les vendes seran un pas crucial per fer la reconstrucció de l'equip. Són els temes més destacats avui com a titulars de la premsa escrita. Vinga, no marxis, perquè obrim l'agenda del poble per repassar els millors plans culturals que tenim a tocar de casa, que hi ha molta vida durant tota la setmana. La Biblioteca Municipal acull aquest dimarts a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis. Una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec d'Oriol Bassa, doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També avui al Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic, conduït per Maria Josep Castillo. El dijous, la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la Setmana de la Natura. I també el dijous, a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques de la vila. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A les 7 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guàrdia, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. El dissabte, la plaça nova acollirà durant tot el dia les demostracions d'oficis artesans, mentre que l'Avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers de la vila. I diumenge serà el gran dia, hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça nova, activitats familiars al centre parroquial
i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A dos quarts d'una, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre i a les 7 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada.

0: El passat 28 de maig es va produir un incendi forestal a Òrrius. Aquest incendi es va iniciar per causes que encara s'estan investigant en una zona propera a una indústria de fabricació d'espelmes i que treballa amb materials perillosos. Un fet que reobre el debat sobre la prevenció d'incendis, l'estat dels boscos i la protecció de les activitats i habitatges situats en entorns forestals. Avui ens acompanya i en volem parlar amb el doctor en Medi Ambient i enginyer de forers, Oriol Bassa. No només d'aquest fet, sinó també de l'exposició que es podrà i que es pot veure a la biblioteca i de la conferència d'aquesta tarda sobre la gestió dels jardins per prevenir els incendis. Oriol, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, si et sembla, comencem per l'incendi a Òrrius del passat 28 de maig. Quina és la teva primera valoració de l'incendi?
1: Sí, la primera valoració és la que ja vam fer des de la Federació de Festes del Maresme, que és que Òrrius és un dels municipis que no tenia la franja de protecció perimetral que obliga la llei 5/2003 de 25 metres d'amplada i que si l'hagués tingut, doncs el risc hagués sigut menor. Això per una banda. O sigui, tenia una franja però a 10 metres d'amplada, que no sabem com... La llei diu 25, no diu 10... Llavors, una altra cosa important és el fet de que aquesta empresa tingués emmagatzemada

0: moltes tonelades de parafina en els patis, que tampoc hauria de ser, tampoc és legal emmagatzemar els patis, emmagatzemar en un lloc que estigui protegit dels incendis a dintre. I després la casuística, no? Amb tota una filera d'una riera plena de pollancres, tot ple del borró del pollancre, i aquest borró, doncs, ja sabem tots que té una capacitat d'ignició molt ràpid, se'n sent molt ràpid, i també això, doncs, va ajudar per una banda o per l'altra que aquest foc s'anés molt ràpid. I per cert, gairebé tota la parafina que estava embolcallada en plàstic estava coberta de borró. Per tant, va ser com encendre una metxa i que anés tot anant per allà. Per tant,
1: què és el borró, Oriol, per entendre-ho?
0: Sí, el borró és la flor femenina del pollancre.
1: Llavors, i suposo que és potencialment que és susceptible al foc, diguem, no?
0: Molt ignífug, és a dir, és com, us imagineu aquelles pel·lícules que hi havia tota una línia de pólvora que l'encenien des d'un costat i corria cap al foc per la pólvora i al final arribava a la dinamita i explotava?
1: Sí.
0: Doncs el borró té aquesta capacitat de ser, si no està regat i mullat i s'ha baixat una mica, és altament ignífug. Val? I que si algú té casa seva, perquè li cau d'un arbre del costat o així, doncs, o que l'escombri o que el mulli, però que no el deixi com normal, perquè és altament ignífug, és a dir, el risc d'incendi és molt alt amb això.
1: El foc es va originar al pati, es va originar en part forestal, que és el que ho va provocar, no? Deia que s'està investigant, però no sé si a hores d'ara encara és així o ja se sap més o menys.
0: Bé, els agents rurals que no estan d'investigar això, han d'investigar això i més coses, encara s'està investigant. I després també parlar que per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, en la mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Rullamella, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona, a l'alçada de Pins, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria de Sant Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural, i ara això algú ha de treure, perquè aquestes, diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera, i ara s'hauran de treure de la riera, i a part a part, amb el risc de contaminació de l'aquífer.
1: Quan dius algú, a quina competència...
0: Algú, a l'ACA, l'ACA ja està treballant amb això, val? I després esperem que el Parc Serral Litoral, doncs, també intervingui, i també posi els punts sobre les lleis. Vull dir, el Parc Serral és l'òrgan gestor del parc natural i per tant hauria de ser la primera administració que hauria d'estar treballant per això.
1: Com creus que ha estat l'actuació per part dels cossos d'emergència? Recordem que es van desplaçant en el municipi 20 dotacions terrestres de bombers, 4 d'aèries, ADFs, el SEM, policies locals de diversos municipis i Mossos d'Esquadra.
0: Sí, doncs gràcies a mantenir. O sigui, si no hi haguessin hagut els mitjans aèris, haguessin tingut un incendi que hagués pogut afectar el casc urbà d'Òrrius, hagués pogut cremar cap amunt, cremar serralades fins a Cellecs, i en alguns casos també hagués pogut tirar enrere, perquè de fet la parafina, el risc que hi havia és que la parafina s'encengués i funcionés com també una línia de foc en direcció al Riera Vall, i hagués pogut afectar la Riera d'Òrrius i posar en perill, per exemple, a la Ginastera, a Can Cabot i Can Reimí. Això, per sort, els mitjans d'extinció van treballar molt i molt bé i varen dedicar sobretot els mitjans aèris a fer aquesta, a apagar aquestes línies de foc que podien haver-hi hagut, i gràcies a això, doncs, es va minimitzar. I després penseu que la fàbrica, no sé si heu vist imatges, no ha quedat res, ha quedat destruïda, com si hagués estat bombardejada. I ara, doncs, és això, és la suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis, i després el borró, vull dir que va ser tot un cúmul que... Però és que el problema és que nosaltres, des de la Federació de Defes, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures. Ara esperem que les prenguin i esperem que es faci la franja adequadament, i perquè es posa en risc tota una població. A Òrrius hi viuen més de 600 persones al nucli, i no pots estar posant en risc aquesta població per tenir una fàbrica situada justament al final, de, a la part de baix del municipi, amb material totalment gràfic, amb risc d'incendi, això no pot ser. Mm-hmm.
1: Clar, el principal producte que va cremar en grans quantitats va ser parafina, un derivat del petroli format principalment per hidrocarburs. En aquest incendi, a part del propi incendi, quin era el risc més elevat? La contaminació per fum a les persones, provocant problemes respiratoris, o la contaminació del sol i la vegetació, una mica el que apuntaves ara, no? Per aquest basament del producte restat per la pròpia aigua de l'extinció.
0: Bé, el risc més important era el que es cremessin les persones, eh? Aquest era el risc extraordinari, per això els mitjans van anar tan seriosament a apagar el foc. Però després hi havia aquest, el fet del fum, va generar molt de fum, i després el vessament aquest. Penseu que en un dels punts de sortint de la fàbrica, la parafina encesa va ser capaç de fondre l'asfalt i de fer un esvoranc de més de 2 metres de fondària. Mm-hmm. Vale? Vull dir que jo la veritat, m'agradaria saber quina llicència té aquesta empresa, si estava actualitzada i si complia la norma. O sigui, el que tinc clar és que amb un índex de certesa del 90% que aquesta empresa no hagués pogut tenir 400 tones de parafina al pati, vale? Les hagués hagut de tenir a dintre. Vale? I això, doncs, això, aquí hi ha una responsabilitat civil d'aquesta empresa, per delicte ambiental i per danys que hagués pogut ocasionar també. Diu és que no reconstruiran la fàbrica, doncs potser estaria bé que no la reconstruïssin, perquè no, precisament no crec que sigui un tipus de fàbrica que hagi d'anar a parar en un nucli, en un municipi, que està tot envoltat de bosc, encara que tingués la franja de protecció perimetral.
1: Mira, em va bé que cobris aquest meló, per dir-ho d'alguna manera, per preguntar-te si hi ha algun tipus de normativa que concreti o reguli la ubicació d'aquest tipus d'empresa en aquest nucli, no?
0: Sí, hi ha el que se'n diu la normativa de llicències, d'activitats, i aquestes estan classificades en 1, 2 i 3, i les llicències d'activitats que tenen un alt risc d'incendi, com és precisament aquesta, necessiten demanar informe a bombers, és un informe obligatori, i bombers contesta i posa unes mesures molt restrictives per tal de que si hi ha un incendi no tingui un risc de causar danys importants. Val? Per això que m'agradaria saber si la llicència estava actualitzada, si la llicència deia el que deien que fabricaven. Vull dir, a vegades hi ha gent que demana una llicència per fer una cosa i després en fa una altra. De fet, aquesta empresa es deia Productos Químicos Naturales, i acabes de llegir que és la parafina i de natural no en té res. De químicos sí, però de natural no en té res.
1: Mm-hmm. Parlava abans de les franges de protecció. Quan una d'aquestes no existeix o no està correctament mantinguda, quines conseqüències pot tenir durant una emergència?
0: Doncs primer de tot, la falsa seguretat. O sigui, el ciutadà que viu a dintre d'una franja d'aquestes es pensa que si té una franja que està ben fet, que està ben feta però no ho està, que això passa a més municipis, no només passa a Òrrius. A Òrrius no tenien la franja, però hi ha molts municipis d'aquí del Maresme i d'altres llocs de Catalunya que tenen les franges però que no compleixen el que diu la normativa. Si després t'ho dic en plan sintètic, després t'ho puc dir, són coses senzilles. Però llavors és la falsa sensació de seguretat, perquè quan hi ha un foc, llavors quan s'escapa el foc, doncs els mitjans que van allà a apagar foc doncs tenen molts problemes per controlar-ho, perquè la idea de les franges és crear una descontinuïtat de vegetació entre el que seria el bosc i el que seria l'espai urbà, per tal que el foc corri menys i tinguin capacitat de poder-ho aturar. Val? I normalment, quan les franges estan ben fetes, el que fa els serveis d'extinció és el que varen una mica fer, però per seguretat, perquè els Corros estan en un cul de sac i era impossible treure la gent, el que fan és confinar la gent. ¿Vale? En el cas del Rius es va fer, perquè ja t'ho dic, treure la gent d'allà hauria sigut un risc super, molt més fonamental, molt més important. ¿Vale? Mm-hmm. I llavors, doncs això. Els ajuntaments, n'hi ha molts que fan manteniment de franja, bueno, els que tots haurien de fer-ho, val? Però aquest manteniment, o sigui, primer hi ha una obertura i una vegada està feta la franja, cada 2 anys es fa un manteniment.
1: Clar, jo et volia preguntar qui és el responsable, no?, de mantenir sí. aquesta mesura de prevenció.
0: En principi són les de nuclis urbans, són els ajuntaments. Mm. De nuclis urbans, les franges de nuclis urbans, al Maresme, si tenim 30 municipis, només n'hi ha 2 o 3 que ho tenen. Els altres no ho tenen, vale? Per començar a donar dades, no? Les urbanitzacions sí, Gairebé tots els municipis del Maresme les tenen, vale? I les edificacions aïllades només la meitat de municipis han fet les franges, han obligat als veïns i veïnes que viuen en una casa al mig del bosc o que tenen una, o hi ha una fàbrica al mig del bosc, han obligat a fer aquestes franges. Per tant, encara que ens pensem que el Maresme, i som dels més avançats de Catalunya, al Maresme, encara que ens pensem que hi ha aquestes, que tenim les feines ben fetes, doncs es tracta de donar-li un repàs.
1: És a dir, els més avançats de Catalunya i el Maresme, de tots els municipis, només dos ajuntaments el tenen o el compleixen.
0: El nucli, eh?
1: En el nucli urbà.
0: Les urbanitzacions, sí. Per exemple, l'Argentona té les urbanitzacions i té alguns trams dels nuclis fets, del nucli fet, però no les té totes. Uh-huh. Val. I el Rius no té res, només té nucli, però és que no el té fet. Val. I, no sé, Cabrils, per exemple, sí que té nucli i sí que té urbanitzacions. Vale, vull dir que depèn una mica del municipi. Ja. També depèn de l'interès, a vegades del polític, de la capacitat que tingui el tècnic de poder-se dedicar a això, perquè els tècnics d'ajuntaments van molt carregats en tema de residus i a vegades això no hi arriben, però tot depèn d'això. I després que s'han de fer manteniment de les parcel·les. O sigui, de totes les parcel·les que hi ha dintre dels nuclis, estiguin construïdes o no, no pot ser que sembli allò la casa de la Heidi, que estiguin envoltades de pins i que la casa estigui sota. Això incompleix la llei. Val? I això és alguna cosa que també han de fer els ajuntaments, de fer aquestes revisions, d'aixecar actes, de demanar als veïns que netegin les seves parcel·les, vale? I estar-hi sobre. I això és una gran càrrega de feina. Eh? Vull dir que jo no critico que els ajuntaments no donguin l'abast, perquè és una gran càrrega de feina, però també et dic una cosa. La Diputació de Barcelona financia les obertures de franja al 100%. És a dir, el Rius, per exemple, si ho hagués demanat a la Diputació de Barcelona, se li hagués fet la franja gratuïta. Val? I la Generalitat de Catalunya et dona suport econòmic per fer el manteniment. Mm. I si no arribes, que algú pot no arribar amb tot això que t'acabo de dir, que és cost zero, doncs els ajuntaments poden establir un preu públic o una taxa i cobrant els veïns que... Vale, que estiguin protegits, que estem parlant a vegades d'una taxa que igual són 5 euros per parcel·la. Que tu pagant 5 euros tinguis la teva finca protegida i ben protegida, ostres, ens val la pena, no?
1: Per seguir avançant, Oriol, els veïns de la zona també van expressar preocupació per l'estat de la vegetació i per la falta de manteniment en alguns punts. Aquests tipus de queixes acostumen a estar justificades?
0: Sí, hi ha de tot. El gran problema del Maresme és que els boscos, excepte la banda del Montnegre Corredor, els boscos no són rendibles i llavors la gent no fa manteniment. El propietari, els boscos del Maresme, el 99% són privats. I a part de ser privats, doncs, molts propietaris no viuen aquí ni a Argentona ni al Maresme, sinó que viuen a Barcelona. I llavors aquesta gent, com que no en treu diners i n'hauria d'invertir, no ho fa. Per això, també la Diputació de Barcelona va crear les associacions de propietaris forestals, les quals donen suport a netejar aquestes parcel·les. I aquí a Argentona en som un exemple. Només heu de mirar cap al marge esquerre de la ria d'Argentona i veureu que gran part del territori, els boscos s'han aclarit, s'han tret arbres morts i s'han preparat per ser més resilients en cas d'incendis. Llavors, aquesta feina que s'ha fet a Argentona, que és molt bona i que s'ha fet a Mataró i que s'ha fet a altres municipis, doncs hi ha propietaris que no hi estan, que no deixen fer-ho. Vale? Tot i que la llei el pots obligar, eh? Pots agafar la llei d'urbanisme i tens un article que si un propietari té tota una finca plena d'arbres morts, doncs li pots obligar que ho netegi. Mm-hmm. Vale? Però insisteixo, els ajuntaments segueixen anant tan col·lapsats per temes de residus i altres que amb això no s'hi dediquen. Però és una cosa que s'hi hauran de dedicar, perquè hi ha tot el que són les responsabilitats civils, tot el que són, vull dir, totes les reclamacions patrimonials. Vull dir, per exemple, si jo tinc la meva casa al mig del bosc endreçadeta i complint la normativa d'incendis i el veí de sota no, i em ve un incendi per aquí, doncs jo li puc fer una demanda de reclamació patrimonial a aquest senyor i que em pagui tot el que se m'ha fet malbé. Mm-hmm. Vale? I això són demandes que es guanyen. Per tant, ostres, si jo tingués una finca forestal o tingués una parcel·la amb una urbanització o dintre el nucli, jo la tindria neta, però neta, no caldria que m'ho digués l'Ajuntament, perquè és que m'hi jugo molts calés.
1: Mm-hmm. Bé, al final és cosa de tots, no? Sí. Oriol, sí. I si entre entre tots posem una mica el gra de sorra, al final, que pot ser molt gros, ho acabem disminuint a una petita part, no?
0: Sí, i la protecció comença per un mateix. Ja. Ens han de protegir a casa, i a partir d'aquí protegir el nucli on estem i anar fent. I és una cosa conjunta, eh? No sempre hem de dir que això tot és de l'administració.
1: Ja.
0: L'administració a vegades no fa, però generalment fa el que pot i moltes vegades ho fa bé.
1: Mm-hmm. Ara sí que et preguntaré d'aquesta exposició i aquesta conferència que suposo que anirà per aquí, i seguint parlant sobre els recursos, no? Deixa'm preguntar-te per Sant Bartomeu, que hi ha una bassa de bombers per als helicòpters, no? Tornant a l'incendi aquí a Òrrius, portava 2 anys inoperativa per problemes entre administracions. Per sort es va reparar fa, sembla ser, pocs dies o poques setmanes.
0: Sí.
1: Si aquesta bassa no hagués estat operativa, estaríem parlant potser d'un incendi més gran per falta de recursos propers?
0: El que està clar és que des de les ADFs, també amb la Diputació i els ajuntaments, però sobretot de les ADFs, mantenen una xarxa de bases per tot el territori, tant la comarca del Maresme com la comarca del Vallès Oriental, que ja sabeu que és el que serà litoral, treballem conjuntament, perquè l'incendi no coneix de comarca, l'incendi coneix de bosc, i llavors aquesta concretament, en terme municipal de La Roca és un municipi molt gran, aquesta li cau amb una punta, no era una prioritat per La Roca, però finalment es va aconseguir que des de les ADFs i des de diverses, sembla que també hi ha hagut el parc i tot, han treballat perquè es pogués posar en funcionament. I va ser molt important. Abans van fer servir una altra, que hi havia en el mateix municipi, però després aquesta va ser la segona i van... Perquè penseu que es va gastar molta aigua, perquè es tractava de refredar un riu de parafina que estava baixant per una riera.
1: Clar, perquè pel que entenc és un tipus d'incendi que no s'apaga per extinció, sinó per inundació, no? Pel tipus de material?
0: No. Bé, de fet, mira com era de complex l'incendi, hi havia 2 comandaments, el de la part forestal i el de la part química.
1: Val.
0: I llavors els bombers nostres són experts en les dues coses, però sobretot quan hi ha una cosa química com aquesta, doncs venen bombers més experts en temes químics, i aquesta es va fer diverses proves per apagar, extingir-lo, i al final no es va poder extingir, i es va controlar que no s'escampés.
1: Mm-hmm.
0: Vale? Però bàsicament va ser això. La parafina és d'aquelles coses que quan agafa molta temperatura, i de fet hi van haver-hi 4 bombers que van quedar cremades, vale? Per la gran temperatura que va agafar això, eh? Perquè el problema no era el propi incendi, sinó la possibilitat de que es anessin fent focus secundaris. De fet, en van ser 2 o 3. Vale? Tu estàs apagant el foc i de cop i volta darrere teu s'encén, perquè la gran temperatura que hi ha fa que darrere hi hagi això, no? Una ignició.
1: A moda general, i per anar tancant aquest tema abans de passar a un altre, quines lliçons concretes haurien d'extreure els municipis del Maresme i del Vallès després del que ha passat a Òrrius?
0: Doncs la més fàcil. Hi ha una llei, que és del 2003, actualitzada a la 2014, que diu que totes les edificacions, nuclis, urbanitzacions i polígons, tot això, i també instal·lacions de gas, instal·lacions de transformadors de llum, tot això ha de tenir una franja de 25 metres net al seu entorn. Val? I que després les urbanitzacions, els nuclis, tenen de tenir com a mínim 2 accessos amb la vegetació neta a banda i banda per poder tant evacuar si cal o intervenir en l'extinció i tot. Això ho diu la llei i s'ha de complir.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, és molt simple, eh? No hem de fer... I llavors s'ha de mantenir. No només han de fer-ho, sinó cada 2 anys mantenir-ho. I si aconseguim fer això, doncs el risc zero no existeix, però passarem d'un risc altíssim a un risc assumible, tant per nosaltres com per les assegurances, per exemple, eh? Si no tens el que seria la urbanització o casa teva en condicions, sobretot casa teva en condicions, l'assegurança, per molt que la paguis, no et cobreix d'incendis forestals. Per tant, això és important.
1: Mm-hmm. L'estiu és a tocar, la calor comença a collar de valent, ja tenim aquestes altes temperatures, el risc d'incendis forestals augmenta i tota prevenció és poca, especialment pels veïns que viuen a prop dels boscos. Quina previsió en feu d'aquest estiu, veient ja que a finals de maig teníem doncs, aquestes altes temperatures? Diuen que serà un estiu d'aquells feixucs, com ho veus?
0: Doncs si t'haig de donar notícies, potser no t'agradaran gaire. Segons el Quim Serra, el meteoròleg comarcal,
1: sí,
0: diu que tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.
0: Sí, i per tant i tindrem molta calor. Després, cap a l'agost, millora una mica, això passa cada any, però aquest any, com que el juliol ve una sequera que ve que ens ve de Sibèria, jo pensava que de Sibèria venia fred, però també ve sequera. Uh-huh. Llavors ja el que diu el Quim és que tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt. Uh-huh. I hi ha molt herba a tot arreu, no? I llavors això de les desbrossadetes, i sobretot no les feu el dia de Sant Joan, perquè queda ja un gruix, això de fer abans, perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Oriol, la conferència d'aquesta tarda, ja la tenies programada o...
0: No,
1: o què?
0: Programada.
1: Coincidència ja, eh?
0: Sí, tenim l'Argentona, té la Gemma, que és la tècnica de la biblioteca, que és una passada fent activitats, i quan li vam proposar aquesta ens va dir que sí de seguida, i la idea és una conferència, és una exposició itinerant que està anant per tot el comarca del Maresme, que es diu Jardins Segurs. Uh-huh. I el que pretenem explicar és que el primer que has de fer és que el teu jardí sigui segur, no? Que no tinguis, per exemple, pilons de llenya acumulats contra la paret de casa, que no tinguis la teulada plena de fullaraca i pinassa, que quan hi hagi vingui un incendi es pugui encendre. Coses tan senzilles que són fàcils de solucionar, i algunes que potser la gent no sap i són molt curioses, com que, per exemple, les tanques de bruc, d'aquests
1: sí,
0: marrons sí, negres sí, que posa la gent, doncs no són legals, són il·legals. O sigui, tu no pots tenir una tanca d'aquesta. Uh-huh. Perquè la normativa diu que no pots tenir una tanca que sigui ignífuga, que es pugui encendre, piròfica, yeah, que es pugui encendre. Per tant, tu no pots posar aquestes tanques, has de posar tanques que no es puguin encendre. Perquè tu pots tenir el teu jardí bé, però si tens una tanca d'aquestes, igual pots passar, el foc pot anar de punta a punta i entrar a la següent casa, vale? I llavors doncs, tu tens un problema. Mica.
1: Mm-hmm. Bé, suposo que el bruc era una pràctica que es feia abans, però clar, les coses canvien i evolucionen, no? I hem de ser una mica...
0: Aquesta normativa d'urbanisme jo diria que és del 98, ara ho dic de memòria. Però el que passa és que, és clar, hi ha normes que a vegades elaborem i no apliquem.
1: Ja. Yeah.
0: Vale? I llavors aquesta, ara està... Clar, ara han començat a haver reclamacions patrimonials i a la que hi ha reclamacions, automàticament, tots ens hem posat les piles, no? I llavors estem començant a prendre aquestes mesures. De fet, nosaltres, en la conferència es dona un flyer, un paper, on tu t'explica com és una casa insegura i com és una casa segura, quines coses has de mirar, i a la banda del darrere hi ha tota una enquesta que t'explica que les coses bàsiques que revisis a casa teva, no?
1: Clar, perquè puguis comprovar tu mateix si és una casa, un habitatge segur o no.
0: Sí, sí, és això. I això és una cosa que està tenint molt d'èxit, perquè la gent ens ho està demanant. Mm-hmm. I a més és molt bo.
1: És
0: perquè la gent a vegades ens ho demana i no s'ho queda ell, sinó que diu, no m'enteu, que tinc uns veïns que, ostres... Perquè és curiós, però la gent que ve a aquestes conferències és la gent que ja és sensible, ja ho té gairebé tot bé, vale? I llavors s'emporten això pel veí o veïna que no ho té bé.
1: Mm-hmm. A nivell pràctic, Oriol, sense entrar molt, perquè convidem a tothom a participar aquesta tarda a la conferència, hi ha plantes o arbres autòctons que siguin menys inflamables i que ens ajudin a frenar el foc?
0: Sí.
1: Per exemple?
0: Sí, la mateixa llei ho diu, Es demana primer, quan has d'aclarir els arbres, que, per cert, jo que dèiem del resum bàsic, com saber si el meu bosc o la meva parcel·la o el bosc del veí està en condicions? La normativa diu que els arbres han d'estar separats 6 metres, quan parlem d'arbres parlem de pins, alzines, vull dir, no parlem dels fruiters, eh? Vull dir, pot tenir pruneres i no passa res. Uh-huh. Llavors, també diu que no es poden tocar copes, aquests arbres, que han d'estar esporgats fins a 2 metres, i que no hi pot haver una continuïtat entre fora de la parcel·la i la casa. És a dir, que no pots, per exemple, dius, ostres, m'agrada molt el romaní o la farigola, i resulta que he fet un parterre que va de la punta de la casa a la punta del jardí, i això és terrible en el cas d'incendi. Sí que pots posar romaní i això, però els has de seleccionar. Llavors, quins arbres són els més recomanats? Doncs aquells que tenen menys risc d'incendis. Val? Parlaríem del cirerer d'arbós, parlaríem dels neurons, parlaríem d'això, pruneres, de fruiters, o sigui, roures, aquests són arbres que són més fàcils de tenir i que no et generin un problema més que una solució. Mm-hmm.
1: És molt interessant que se'n vagi parlant, ja sigui en exposicions, ja sigui en conferències, però des del teu punt de vista professional, creus que encara estem prou conscienciats del perill o encara ens falta cultura de prevenció a les zones que toquen el bosc?
0: No, ens falta cultura de prevenció. I això és que acabes de dir, és fonamental. Nosaltres ara estem començant a treballar amb coses que, per exemple, s'han fet a Califòrnia o s'han fet a Florida, per tema d'inundacions a Florida, per tema de boscos i incendis a Califòrnia. Ells, a les escoles, els fan constantment xerrades, els estan fent... Fan simulacres de plans d'evacuació, plans de control, a les mateixes administracions, allà més que els ajuntaments, com l'equivalent als consells comarcals, es dediquen a explicar a la gent que ha de tenir a casa seva una bossa preparada amb la documentació bàsica, amb les medicines bàsiques, perquè si han de fer una evacuació no hagin d'estar buscant això i perdre uns minuts que igual no es tenen per sobreviure. I és tota una formació que es fa. Penseu que si la ciutadania està preparada per quan hi hagi un episodi d'aquests, la resposta que tenim és, traiem ja una part del risc. O sigui, si la gent sap, per exemple, els veïns i veïnes de les Ginesteres, doncs, per exemple, escoltar Ràdio Argentona quan hi havia l'incendi, escoltar Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, vull dir, escoltar les xarxes de l'Ajuntament d'Argentona, que va fer molt bé, va activar el Duprofim, em sembla, va començar a fer, això sí, va fer els comunicats que havia de fer perquè la gent estigués tranquil·la a casa. Això són coses que el que fan és reduir el risc. I si redueixes i mantens tranquil·la la població. Mm-hmm. Això també facilita els mitjans de professionals d'extinció que puguin moure, perquè és que si no, imagineu-vos en un moment donat si la gent per lliure de la gent estigués hagués marxat tota a casa seva.
1: Clar, al final la informació és vital, no? Jo, per exemple, desconeixia que quan es demana el confinament d'una part de la població o del municipi, òbviament, per motius de salut dels vilatans, l'altre, i si no vaig per aquí, em corregeixes, eh?
0: Sí, sí,
1: però és per habilitar les carreteres perquè els bombers i els cossos de seguretat puguin accedir de manera ràpida al fet de l'incendi, no?
0: Sí, sí, o serveis d'emergència. Imagineu que teniu una persona que en aquell moment té un atac d'ansietat i necessita que una ambulància amb dos sanitaris arribin a casa seva. Si no, seria impossible. Mm. Val? I això és una cosa que s'està treballant. Per exemple, a l'ES Alert, hi ha gent que es queixa, és que hi ha un ES Alert, que és una collonada perquè a la mínima te l'envien. No, a la mínima no. Te l'envien quan hi ha una emergència.
1: Sí, sí. Sí, sí. Jo recordo la vaig rebre a quarts de dues, em sembla, o quarts d'una, quarts de dues, sonar el mòbil. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. I les alertes és una cosa, jo ho vaig treure a la meva tesi del 2020, que a Catalunya no hi era, eren una de les necessitats en cas d'episodis d'emergència que s'havia d'aplicar a Catalunya, que a altres llocs del món ja s'aplicava, i ara ha sigut fonamental. Vull dir que, saps, tots els veïns d'Òrrius, totes les persones que estaven a Òrrius en aquell moment, que l'ES Alert no és selectiu per l'origen dels telèfons, sinó pels telèfons que es troben entre unes antenes. Mm-hmm. Cosa que va permetre que, per exemple, si tu o jo haguéssim estat a Òrrius, se'ns hagués activat també l'ES Alert.
1: Clar. Sí, sí, sí. Oriol, vols afegir alguna cosa més que se'ns hagi quedat per comentar?
0: La primera prevenció, reducció de risc, comença a casa.
1: Parteix per un mateix, eh?
0: Sí. Mm-hmm.
1: Que les petites accions que podem fer de manera individual... afecta en el col·lectiu.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, convidar tothom a que participi a la conferència aquesta tarda a les 7, si no vaig errat, no?
0: Sí, a la biblioteca.
1: Vinga, a veure l'exposició i a seguir escoltant aquestes xerrades. Oriol, gràcies. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu.

0: Matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. 3CAT Info.

0: Ampul, les 11 del matí. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo intervé aquest matí a les jornades del Cercle d'Economia. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants a tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que el vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 aturats, al valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels sindicats minoritaris a Barcelona. Un de cada cinc docents ja ha votat en la consulta sobre el preacord que divendres van pactar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària. L'augment de casos i la saturació dels serveis ha impulsat la posada en marxa d'un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines. Es tracta d'un grup d'ajuda en què es poden compartir experiències, dubtes i pors. Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'ha endut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet juga avui a Múrcia, primer partit del play-off de quarts de final pel títol, a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de l'Waterpolo, el partit Sant Andreu Mataró, a les 9. En futbol sala, Barça jugarà a les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada d'empat a 1 les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i a Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus de temperatura.
3: Trescat Info.

0: Una setmana més, l'actualitat esportiva passa de la mà de la Lorena Muñoz. Lorena, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Oi que et sento fluix?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Setmana, bueno, en una setmana passada tot, com és habitual en el món de l'esport. Tenim una mica de guió, per on comencem?
1: Bueno, per aquella final de Champions, farà res, que va donar com a campió per segon cop consecutiu al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
0: Vas veure el partit o no?
1: Sí, sí, sí, sí? I tant.
0: Clar guanyador, el PSG?
1: No. I molta gent dirà que sí, però diré per què no. Perquè al final tothom, bueno, no tothom, però molta gent diu és que només hi va haver un equip sobre el terreny de joc. Per mi no és així. Per què? Perquè al final l'Arsenal va fer el partit que havia de fer segons les seves possibilitats. És a dir, Mikel Arteta va dir com és la forma en què el PSG em pot fer patir més o em pot sometre més. I llavors diu, vale, jo en 1-1 a l'atac jo no puc fer front a aquest Paris Saint-Germain, és impossible. Llavors què faig? L'Arsenal té un dels millors sistemes defensius i defensa del món. Què faig? Els hi deixo la possessió, que ataquin ells, jo em tanco enrere perquè sé que aquí sóc més fort que ells i en quan tingui la possibilitat me'n vaig a l'atac i marco. El primer gol al final va ser així, va ser d'un rebot amb mala sort de Pacho, del defensa equatorià, i a l'espai Javes la va agafar i amb una bona finalització va posar a l'1-0. I al final el Paris Saint-Germain va fer un gol de penal ja gairebé tocant la segona part per un mala sort del defensa espanyol de Mosquera, que va cometre un penalti. Però
0: per,
1: és que
0: per tu penal clar?
1: Sí. Sí, sí, sí, el d'arriba, li dona la cama i era penal.
0: Res a discutir, eh?
1: No, crec que per aquesta part no hi ha hagut polèmica. Mala sort perquè el lateral espanyol va fer un gran partit, però bueno, al final és algo que li pot passar a tothom, no? Igual que els teus companys ja han fallat un penalti, doncs tu et pots apistar, Barasgelia és boníssim en el contra 1, en la velocitat, en el regat, pot passar que se te'n vagi el primer cop que se li'n va, penal. I aquesta va estar la clau, no? En un sistema defensiu molt ferri, infranqueable, el Paris Saint-Germain no va tenir grans oportunitats. És més, les oportunitats del Paris van arribar en el moment en què Arteta li diu bueno, nois, intentem anar a l'atac per fer el segon gol. I aquí, quan van deixar espais i Luis Enrique ja va fer els canvis, Dugué tot el rato sol a l'esquena de la defensa, molt espai per córrer, Barcola igual, i va acabar amb una ocasió fora de Barcola, amb un altre pal de Barasgelia i altres ocasions més clares. En quan van deixar una mica d'espai per córrer els atacants, ja està, estaven morts. Per això per mi crec que l'Arsenal va fer un bon partit i que dintre el que cap va concedir molt poques ocasions. I al final aquesta per mi era més un partit en clau tàctica, no?
0: Ja.
1: De veure què proposava, cadascú va fer el seu partit i no em sembla que l'Arsenal hagi fet un mal partit per prioritzar defensar bé envers un equip que és dels millors d'Europa atacant i jugant amb espais.
0: Creus que es va poder veure el millor Arsenal de tota la Champions?
1: Potser no el millor Arsenal, vale? Perquè és veritat que la gent li sembla com més atractiu aquest, per exemple, el joc que hi va haver contra el Paris Saint-Germain i el Bayern amb 7 gols, amb... És veritat que un partit de futbol és molt més atractiu així que quan ataques en defensa, no? Com molts cops quan qualsevol equip de la Lliga juga contra el Getafe, jope, és que aquests estan ganant res, però és que és la seva forma de jugar. I si Arteta veia l'oportunitat de guanyar la Champions d'aquesta forma, al final ell sap més que tot nosaltres, i jo ho veig lògic. Estic envers del millor equip d'Europa actualment. En atac té molts millors jugadors que jo. Què faig? Pues, si el meu punt fort és la defensa, em tanco, que juguin, que toquin, que tingui la possessió, però les ocasions no van arribar fins que la defensa no li va deixar algun espai o fins a aquell penal. A l'Arsenal podria haver-se endut la final de la Champions per 1-0 i ningú hagués dit res.
0: Clar, al final el futbol es basa en fer que la pilota creui la línia de la porteria, no? Independentment de com jugui, si t'agrada o no t'agradi, no?
1: Clar,
0: però al final suposo que Mikel Arteta va apostar per aquí, no? Quin és el seu punt fort, destacar-ho, la defensa, i a partir d'aquí que el rellotge corri, els altres que vagin fent, i mitjanament li va sortir bé perquè es va avançar en el marcador, no?
1: Exactament, al final al futbol hi ha molts entrenadors amb molts sistemes i amb molts plantejaments de joc diferents. Algun que els agrada més mantindre la possessió, altres que li agrada més potenciar aquesta faceta defensiva, altres l'ofensiva, però al final guanya el qui marqui i el que tingui més gols. I a l'equip Verdeta ho va aconseguir. A partir d'aquí, si el seu plan de joc és defensar, perquè sap que en un 1 contra 1, en una pèrdua de pilota, està mort, però al final crec que no és algo criticable. I al final hem de tenir en compte que l'Arsenal ha perdut la Champions sense haver perdut cap partit. No ha perdut cap partit, ni la final, no l'ha perdut.
0: Uh-huh.
1: I no s'ha endut la Champions sense perdre cap partit. I ha sigut l'equip menys golejat. Si al final la teva millor faceta és aquesta, la de que no t'encaixin gol i a partir d'aquí guanyar i trobar possibilitats d'atac, no és una mala estratègia. Simplement que els penaltis és una loteria, has de tenir el dia bueno, i en aquest cas doncs, la sort no va caure del seu costat.
0: Sí, perquè també es podia haver decantat cap a l'Arsenal.
1: Evidentment.
0: Algun xut del PSG fallar-lo i que al final...
1: De fet, un sol va parar Raya, i Raya ha sigut durament criticat aquesta setmana, inclús qüestionat que vagi a la selecció espanyola, havent sigut 3 cops Golden Glove a la Premier, que és un rècord quasi insuperable, no? El que li criticaven a Raya era que es vencia molt abans de que el llançador tirés el penal, de forma que li donava una pista cap a on s'anava a tirar, i llavors el llançador doncs, li canviava el costat. El problema és que recordem que Raya, per ser porter, és una mica més baixet de la mitja de porters. Per tant, a l'espai o al temps que necessitaria de reacció un porter com Unai Simón, com Donnarumma o com Courtois, no necessiten avançar-se tant perquè són molt alts i encara que caiguin tapen molt d'espai. Per tant, és per això que Raya s'havia de vèncer abans. Havia de donar una passa abans i després tirar-se.
0: La norma diu que es pot fer, ho dic perquè
1: sí.
0: De vegades hi han penals que s'han de repetir perquè el porter fa una passa.
1: No, però no em refereixo endavant, em refereixo al lateral.
0: És a cap
1: dir,
0: a lateral,
1: jo, sí.
0: Val.
1: És a dir, jo em vaig a tirar a la dreta,
0: uh-huh.
1: Dono un pas i després em tiro.
0: Val.
1: I aquest va ser el problema, que molta gent el va criticar per això, però és que Raya al final, si realment vol tapar bé al costat,
0: sí, clar,
1: de la porteria, cap al que s'ha de tirar,
0: uh-huh.
1: Primer ha de donar una passa per poder arribar i després es tira.
0: Uh-huh.
1: La mala sort va ser que, per una part, sí que pot donar més pistes o a l'atacant cap a on es llançarà, però és que si no, no tapa ni un costat ni tapa l'altre. Llavors, per mi, no ho ha fet malament. I si ell i el seu cos tècnic ha estudiat que per la forma de llançament d'aquell jugador el llançament, teòricament, aniria allà, doncs al final ha fet bé. Però no crec que la culpa sigui de Rai, al final ell fa dintre les seves possibilitats
0: no,
1: el
0: clar,
1: que pot.
0: No pots atribuir a un jugador...
1: I els penals, i un sí que es va parar. Després va tenir la sort de que dos companys seus sí que el van fallar, però bueno.
0: Bé, la segona consecutiva pels PSG.
1: Sí.
0: És així, no sé quantes en porta.
1: Dos consecutives, sí.
0: I en total en té dos?
1: Dos.
0: En té
1: dos. L'any passat va ser la primera, sí.
0: Per tant, les dues aconseguides amb Luis Enrique.
1: I a l'Arsenal Cup, sí. Luis Enrique amb la seva tercera Champions, una amb el Barça el 2015, i dues seguides ara amb el Paris Saint-Germain.
0: Clar, després de guanyar el PSG, suposo que també hauràs vist els típics memes o imatges que han sortit per les xarxes en relació a Mbappé, no? Que no va poder guanyar cap amb el PSG, se'n va al Madrid a guanyar la Champions però no la guanya, sinó... És com és l'atzar, eh?
1: Sí, és que al final crec que és l'atzar, no el culparia tant perquè al final és molta casuística de que per culpa només d'un jugador el teu equip perdi i l'altre guanyi. Al final no crec que sigui el principal culpable i al final si anem per números,
0: yeah.
1: Mbappé ha estat el pitxitxi de Lliga i el pitxitxi de Champions. Què passa? Per mi la cosa i l'aprenentatge està en que els clubs han d'aprendre, sobretot aquells que tenen diners, que els diners no ho fan tot. El Chelsea és el club que més ha gastat en fitxatges en els últims anys. Resultat, ara mateix està al top 10 a Premier League sense haver aconseguit entrar a Europa. El Paris Saint-Germain, milions, milions, amb Messi, Mbappé i Neymar, i guanya dos Champions seguides, quan realment fa un projecte amb cara i ulls, fitxa realment per les necessitats que té, i encara que sí que és veritat que té molts jugadors que són els millors del món a la seva posició, no té noms tan estrelles i superestrelles com eren Mbappé, Messi, Neymar. i ha guanyat dos Champions amb aquest equip, no? I el mateix li passa al Barça. Arriba a semifinals de Champions o quarts de final havent construït més un equip que no pas amb estrelles. És veritat que per la seva situació econòmica ha hagut de tirar més de cantera i no ha apostat tant per fitxatges. Però al final, per mi, l'aprenentatge de tot això està en que els equips, encara que tinguin diners, han d'aprendre que un projecte es construeix a partir de lògica, de veure les necessitats, les debilitats, el que vols aconseguir, i construir un equip, no a base de talonari, perquè això estem veient que no funciona.
0: Bé, jo crec que es demostra que també la importància de l'entrenador, no?
1: També.
0: És a dir, Luis Enrique, crec que... Clar, ara sobre la taula, a Toro Passau, seria com molt fàcil, no?
1: Sí.
0: Però ens podíem preguntar si Mbappé hagués seguit una mica les indicacions de Luis Enrique, no? Si hagués... ha sigut un jugador que hagués estat més defensiu, com li demanava, no? Ajudar l'equip, apostar pel col·lectiu, ajudat per la qualitat individual, potser sí que hagués guanyat una Champions amb el PSG.
1: Bueno, al final...
0: Saps el que et vull dir? Perquè, clar, al final tu veus des de fora, no? Agafant distància, Luis Enrique amb la personalitat ha demostrat que amb feina i apostant pel joc en col·lectiu, guanyar dos Champions. Li demanaves un requisit a Mbappé, no va voler fer-ho, va marxar, el resultat és aquest.
1: A veure, el propi Luis Enrique ja va dir que evidentment a qualsevol equip li agradaria tenir un jugador així com Kylian, no? Perquè és que et pot marcar gol en qualsevol moment i tal. La cosa és que sí que és veritat que ja no només a Kylian, sinó que el futbol ara s'està tornant molt més físic. Hi ha moltes necessitats defensives perquè hi ha moltes coses que s'està igualant, no? Amb les dades i tot els perfils nous que estan entrant a les direccions tècniques, hi ha coses que, si no és per tema econòmic, les oportunitats s'estan igualant. Llavors, què pots fer diferent o com pots lluitar contra això? Al final, també fent que tots els jugadors s'impliquin i que tots els jugadors es sentin partícips d'aquest projecte. I al final, el futbol s'està tornant, pues això, cada cop més joc d'equip, en el que ja no... Sí que és veritat que les qualitats individuals són superimportants, però que al final, a l'últim punt de fer-te guanyador o perdedor està la construcció d'un equip.
0: Ja.
1: I per tant, molts cops, la primera línia defensiva ha de passar per jugadors això que et pressionin, que t'ajudin, uns extrems que baixin a ajudar el lateral, però ja no només Mbappé, sinó molts jugadors. A Lamine li passa el mateix, que és molt bon atac, que a vegades quan baixa per ajudar la construcció del joc, però per defensar li costa més. I per mi, en el model i en els sistemes de joc que s'estan plantejant actualment en el futbol, és necessari que els extrems vagin a ajudar molt els laterals, sobretot amb jugadors amb grans qualitats individuals, que li poden fer mal al teu company. S'ha de fer aquest esforç defensiu, encara que siguis extrem.
0: Ja, yeah. M'agradaria saber si la IA quin paper té en el futbol actual.
1: Molt important,
0: sí,
1: molt
0: no?
1: Important, sí. Encara que no ho semblis, et diré quatre possibilitats en les que et pot ajudar la IA, són moltes més, però, per exemple, els principals algoritmes. Hi ha el de clustering, vale, que és sinònim d'agrupació. És a dir, tu, segons unes mètriques que t'interessin, amb un set de dades, pots dir, doncs, fes-me 5 grups partint d'aquesta mètrica que m'interessa analitzar. Llavors, entrenes aquest algoritme i l'algoritme t'agrupa tots els jugadors segons aquella mètrica que li has donat. Què et permet això? Jo vull un jugador similar a Mbappé en quant a gols. Llavors, després tu fas una gràfica i veus quin grupito és aquest que s'assembla més a Mbappé en quant a aquesta mètrica. Això és una. Després, amb què més et pot ajudar? Hi ha algoritmes de similitud, és a dir, tu, segons això, fas un procés de neteja, de transformació de dades i tot això, i al final li poses, o sigui, enfatitzes aquell jugador al que li vols trobar substitut, agafes les mètriques, fas un procediment estadístic i matemàtic i et dona, per exemple, que aquest procés el vaig fer jo, que 60, en un 60 i pico per cent Angelo Stiller és un jugador similar a Toni Kroos. I tens aquest reforç. Que s'ha de basar tota la decisió en això? No. Perquè al final, el futbol, com veiem, té aquest component azarístic i que no tot són dades, perquè al final el bàsquet, més o menys, tothom sap fer cistella, ja sigui ala, ja sigui pivot, ja sigui base, però el futbol no funciona igual. No tots els jugadors tenen aquesta característica de gol que necessites per guanyar un partit, o no sempre la pilota entra per molt que tiris. I igual amb els jugadors. Pot ser el millor jugador del món que tingui totes les mètriques i totes les dades i tota l'estadística necessària com per triomfar en un club i que no triomfi. Li ha passat a Hazard, li va passar a infinits fitxatges del Barça com Coutinho o Dembélé. Mm-hmm. Els diners i les dades no funcionen per si soles. Ja, ja. Ha de ser un treball conjunt. I és la cosa. 60% de similitud a Toni Kroos. Veus el Real Madrid realment, malgrat aquesta dada, veient Angelo Stiller? No. Per què? Pues perquè no té màrqueting, perquè no vendrà samarretes, perquè per l'entrenador no és un jugador pel perfil que li agradi, perquè creuen que no és la seva necessitat, etc. Però que l'algoritme actualment i per permetre a certs clubs que no poden, per exemple, a l'Ajax, és gràcies a tota aquesta tecnologia, ha sigut un expert en treure-li benefici als seus jugadors de cantera. Uh-huh. De Ligt, De Jong, etc. Alemanya, durant el Mundial de 2014, també va implantar no sé quantes càmeres, que després 360, que li permetien veure els entrenos, els partits, el no sé què, i tot passa per aquí. Al final, clubs que no tinguin aquesta possibilitat econòmica de lluitar contra altres clubs com Barça, Madrid, City, en acometre un fitxatge, han de trobar el seu model de negoci, com el del Sevilla. Quin és? El de captar jugadors gràcies a les dades que són bons, que juguin a Sevilla, que i que revaloritzin.
0: Que explotin i puguin vendre'l més car que quan el van comprar.
1: Exactament. No? Exactament. El Brighton, igual, Anglaterra, ja. Porten uns beneficis venent a Caicedo, a Raya, a Cucurella, etc. Joao Pedro, que els estan donant uns beneficis increïbles, i és el seu model de joc.
0: Mm-hmm. Bueno, hem tocat molts pals. Per on vols seguir?
1: Doncs, si vols, parlem per més recència de notícia, aquest diumenge eleccions a la presidència. Mm-hmm. I veurem què passa.
0: Com estàs veient la carrera electoral al Real Madrid?
1: A veure, evidentment, com a favorit sempre parteix Florentino, per tot el que ha aconseguit. Al final ja no s'ha de fer aquest nom i aquesta autoritat perquè ja la té, amb tot el que ha aconseguit. Mm-hmm. Però sí que crec que està tenint una mala estratègia. Primer, ja vam veure aquella famosa roda de premsa, que no se l'havia preparat, que sembla que no tingui gent que l'assessori i que l'aconselli a com fer una bona roda de premsa. És l'exemple del que no s'ha de fer en una roda de premsa. I després que està basant tota la seva estratègia de campanya en precisament no tenir una estratègia de campanya, en no dir res, en victimitzar-se. I per l'altra part, està algú més jove, amb ganes d'aconseguir coses, amb propostes, no et diré reals, però concretes, i que pot cridar l'atenció, perquè al final alguns punts del seu programa estan: 1. Ampliar la ciutat esportiva de Valdebebas amb un gran pavelló de bàsquet, i que també permetria aquests famosos concerts amb un aforo de més de 15.000 persones.
0: Això és el que defensa el senyor Riquelme,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el senyor Riquelme. Després, reformar el Di Stéfano per partits del femení amb un aforo de 20.000 persones.
0: Val.
1: I que els partits importants els juguin al Bernabéu. Mm-hmm. Com fa el Barça quan sí. El femení pot jugar al Camp Nou.
0: Sí, sí.
1: Obrir Valdebebas al soci i millorar la seva experiència, més un descompte a la quota del 50% fins que l'equip no torni a guanyar la Champions. Són moltes mesures concretes que al final el soci que està cremat d'aquests dos anys sense guanyar res, o de que realment no hi hagi un projecte amb cara i ulls, pot apostar. I després està Florentino, que no està dient res.
0: Ho consideri, no? És a dir, al final tens davant unes propostes que vens d'on vens i et pares a escoltar-les. Si
1: sí,
0: no.
1: Per lo menys et pares a escoltar-les, no? Perquè tu et diuen, és que fitxaré a Rodri perquè, mira, per exemple, aquest any no hem tingut cap espanyol a la selecció i això és una vergonya. I a part de Rodri, et portaré un altre fitxatge estrella que canviarà la dinàmica del Madrid. I per lo menys, i sobretot la gent que està veient la gestió, sobretot que s'està fent amb els fitxatges de Mastantuono, 60 milions, Carrera, 55, i són suplents i no et fan res, doncs per lo menys diuen, mira, reforça la plantilla amb espanyols, em proposa un projecte per socis, em projecta l'empresa.

0: el jugador amb més partits al Real Madrid de tota la història.
1: Va tenir etapa entrenant al Madrid Castilla?
0: Sí.
1: Jo pensava que algun any acabaria com entrenant al primer
0: també.
1: Equip.
0: De jo bo... també.
1: O però és que bueno. no vol ficar-se amb aquests... anava a dir merders, però...
0: Tindrà un rol important igualment, la figura del director esportiu és molt important en quant a la gestió del club i crec que és un jugador que si més no coneix com la palma de la seva mà al club i que no li vindria malament. Al final és un jugador amb experiència, a part aquest coneixement d'entrenador i de gestió d'equip que li aniria molt bé, sense cap mena de dubte. I després això, evidentment l'entrenador que vindria no seria Mourinho, perquè creu en aquest cas Riquelme que la seva època ja ha passat i vol apostar per un entrenador a curt, mitjà plaç, és a dir, que em doni resultats per ja mateix.
1: El retorn de Xavi Alonso?
0: No, jo crec que ja és impossible perquè ha
1: firmat, que li agradava.
0: Ha firmat contracte amb el Chelsea, és impossible.
1: Ah sí? Xavi Alonso ha firmat amb el Chelsea?
0: Sí, ja fa setmana, sí. És impossible. No,
1: clar, llavors ja res.
0: Ha sonat algú com Arteta, veurem fins a quin punt és veritat, no ho veig massa realista, però bueno, tot es pot donar.
1: De Guardiola sabem alguna cosa? A Itàlia?
0: De Guardiola encara no sabem res, de moment està disfrutant d'aquest peron com a entrenador, se l'ha vist anant a jugar al golf i evidentment disfrutar del seu temps d'oci.
1: També li toca.
0: Sí, per això també li toca, i ja replantejarà el seu futur quan toqui. Segueix una en Itàlia i veurem per què aposta al final. Canvia la banqueta del Girona, finalment.
1: Sí, Michel marxa. Sí,
0: Michel
1: sí.
0: Marxa.
1: Era la incògnita de la setmana passada i finalment ha dit que fins aquí.
0: Sí.
1: Bye bye, veurem si recala on sonava l'Àjax, no?
0: Sí, segurament, bueno, està quasi tot fet i segurament sigui allà on acabi el tècnic.
1: L'ex del Rayo al Villarreal.
0: Sí.
1: Íñigo Pérez, em sembla que es diu, no?
0: Sí, Íñigo Pérez, molt bon entrenador, el que ha aconseguit amb el Rayo aquesta temporada ha sigut increïble i, bueno, malgrat no haver guanyat i aixecat la Conference, crec que el seu paper ha estat impecable i que com a entrenador, malgrat la seva joventut, és algo que li pot venir molt bé al Villarreal, sobretot després de la marxa també d'un entrenador com Marcelino. I, bueno, aire fresc, però crec que era un entrenador molt competent i que també li pot donar molt a l'equip groguet.
1: Parlem de fitxatges.
0: Anthony Gordon.
1: Qui és aquest paio?
0: Anthony Gordon és extrem esquerre, també ha jugat com a davanter del Newcastle, previ de l'Everton. I, bueno, 70 milions, crec que la seva principal raó perquè l'hagin fitxat és per al model de joc del Barça i per lo que demana Flick, no?
1: És tan bo, com diuen, perquè ningú sabia fins fa una setmana qui era Anthony Gordon i ara és com estrella... Bueno, el Mundial no ho sé, però vaja, diuen que és tan bo i que pot encaixar tan bé amb el Barça.
0: Sí, més... És el que hem estat parlant abans, no? Que no sempre has de ser una estrella per caure de peu en un club ni per anar encaixant en un club. I al final, un fitxatge no es pot dir bo... és bo, és dolent, fins que no el vegi jugar i tinc un rendiment.
1: No, clar, totalment.
0: Perquè al final Hazard anava a ser molt bo, Coutinho anava a ser molt bo, Dembélé anava a ser molt bo, etcètera, etcètera, Griezmann al Barça anava a ser molt bo, i passen aquestes coses, no? Al final un fitxatge no és bo, dolent, i no se sap si has pagat molt o poc fins que juga i demostra el que val, no? I al final jo crec que el Barça l'ha fitxat, un, és petició directa de Flick, i per un entrenador que aquests últims anys t'ho està donant tot i ha tornat a reviure el club, si et demana un jugador, escolta'm, portem molts anys sense fitxatges, li hem de donar.
1: L'has de portar.
0: I per què? Perquè Anthony Gordon és versió Rafinha 2.0 a la pressió.
1: Ah, sí?
0: És el primer jugador que et va amossegar i saltar la pressió al rival.
1: Això li va molt bé al Barça.
0: Per això. És aquí el quid de la qüestió, que és el primer que salta la pressió, que mossega l'àrea rival, que no és tan regatejador o tan individualista com Rashford en aquest sentit, perquè Rashford és un jugador molt més individual, molt més seu, que fa seu el joc i no és tan jugador col·lectiu. És veritat que els números que ha tingut el Barça Rashford aquesta temporada és molt bons, però t'aporta una cosa diferent, no? T'aporta més individualitat, t'aporta més regat, és diferent.

0: Gordon sí que és molt més d'equip, molt més de saber trobar els espais, molt més d'anar a mossegar a dalt, i això és el que li agrada a Flick, jugadors que realment tinguin aquest caràcter i aquesta actitud de no donar-se per vençut i d'anar a mossegar tota l'estona. Mm-hmm. I de recuperar possessió quan hi ha pèrdua de pilota al camp rival, no? Perquè al final el problema que té el Barça jugant amb una línia tan avançada és que quan hi ha una pèrdua al camp rival no la recuperi i els rivals han trobat l'espai a l'esquena, no? Perquè aquest sistema de fora de joc la primera temporada li va funcionar molt bé, però aquesta segona temporada els equips ja li han pillat el truco. Llavors, si jo vull seguir plantejant aquest model i no canviar-lo perquè realment és el que em funciona i com jo vull jugar, has de trobar com minimitzar riscos. Això què és? Recuperant més pilotes del que ja faig a camp rival. Per tant, necessito jugadors actius, físics, i al final Anthony Gordon és un jugador físic i veloç perquè ve d'una lliga com la Premier, que gairebé tot és físic. I de fet, en una entrevista, després del partit de Champions contra el Barça, que va jugar al Newcastle, va dir és que pensàvem que els guanyaríem per físic, perquè són molt més físic que el Barça. I aquesta és la clau, no? Jugadors físics que t'aguantin corrent i pressionant durant la major part del temps possible a camp rival. I crec que per mi és una de les qüestions clau pel fitxatge d'Anthony Gordon.
1: Aquest ja el tenim fitxat i ara doncs, sembla ser que estan centrats en Julián Álvarez.
0: Col·labora amb Julián.
1: Col·labrot, perquè, clar, li pregunten, diu que no, òbviament, suposo, però segurament que després per darrere diu que sí. No sé si s'ho pot permetre això al Barça de fitxar-lo. Bé, col·labrot, en quin punt està...
0: Que hi ha un caos total. Hi ha un caos total, per què? Perquè el jugador és veritat que està descontent, és a dir, per una part no li importaria quedar-se a Madrid perquè està molt a gust amb la ciutat i amb el seu rol de titular, però per l'altra part està descontent perquè a ell li van prometre un projecte esportiu que no s'està complint. Mm. És a dir, de tenir opcions fins al final de guanyar la Lliga, és veritat que d'arribar lluny a Champions ja han arribat, però de guanyar algun títol més important, i al final arribes juny però mai guanyes. És el que li ha passat molts cops a l'Atlético de Madrid. I Julián, i amb el nivell que té, és un jugador que ell a final de temporada vol aixecar títols. Per tant, si des de et plantegen aquest projecte però després no es compleix, és normal que vulguis marxar i sabent el teu cartell. Després, Julián ha dit per mi marxo, perfecte, i de fet ja és diuen que és molt difícil que continuï l'Atlético aquesta temporada, veurem, perquè pot ser un cas igual que el de Nico Williams, tot està fet fins al final i al final et renoves i et quedes per no sé quants anys i et puja la fitxa, no?
1: Jo aquests serials s'haurien d'estalviar, ja, és a dir, és que tonteries d'aquestes com Griezmann, Nico, tota aquesta parafernàlia ja està, no cal.
0: És molt de salseo, crec que no cal.
1: Molt de nen petit, no, diré amb un vídeo que no, si vol digue el que no, ja està.
0: Bueno, però és que el futbol té aquesta espectacularitat que sembla que no es pot treure, no? I després està, és veritat que el pare de Julián, per exemple, ha deixat de seguir a xarxes a l'Atlético i ha seguit al Barça.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Què dius?
0: Això és veritat.
1: Mare de Déu.
0: I després és veritat que el seu agent està fent tot el possible perquè marxi. I ell no estaria descontent en marxar. La cosa és que a l'Atlético està fent una estratègia a xarxes brutal perquè, sap que té la sartén pel mànec, perquè és a dir, el jugador està amb mi, té contracte, si jo vull me'l quedo. La cosa és fins a quin punt pot pressionar el jugador, que és el que pot fer aquest salt de dir, escolta'm, si o si marxo, m'és igual, jo vull marxar. La cosa és que l'Atlético sap que té aquest poder de que el jugador és seu i de que té contracte, mm-hmm. I llavors què fa? Una estratègia brutal per xarxes, desprestigiant el Barça, desprestigiant el seu model de negoci, que és veritat que no ho està fent bé, perquè si tu vols un jugador, no dius... com he parlat amb la gent ja està quasi fet, no, la gent juga una part dintre d'aquest fitxatge que te l'està proposant, però està quasi fet quan hagis pactat una xifra amb l'Atlético i no diguis que tens una oferta feta abans de que aquesta oferta li arribi al propi club,
1: yeah.
0: I això està fatal, i l'Atlético té raó en aquest sentit. Ara, ridiculitzant el Barça, dient-li que és un equip petit, de que ells fitxaran a Lamine Yamal per una bossa de pipes i tres entrades de concert pel concert de Bad Bunny.
1: Estàs dient en sèrio això?
0: Sí, sí, a la compte oficial de l'Atlético a Twitter, i que fitxaran a Pedri per la mateixa quantitat. Lamine, amb una compte falsa, va respondre jo només m'aniré amb un equip de Champions, però la bossa de pipes me la podeu donar, que també sempre va bé. Al final crec que aquestes tonteries en clubs d'aquest calibre sobren, no calen. És veritat que és una estratègia de l'Atlético, 1, per desprestigiar el Barça, 2, per fer veure que té el poder, i 3, perquè si surt pot demanar més del que el Barça podria pagar. És a dir, ja que segurament se'n vagi, amb tota aquesta estratègia faig que el seu valor de mercat pugin i em paguin molt més del que em pagarien si no la faig.
1: En fi.
0: Però bueno, no sé fins a quin punt pot apretar més el Barça aquí. Al final s'està plantejant fent una oferta d'entre 120 i 130, i crec que al final crec que tens altres opcions de mercat que no entren en tota aquesta parafernàlia. És veritat que Julián, pel seu estil, seria el perfil Barça 100%, però econòmicament i després amb tota la gestió...
1: Deixa que m'ho agafi això de perfil Barça 100%, ho agafi amb pinces, perquè la història ho demostra. També era perfil Barça Griezmann i ja sabem tots com ha acabat el culebrot.
0: Sí, però la cosa és que perfil Barça, per exemple, el que demana Flick, no? De saltar la pressió, de connectar més amb els teus jugadors, o sigui, té característiques que 100% li anirien bé i és un bon jugador. Ara, jo crec que ara, el paper, més que a l'Atlético de Madrid es seguirà demanant fins a 150 milions, tu ja has fet la teva oferta, segurament més no puguis assumir per les teves capacitats econòmiques, doncs ara si algú ha de moure fitxa és el jugador de dir què vull fer. Ja dic que si se'n va prefereix el Barça abans que el Paris Saint-Germain, molt bé, però ara demostra'm una proposta concreta de dir-li al club, escolta'm, 100% que no vull seguir aquí, sisplau, si us fan una oferta de tal, accepteu-la perquè jo no vull estar aquí l'any que ve. I a partir d'aquí ja ha de ser el propi jugador que mogui fitxa.
1: Mira, jo prefereixo que passi com Gordon, no? Un jugador que sí que era conegut, potser no el coneixíem, arriba aquí, si dona la campanada i és bo, perfecte, si no, el dol no serà tan gran, perquè tampoc teníem una expectativa. El que passa amb Julián Álvarez sembla ser que és el millor del món, és perfil Barça, però ha de donar el callo.
0: Per mi, i no sé si és un problema o ja és una estratègia de negoci, això no se sap perquè no estic dins del Barça, però s'està veient que quan el Barça vol fer les coses bé negociant i fitxar un jugador,
1: no arriba enlloc.
0: Les fa, no arriba ningú, perquè van un dia en la terra, es planten allà, tothom es pensa que és per fitxar Joao Pedro, i el dia següent anuncien el fitxatge d'Antoni Gordon, que ningú el veia. I per Julián tot és públic, tot és per xarxes, tot és debat, tot és salseo, tot és... Llavors no sé fins a quin punt és perquè el jugador reaccioni o per una estratègia, per un altre davanter, perquè se t'està impossibilitat.
1: Clar, fa soroll amb un jugador que és Julián Álvarez i vas a buscar un altre que potser és...
0: Jo no sé si és això o és que realment és mala gestió, no ho sé, però s'està veient que quan vol negociar bé, es fa. I altra cosa és que Anthony Gordon costa 70 milions, però diré perquè l'operació és més rodona encara. Primer, reps els 46 milions que et donen per guanyar la Lliga. Després, comptes amb els 11 milions que t'acaben de donar per Ansu Fati. I després, Deco sabia que el Newcastle estava interessat en Abde, exjugador del Barça que té ara el Betis i té un 40% dels seus drets. Si el Newcastle paguen uns 60-70 milions també per Abde, el Barça rebria entorn a uns altres 20. I si el jugador que agafa el Betis per suplir Abde és Jan Virgili, tens un altre 40% dels seus drets, rebia uns altres X milions.
1: Et surt gratis, diguem, entre
0: no
1: cometes.
0: Gratis, però et surt molt més econòmic del que podria haver sortit. El Barça, si surt tota aquesta bola, pagaria uns 20 milions per Gordon, que teòricament seria un regal. I després és això, veurem com segueix el mercat, no? I veurem també quines peces mou el Madrid, sonava Bastoni, bueno, també dependrà de l'entrenador que vingui, no?
1: Ja, que però no sonava, ho sabem, no ho sabem,
0: de moment
1: no tenim,
0: ho sabem,
1: no?
0: A veure, quasi segur serà Mourinho, però no ho sabem fins que no surti un resultat electoral. Sonava Rodri, sonava Bastoni, jo crec que el Madrid s'hauria de reforçar amb un punta, perquè al final Mbappé no és un nou i per molts gols que et marqui hi ha un moment que se t'ajunta la posició amb Vinícius i no saben jugar els dos junts. Per tant, un o l'altre i fitxo un nou, un centrocampista, un lateral de garanties perquè s'està veient que Carreras no dona el nivell, perquè Mendy no està, perquè Carvajal se te'n va, Trent és bo ofensivament però no defensivament, per tant necessiten una, dos, tres, quatre posicions, cinc posicions mínim. Migcampista creatiu com Toni Kroos, punta, lateral dret, lateral esquerra i un altre central o dos, fins i tot. Llavors veurem, de moment sonaven aquests jugadors, per mi Rodri gairebé està fet. Sí que és veritat que tècnicament és un jugador impecable, però sí que és un jugador més de jugada pivot, no tant de buit creatiu, que seria Toni Kroos. Llavors veurem com encaixa a Tchouaméni i Rodri, si és que finalment acaba fitxant, i veurem si dona un pas més per Bastoni, que per mi si aconsegueixen per un preu al voltant de 50 milions no seria una mala operació, i seria així un perfil Hausen, però en teoria amb més garantia, més físic i alguna més tosco, no? Diguem-ne, per superar defensivament. I veurem quins més moviments fa.
1: Escolta, què ha passat amb Ansu Fati? Cada cop i volta s'ha tornat estrella mundial.
0: Bueno, tampoc diria estrella, crec que aquest any li han respectat les...
1: O ha explotat, no?, com a jugador.
0: Ha tornat a un nivell competitiu.
1: Sí, no?
0: Ha tornat a un nivell competitiu. Crec
1: així
0: que
1: com
0: a
1: anècdota,
0: any...
1: el FIFA el posen amb una puntuació brutal, eh?
0: Sí, és que aquesta temporada...
1: Jo no donava un duro per Ansu Fati.
0: No, crec que hi ha ningú, però bueno, s'ha demostrat que quan trobes un club que al que et pots adaptar bé i a part les lesions et respecten, no, ha tingut alguna petita molèstia durant la temporada amb el Mònaco, però la major part del temps ha estat disponible i dintre el que cap amb bon rendiment. Sonava fins i tot de tenir possibilitats d'arribar a la llista de la Fuente, però bueno, crec que no estava del tot per entrar
1: 23
0: encara.
1: 23 anys, pensava que en tenia més.
0: No, 23. Sí, va debutar amb el Barça molt jove.
1: Sí.
0: I bueno, ha tornat a un bon nivell competitiu i bueno, a veure què li espera aquesta nova etapa a Mònaco i li desitgem tot el millor al jugador espanyol.
1: Escolta, se'ns dirà el temps a sobre. Parlem del Mundial?
0: Sí, i tant.
1: Quan comença?
0: Dia 11 de juny, partit inaugural a les 9 de la nit, Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Sí.
0: I hi ha una cosa interessant, perquè, bueno, que ens donava com més alegria o més confiança als espanyols de guanyar el Mundial, perquè hi ha una... com es diu això, com una paradoja d'aquestes que es donen, de casualitats.
1: Sí, una carambola, no?
0: Sí, una carambola d'aquestes, que Espanya va guanyar l'últim Mundial, el seu primer Mundial el 2010, quan Espanya estava al grup H, torna a estar aquest grup.
1: Sí.
0: Quan el partit inaugural era precisament México-Sud-Àfrica.
1: Sí, es dona el cas, sí.
0: Quan Shakira era la que cantava la cançó del Mundial.
1: Torna a ser Shakira?
0: Torna a ser Shakira.
1: No fotis.
0: I quan dos entrenadors d'equips latinoamericans, crec que eren Mèxic i Xile, tornen a ser els mateixos.
1: Quatre caramboles
0: i hi han més, que ara no me'n recordo, però, i la gent s'agafa això, però bueno, ho hem d'agafar amb pinces, veure si és perquè torna a sonar la tecla i és veritat això. I veurem
1: clar,
0: què passa.
1: A aquella selecció hi havia Piqué, Xavi, Busquets, també una molt bona representació
0: molt bona,
1: del Barça, no?
0: Ah, i també es va donar que Espanya venia de guanyar l'Eurocopa. Clar, perquè
1: també...
0: Espanya ha sigut l'única selecció en el món que ha sigut capaç de guanyar Eurocopa, Mundial i Eurocopa. L'única. I clar, ara la gent s'està aferrant a això de ara guanyem el Mundial i tornem a guanyar l'Eurocopa.
1: Ja.
0: Però bueno, que és molt difícil aconseguir això, tant. És històric. Però bueno, crec que tenim una selecció lo suficientment important com per competir.
1: Jo crec que està molt bé, tenim ja bon equip, eh?
0: Partim com a favorita i és la cosa, que potser en atac, excepte Lamine o tal, no tenim grans estrelles, però tenim equip. I Luis de la Fuente ha sigut molt clau en això, construir equip. I ara mateix la selecció espanyola és una pinya i és un equip.
1: Totalment.
0: I crec que a nivell de joc... No et dic a nivell individual de forma d'atacar, forma de defensar, com a sistema i model de joc no hi ha actualment ninguna millor selecció que Espanya. Ara pots tenir un partit dolent i que et passin per sobre, evidentment. Però com a proposta de joc i model de joc no hi ha ningú actualment que li pugui fer front a Espanya. I crec que, que els jugadors espanyols s'ho han de creure i que són capaços de tornar a aconseguir això. Són els primers que han de creure.
1: I França, no sé fins a quin punt està representada per jugadors del PSG, veient també la gran campanya que han pogut fer.
0: Bueno, bé, o sigui, sí, té una gran representació.
1: No, Dembélé...
0: Bueno, Dembélé, Doué, etc. El que passa és que França és molt més bona selecció en quant a nivell individual, És a dir, davantera et trec a tres titulars i et poso altres tres que inclús podrien ser més titular que aquests, no? Tinc a l'atac a Dembélé, tinc a Doué, tinc a Barcola,
1: Mbappé.
0: Tinc a Mbappé, tinc a... és que hi tenen tant... tinc a Olise.
1: El porter és Courtois? No.
0: No, el porter Courtois, ah, no,
1: és
0: belga.
1: És belga.
0: Segurament seria el porter del Milan, Mike Maignan, que juga al, al Milan. Després, defensa, també, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández, Teo Hernández... Per mi el que més li falta és mig del camp, no? Perquè té a Kanté, té a Rabiot, però li falta algun més de... té a Tchouaméni, és veritat, però li falten molts jugadors més tècnics en aquest sentit, un Pedri, no? Diguem-ne, li faltaria. Però clar, és que a veure qui et frena a dalt, a Mbappé, a Olise, a Barcola, a Doué, a Dembélé...
1: Olise, Barcola...
0: Marcus Thuram... És que et treuen tres davanters i et poden posar altres sis, que són titulars dels seus equips.
1: No, és que té bon...
0: Aquesta és la cosa, que França és molt bona en jugadors individuals, veurem si es dona la mateixa casuística en formar equip, no?
1: Què més podem dir del Mundial?
0: Espanya debuta el 15 contra Cabo Verde.
1: Cabo Verde, sí.
0: En teoria, Lamine estaria disponible. Mikel Merino crec que encara no, i de Nico Williams tampoc s'ha dit res del moment. Però bueno, jo, si fos de la Fuente, em reservaria, perquè a priori és un partit fàcil, que Espanya hauria de guanyar sense cap mena de complicacions.
1: Home, sí, no? Cabo Verde.
0: Per això, a priori hauria de guanyar, per tant, jo em reservaria aquests jugadors estrelles que saps que venen de lesió i venen tocats pel primer partit així important, que seria contra Uruguai a les 2 del matí, no? Per mi aquest seria on ja pots començar a donar-li minuts i on et jugues al passar ja a octaus de final. I per partits com Cabo Verde o Aràbia Saudí, que són els dos primers, sí, intentaria donar-li més minuts a aquests jugadors que ja venen físicament preparats i que estan al 100%.
1: A priori es veu una primera fase, una eliminatòria bastant assequible.
0: Sí, Uruguai és el partit més complicat, perquè també són un equip molt intens, i veurem.
1: Suposo que jugarà Araujo, no?
0: Home, sí. En teoria seria Araujo, José María Jiménez.
1: Amb Araujo la defensa d'Uruguai la tenim guanyada.
0: Bueno, veurem. A nivell de selecció sempre és una altra cosa. Tens molt més jugadors que t'acompanyen. Però bueno, sí que es pot esperar que Espanya guanyi tots els partits de fase de grups. La cosa és que Luis de la Fuente hauria d'intentar, bueno, Luis de la Fuente perquè és el tècnic, però tot l'equip, que intentin quedar primers de grup. Per què? Perquè si queden segons, tenen moltíssimes possibilitats de, a octaus de final, ja enfrontar-se a Argentina, si passen com a segons. Llavors haurien de prioritzar, intentar guanyar tots els punts i quedar primers.
1: Però dura molts dies, no, el Mundial?
0: Molts dies, perquè és el primer cop en tota la història del Mundial que es juga amb tants equips.
1: Ah, comença el juny, juliol...
0: Sí, és un mes i pico.
1: I l'agost també?
0: No, agost no. S'acaba el juliol. Sí, s'acaba el juliol. Però és la primera cop a la història que entren tants equips.
1: Sí.
0: I bueno, això ve per quedar-se. Per una part, millor, més partit, més espectacle, però bueno, més complicat per qualsevol equip guanyar-lo.
1: 19 de juliol, l'últim dia, final.
0: Sí.
1: Un diumenge. A les 9 del vespre.
0: Bueno, hi ha altres partits que per veure'ls t'hauràs d'aixecar de matinada.
1: No ho faré pas.
0: Jo sí.
1: Tu sí. Jo ja sabia que tu sí.
0: Jo sí. Ja els tinc tots apuntats.
1: I els donen en obert, ho sabem, això?
0: Uns quants sí. Els altres tenen els drets d'Azón a través de Movistar o d'Azón pagant una subscripció més. Però ja els crec que dels més importants o un mínim per dia et donen en obert.
1: No sé si fan alguna promoció d'Azón pel Mundial.
0: Promoció crec que era, estava al voltant dels 20 euros així.
1: Sí, és veritat.
0: 19 amb el...
1: 19 al mes, sí.
0: 19 amb el Gustavo.
1: Ja. 19 al mes.
0: Va, jo intentarem veure tots els que pugui, els tinc tots apuntats.
1: Això.
0: Ja.
1: i vindràs a explicar-ho, no?
0: Home, i tant.
1: Vindràs a posar-nos al dia, no?
0: Mira, Miquel, m'he aixecat a les 4 del matí i m'he vist aquí un Qatar-Senegal i aquest jugador és interessant.
1: Algun dia hauràs d'empalmar el partit i venir aquí a la ràdio, em sembla.
0: Ho faig tranquil·líssimament.
1: No?
0: Ho faig tranquil·líssimament.
1: Informació fresca.
0: No, a mi m'agrada el Mundial per això, no? Perquè, per exemple, l'Eurocopa passada, quan vaig veure jugar a Hanko, amb la seva selecció, em va agradar molt defensivament i ja abans que sonés per clubs europeus va ser jugador en el que em vaig fixar i em va agradar molt. Després, quan va debutar Doku amb Bèlgica, també dic, bueno, aquest jugador és increïble, aquest jugador aquest any se l'emporten. M'agrada per això, no? Per identificar talent i veure quin jugador pot sortir a un equip més important.
1: Molt bé, Lorena, algun tema més?
0: Crec que de moment
1: és que hi ha molta cosa.
0: És que sempre hi ha molta cosa. Sembla que s'acaba tot, però sempre hi ha alguna més.
1: Hi ha molta cosa. Seguirem molt pendents de la setmana vinent. Suposo que ja sabrem qui serà el president.
0: I ja podrem parlar de quin projecte resulta més realista o de pròxims moviments.
1: I no sé si fins a quin punt sabrem si Mitchell se'n va a algun lloc, qui serà el substitut de Mitchell, novetats de la selecció, fitxatges, Julián Álvarez...
0: Girona, tot el que vulguis, sí.
1: I tot això. Gràcies, Lorena.
0: A tu,
1: que
0: sempre. Igualment.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa, transforma. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Són les 12. I a aquesta hora ha de començar una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat. Un grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica generada, el director de la Fundació Catalunya Religió creu que hi ha marge per fer canvis a la intenció inicial que preveia només fer servir el castellà. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Feijóo evita respondre'l directament i li demana que facin tot el possible per forçar eleccions. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, s'ha qualificat de rotundament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar ahir donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I l'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al mes de maig.
1: 3CAT Info.

0: I ja tenim aquí una de les cites més esperades de l'any a Argentona. Del 5 al 7 de juny, els carrers de la vila es tornaran a omplir de colors i aromes amb una nova edició de la Diada de la Flor, una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes florals. Per conèixer els detalls de la programació i les novetats d'enguany, tenim a l'estudi la regidora de festes, la Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, en Carles Ligós. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bon dia.
1: Bé, semicansats, però bé, bé.
0: Semicansats.
2: Sí, perquè encara queda molta feina.
1: Perquè encara ens queda molt.
2: Però ja comencem cansats.
0: Estic buscant una cançoneta. Són coses del directe. Us sona aquesta, a veure? Sabeu quina és, aquesta o no? Acalorado, de los diablos. Hòstia. Veniu del carrer, no?
2: Quins recursos. Sí, ara venim del carrer.
1: Venim del carrer.
2: D'estar floretes, d'estar... Bueno, controlant una miqueta les instal·lacions que s'estan fent.
0: Ja tot plegat, eh? Sí. Molt bé. Vinga, com encareu des de la regidoria aquesta nova edició de la Diada de la Flor, Montse?
1: Doncs, com bé deies, fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla, com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
2: Sí, sí, sí, és d'aquelles festes que, a part de ser feina, són d'aquelles que enriqueixen el poble i, com a bons vilatans que som, també, ens agrada gaudir-les.
0: És una d'aquelles festes que podríem dir està arrelada.
2: Ara ja sí. Que ja en el seu moment ja era del poble. Sí que va haver-hi el moment que li va tocar a l'Ajuntament agafar una miqueta les regnes per totes les problemàtiques amb les que es trobaven les entitats o els carrers, per trobar flor i així, i vam haver d'agafar les regnes per assumir aquesta despesa i així. Però ara les entitats, jo crec que ho esperen any rere any, poder sortir al carrer a fer això. Sí que és veritat que el model ha canviat una miqueta, és una festa que eren els veïns i veïnes dels carrers que sortien a fer la catifa o a decorar amb enramades tot el que eren els carrers, on antigament hi passaven les processons, i aquest model ha anat canviant perquè són les entitats les que han assumit aquest rol d'engalanar carrers. Bueno, també la societat.
0: Bé, de fet, l'altre dia fèiem tertúlia amb els avis i parlàvem de la Diada de la Flor i explicàvem com era abans, que molta gent s'hi volcava, com feien aquestes catifes de flors, no? Una mica, doncs, el col·lectiu, com s'hi volcava, no? Amb una diada. Per això deia, ja està consolidada, però al cap i a la fi molta gent ja l'espera també, no?
2: Exacte.
0: És que venim el primer cap de setmana.
2: Ve de lluny, i el que sí que nosaltres hem fet...
0: És una tradició que ha anat variant, però que...
2: Bueno, ha anat adaptant-se
0: als temps
2: on els teixits associatius doncs ara ja són més forts que ara per ara que els veïnals.
1: I que igualment...
2: És un reflexe de
1: la societat. No oblidem que els col·lectius, les associacions, són veïns del poble.
2: Sí,
1: per tant, d'una manera o d'una altra, el veïnat segueix implicat, el que sí, que no com...
2: en
1: aquest moment et deien aquesta gent gran, segurament, que és a la porta de casa. Això s'ha perdut una mica, més que res per al canvi que hi ha hagut generacional, també per al tema de que abans podien anar a collir plantes en alguns vivers o al bosc, ara no es pot, llavors, vulguis o no, això també ho ha fet canviar.
2: Sí.
1: Però que és maco igualment veure com la gent gran dels carrers que abans en feien segueixen intentant col·laborar, i això és molt xulo, és molt maco.
0: El volum de flor, de planta, de quan estem parlant? De quantes... Ho tenim comptabilitzat, això?
2: Sí, i tant. Mira, de clavell podríem estar parlant de que tindrem uns 41.000 clavells.
0: Déu-n'hi-do.
2: Unes 9.000 gerberes i unes 1000 i pico plantes de flor de temporada.
1: La planta, sí, que val a dir que l'hem anat a collir nosaltres, sí, per a veure-t'hi costes,
0: ara,
1: eh?
0: Oi, ara...
1: No, no, que no és broma, no.
2: Una part sí, després també encara hem d'anar en els vivers, també treballem amb gent propera en aquest, sí, sentit.
0: És planta del Maresme, diguem?
2: La planta és del Maresme. La planta sí, eh? Clavell ja és impossible trobar, la gerbera també és del Maresme. I també tenim un gran volum també que no se'n parla mai, que és el volum de la sorra, que també són quasi bé unes 35 tones de sorra. Entre 30 i 35 tones de sorra que s'estenen al llarg dels carrers per poder fer la base d'aquestes catifes.
1: I que hi ha molta gent implicada.
2: Sí.
1: Molta. Centenars.
2: Aquests serien els números.
1: Sí.
2: Bueno, també tenim els números de les entitats que trobareu que participen en aquesta, perquè està bé parlar de números de producte i de materials, però tenim, doncs, com veureu en el plànol del programa, del web, o d'on pugueu localitzar-ho, tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats,
0: sí,
2: val? I després totes les instal·lacions que anirem veient al llarg del poble, que han també fet, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Càntir, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda. Val? I per altra banda també tenim la col·laboració, que també ho veureu en el cartell, dels tallers de la Creu Roja amb la gent gran, que ens han fet unes banderes que ompliran uns estàndards.
1: Ja es veuen algunes.
2: Sí, algunes ja s'estan penjant aquest matí.
0: S'estan penjant.
2: Estàndards que han fet amb roba de sac, flor de feltre, que serà, doncs, a partir d'ara l'estàndard oficial per cada dia de la flor que fem, que són unes coses molt maques que des de la Creu Roja han fet. Per tant, hi ha aquest volum de participació, més de 16 instal·lacions, dos elements que surten fora de les catifes pròpiament dites d'aquestes 16, que són el PFI Creu Roja. Bé, hi ha molt de volum d'implicació.
0: I a més ja fa setmanes, no?, que s'està treballant amb l'àrea de la flor. D'aquests 15 a 16 veïnats que participen i que faran la seva catifa, són els que s'hi han volgut participar, a la diada, o hi ha com un número tancat de dir,
2: no,
0: mira, fem...
2: No, en principi sempre es fa un...
0: Sí, es que fa una crida,
2: que
0: no?
2: Hi ha una crida inicial, mm-hmm, després de la primera crida, qui no ha volgut venir ja no, perquè s'ha de tancar en algun moment. Es fa la primera crida, s'anuncia que hi haurà aquesta... Totes les entitats i col·lectius s'anuncia que hi haurà aquesta reunió, i a partir d'aquella primera reunió sí que comencem a tancar números, perquè sí que arriba un moment que has d'encarregar una data, has de dir tants clavells, tantes gerberes, tanta sorra, i això sí que un cop tanques llistes sí que ja no pots anar afegint més, però cada any s'afegeix o es desapunta sobretot les entitats més interessades. I ja està.
0: Novetats o coses que m'hagin pogut cridar l'atenció, els amics dels bonsais?
2: Sí.
0: Hi ha molta falera, també, eh? Hi ha molta gent que segueix el fenomen bonsai.
2: Sí, hi ha aquesta falera. Si ens anem fixant els darrers anys, hem anat fent, que ja ho havíem intentat fer abans de la pandèmia, exposicions relacionades amb l'àmbit botànic, ja no ho diré només floral, botànic, que podríem marcar aquesta Diada de la Flor, no? I ja tres anys enrere o quatre vam començar amb exposicions de l'art floral japonès que es diu Ikebana, que vam fer dues exposicions seguides. L'any passat, molt maco, l'any passat vam fer una exposició de fotografia macro d'insectes i flors en el Saló de Pedra, i aquest any vam demanar a veure si l'Associació d'Amics del Bonsai de Caldetes volia col·laborar amb nosaltres, i fantàsticament es van prestar, i tindrem, doncs, aquesta mostra de bonsais que fins i tot el diumenge al migdia a les 11 hi haurà una demostració de poda i de treball de bonsai.
0: Mira, m'anirà bé. Em van regalar un any un bonsai
2: i què? Malament,
0: no va reixir. No va créixer el que havia de créixer.
2: Doncs mira, ja però ho saps, bueno, diumenge a les 12, al Sol de Pedra.
0: Clar que sí, s'ha d'aprendre. Vinga, doncs 3 dies tindrem doncs el tradicional O com balla, no?
2: Que sí, també aquí al pati del Museu del Canti tindrem l'ou com balla amb aquest pati recentment inaugurat. A nivell de... a la plaça Nova, durant tot el cap de setmana, des del dissabte fins al diumenge a la tarda, hi haurà la fira mercat del producte artesà. Val, que al voltant d'això, sobretot durant el dissabte, hi haurà oficis artesans, mostra d'oficis artesans, hi haurà jocs d'aquests gegants, tipus de fusta, de caràcter familiar, on grans i petits poden jugar. I el punt més àlgid és ja a partir de la tarda, alguna s'escaparà ja al matí començant a fer la seva catifa, però sobretot a la tarda l'inici d'estesa de sorra per carrers i començar a veure ja el col·lectiu, aquest gran volum de gent, perquè recordem que les entitats el formen moltes persones, i que sortirà al carrer a fer aquestes catifes perquè puguem gaudir-les al llarg de tot el diumenge. Crec que de cara a dissabte ja no em deixo res. I
0: la previsió del temps.
2: La previsió del temps, fins fa 2 dies semblava que tindríem potser una miqueta d'inestabilitat. Ara, de moment, només sembla núvol, que ja està molt bé, perquè amb la calor i el sol que portem aquest últim cap de setmana, ja està bé que sigui així per poder treballar al carrer.
1: No oblidem que sempre plou una mica.
2: Sí.
1: Vull dir que ja ens és igual, vull dir, ja ho sabem.
2: No.
0: Les quatre gotes per fer lluir més.
2: Exacte, per assentar la sorra i la flor, això és fantàstic.
0: Sí.
2: Si són quatre gotes, a tots ens va bé.
0: No.
2: I després, home, no oblidem del diumenge al matí, la tradicional ja fes la teva, a la plaça Nova.
0: Què tal aquesta proposta?
2: La proposta fes la teva és sí? Bueno, és cada un que es faci seva la seva catifa de flors.
1: Els donem un quadradet.
2: Es dona, bueno, suposo que ja, no sé si ho has vist algun cop.
0: Sí, alguna vegada he vingut a
2: i a cada any, meva, cada però... any ens faltaria plaça per créixer més.
0: Vale.
2: Però també creiem que tampoc hem d'anar més enllà del que tenim. I fem fins a, no sé si són 6 o 8 braços de sorra de quasi 10 metres de llarg cada un per un metre d'ample, que els subdividim en quadradets perquè cada canalla pugui fer la seva catifa.
0: Suposo que al final fa goig, no? Veure...
2: És tot un collage, sí, i és fantàstic. Sí. I és aquesta participació que es busca. És aquesta participació que treballa amb aquestes matèries. La flor, la sorra, l'escorça, la terra vegetal. I en principi és això, mal fes la teva. Després, també, al centre parroquial tindrem un work in progress, que se'n diu, d'una companyia que és Toms Creatius, que ens venen a fer servir una miqueta de conillets d'Índies d'una nova instal·lació participativa en format de taller que es vol fer, que volen començar a girar, i serem, doncs,
0: uns privilegiats. Teatre, o
2: són instal·lacions participatives, no sé. Instal·lacions participatives són aquests espais on amb música o tipologies de jocs, però que ja no és el típic joc de fusta, sinó que van més enllà, que busquen altres elements amb un fil narratiu, que busquen aquesta participació tant de grans com de petits. Doncs és aquesta instal·lació participativa que tindrem al centre parroquial. Què més?
0: Tenim Garrinada, no? Que recentment ha presentat cartell.
2: Tenim un concert vermut que ens faran la gent de Garrinada, inclosa dintre dels actes propis de la Diada de la Flor. No és una cosa separada de la Diada de la Flor, és Diada de la Flor, però que anem de la mà de Garrinada per fer aquest concert vermut, i que ells han proposat i nosaltres vam acollir gustosament que poguéssim fer aquest concert vermut. Val? A la plaça de Vendre, allà amb l'ombreta dels arbres, i i ja està.
1: Es podrà visitar la Casa Puig, visitar el museu. Aquest any obrirem primera vegada el jardí que està al costat del Saló de Plens, que també es podrà visitar, tampoc és que sigui com la Casa Puig, però és un,
2: bueno, és un raconet molt maco, amb dos plàtans allà, un jardinet així de vegetació així sostenible.
1: I tenim una sorpresa a la Font de Sant Domingo.
2: A la Font de Sant Domingo, però hi haurà una sorpreseta que, bueno, que si els vilatans i vilatanes ja comencen a passar-hi demà, ja ho veuran. Sempre fem algun tipus d'instal·lació a la Font de Sant Domingo, doncs aquest any més que una instal·lació serà...
1: No li diguis.
2: No.
0: Una sorpresa.
2: Una sorpresa.
0: Bé, són dies que també la gent treu, la càmera de fotografiar, però els mòbils van amb la bateria bastant plena per fotografiar.
2: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I tant.
2: No? I tant que sí. I després, tancarem la tarda del diumenge ja
0: amb la trepitjada,
2: amb la trepitjada de les catifes encapçalada pels geganters i grallers d'Argentona, que aquest any tornem a començar el recorregut, que això sí que és important que ho sàpiga tothom. En vez de l'Ajuntament ens trobem a la plaça del Molí, que aquest any tenim els veïns i veïnes del Molí que han tornat a fer catifa, i per no fer molts buits i sortir de l'Ajuntament, baixar, tornar enrere, vam decidir, com l'any que ja van començar allà al Molí, que també vam fer catifa, doncs sortim des del Molí i fem tota la cercavila, que la cercavila també es pot trobar el recorregut al web.
0: Per tant, punt de sortida a la plaça del Molí i finalitzar...
2: A les 7 de la tarda i finalitzar a la plaça del geganter Joan Pedrós, que és allà davant del cementiri.
0: Vinga, doncs aquest seria una mica el programa.
2: Aquest és el programa complet. Crec
0: de la Fira Mercat d'Artesania, el tradicional o com balla, la participació dels PFIs, no? En l'elaboració.

0: inspirats en el cartell i la imatge pròpia de la Diada de la Flor, us animem a tots i totes a que aneu a gaudir de la restauració del poble, perquè amb la imatge d'això tots els seus restauradors adherits han fet unes estovalles molt xules amb la imatge, i per tant aquesta és també la participació que tenim també amb Argentona Comerços i Serveis.
1: Molt bé, cap de setmana complet.
0: Completet. Per no descansar gaire.
1: Per quedar-se aquí.
0: I sobretot engresquem a la gent que surti també a veure com es fan les catifes i si poden, que demanin si poden col·laborar amb la gent que fa catifes, perquè és una feina també maca.
1: Una experiència que no fas cada dia.
0: No, exacte, no? Ni cada dia, i molta gent no ho fa ni cada any. Per tant, de tant en tant està bé i és molt maco.
2: Sí, i a més és que veure-ho des del moment de que talles la flor, de que tires, de que endreces la terra, perquè és que sembla molt fàcil, sí, però no és tan fàcil, eh? És una cosa molt elaborada. Totes les estores les fan amb aquest carinyo i amb aquesta feinada que els hi comporta, i totes són boniques.
0: Ah, i disculpeu, m'he deixat l'exposició de fotos antigues del Corpus d'Argentona, que hi haurà a l'aparador de la biblioteca municipal.
1: Ara estava veient per
0: municipal.
1: Aquí, sí, a la biblioteca, fins al 28 de juny.
0: Són fotos de l'origen del que és la Diada de la Flor, que és el Corpus d'Argentona, on s'engalanaven i es feien catifes a tots els carrers, i a aquesta participació que havíem parlat abans. Sí, sí.
1: Per acabar, deixeu-me fer prevenció i cridar al civisme, no?
0: Ah, això sempre, gràcies, Miquel.
2: Si us plau.
0: Sí, perquè...
1: Que ja és trist haver-ho de recordar.
0: Sap greu haver-ho de recordar, però hi ha molta feina de molta gent, i ja sé que qui vol ser incívic se li enfum tres nassos, això, però...
1: Tres ous d'aquests que posaran,
0: sí,
1: a la...
0: Sí, correcte, a la font.
2: Allà.
0: Però és molt important... que gaudim del que es fa i no gaudim desfent el que es fa, bàsicament.
1: Doncs queda dit, convidar a tothom a sortir i a gaudir d'aquestes temperatures i de l'aire i de...
0: Sí, que farà una miqueta de nus.
1: De l'art visual que tindrem aquests dies.
2: Ja ho anirem a Sant Sebastià perquè corri l'aire.
1: Sí, sí. Això. Montse, Carles, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.

Acompanya. Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació...

0: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
1: És la mòbil, magnífica en ella, que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.
2: Curts i llargs, un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana, un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
3: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ella és la Aurea Franch, s'ha fet famosa a través de les xarxes per versionar el català hits internacionals, però també s'envalentona amb cançons inèdites i la veritat que li ha quedat molt bé. Aquest tema és meravellós, que ens acompanyarà durant aquest estiu 2026. I de l'Aurea Franch seguim el ritme de Juanes i la seva darrera proposta musical, Hagamos que...

0: Juanes, i hagamos que ha faltat un minutet i arribarem a 3:45 d'una del migdia. Seguim amb Álvaro Soler, que acompanya el Fred García amb el hit de l'estiu passat.
1: Ara que estem sentats

I és l'estrella del Fred García amb Álvaro Soler, l'estiu del passat estiu, l'èxit del passat estiu del 2025. Anem posant el punt i final a l'edició d'aquest dimarts, avui 2 de juny, edició 132 de la temporada, sumant 615, que es diu ràpid. El passat 28 de maig es va produir un incendi forestal al municipi veí d'Òrrius. Aquest incendi es va incendiar per causes que encara s'estan investigant en una zona propera a una indústria de fabricació d'espelmes i que treballa amb materials perillosos. Un fet que reobre el debat sobre la prevenció d'incendis, l'estat dels boscos i la protecció de les activitats i habitatges situats en entorns forestals. N'hem parlat amb el doctor Medi Ambient i enginyer de forest, Oriol Bassa. No només hem parlat d'aquest fet, sinó també de l'exposició que es pot veure a la biblioteca i de la conferència d'aquesta tarda sobre la gestió dels jardins per prevenir els incendis. També tindrà lloc a la biblioteca. Ens hem posat al dia de l'actualitat esportiva amb la Lorena Muñoz. Hem passat per les eleccions a la presidència del Reial Madrid, els fitxatges del Barça i també pel Mundial. I ja tenim pràcticament aquí una de les cites més esperades de l'any a la nostra vila. Del 5 al 7 de juny, els carrers d'Argentona es tornaran a omplir de colors i aromes en una nova edició de la Diada de la Flor. Una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes de flors. Per conèixer tots els detalls de la programació i les novetats d'enguany, avui ens han acompanyat als estudis la regidora de festes Montse Cervantes i el tècnic de l'àrea en Carles Ligos. I de seguida us deixo amb proposta musical i acabarem amb el nou capítol, el sisè ja, de la poesia catalana contemporània, un podcast de la mà d'Oriol Marfà i que avui ens posa sobre la taula l'obra de l'autor de Francesc Garriga. Res més, jo ho deixo aquí a partir de la una. Et deixo amb els serveis informatius d'aquesta casa i jo torno demà puntual a partir de les 10 per acompanyar-te un nou matí a través de les zones del 104.6 de la FM. Salutacions de qui us ha acompanyat, el meu nom, Miquel Carabanyo. Avui marxo amb la banda Neon i el seu èxit guapíssima. Que tingueu una molt bona tarda, família. Adéu-siau.

poeta d'avui és en Francesc Garriga Barata, nascut a Sabadell l'any 1932 i mort el 2015. En Garriga Barata, durant la seva infantesa, viu envoltat de l'ambient artístic i literari que es respirava a casa seva. Als 12 anys entra al Seminari dels Caputxins i amb 24 deixa l'ordre i torna a Sabadell, on va néixer. Es llicencia en Filologia Germànica i posteriorment es dedica a la docència. És influït per Carles Riba i per Guerau de Liost i publica l'any 1959 el seu primer poemari, el que segueixen tres més, el darrer dels quals es publica l'any 1973. Després segueix un llarg silenci fins al 1990, que no torna a publicar. És en plena maduresa, a partir del 2000, que li arriba el reconeixement i és amb l'obra Tornar és lluny, que l'any 2012 rep el Premi Carles Riba. El seu darrer poemari, Swing, apareix l'any 2015, el de la seva mort. Va fer present la seva veu a través de la ràdio i la televisió durant molts anys. La seva poesia és sòbria i desencantada. Els seus poemes són motiu de reflexió i passa comptes amb alguns dels temes que el preocupaven: la llibertat, el cinisme, l'amistat, etc. De l'anhel no culminat de no haver-li permès fer tot el que volia, en paraules seves, va néixer una obra singular, lúcida i incòmoda, aplegada finalment en un sol volum titulat Cosmonauta, la seva obra poètica completa. Les seves darreries, i encara actualment, ha estat i és referent de les noves generacions de poetes catalans. Escriu sempre sense majúscules. D'aquí que la lectura de vegades es fa un xic complicada. El primer poema és el següent. Presentia paraules quan he obert el matí. Tinc amor, tinc amics, trobo el goig que no vull, mai la pau que voldria. Adeu. La llum tardana grugueja les blanques d'aquest arbre que espera, sense saber-ho, el blanc d'hivern. Miro per la finestra com s'acosta, també daurada per la llum de la tarda, la solitud, i apago lentament l'última pipa. Tanco la porta i se'm menja la nit. Introit. Hem acabat per abraçar la dona que ens festejava a l'autobús amb ulls de fam i arrossegava els passos camí de casa. I ens hem donat, a prosa trista, febrer de blancs en ametllers en plor. La noia que estimàvem se'ns havia trencat entre les mans quan érem barroers per massa joves. Després de nits on ploren tots els infants del món, ens sobren les paraules i ens ve l'amor com una almoina. Volia l'última paraula, li fou donada l'única resposta. Hauràs d'abandonar sobre els fogons les menges mig guisades i el got mig ple damunt la taula. L'atzar que enceta i clou la voluntat fa via amb peus lleugers al teu encontre i empeny inexorable les lletres del silenci. Si saps dir prou quan calgui, la pietat apagarà el discurs, la pressa d'arribar. I el nucli dur de l'espiral on tot comença en un no-res i mor, disfressarà tot el no-res que amagues i el buit d'on has vingut per no anar enlloc, potser. Si vens i jo no hi sóc, sobre els fogons hi trobaràs les restes d'un silenci mal cuinat. Després, distreu el cos pel meu estudi. La teva llum aclarirà les ombres de totes les mentides que dormiten damunt la meva taula. Sabré trobar-t'hi al meu retorn? Quan marxis, tanca la porta sense fer soroll. Arribes a pensar que tot és teu, que tot se't deu. Els anys et vencen i oblides el que amagues i el que has viscut i sobretot el com. Perquè has viscut de franc, era important saber que tot plegat havia estat un préstec, no un regal, i que ho hauries de tornar. Només és teu el que has donat. Tens el temps just per adonar-te'n i obrir les mans. S'acosten nits de fam. Per compartir el que et resta, parteix el pa que guardes.
potser per sobreviure. No puc trobar els carrers ni aquells portals que ens foren la vida, ni els bancs on aprenguérem el diàleg, ni els vents que davallaven de la muntanya al mar i ens pentinaven. Avui escombra el pànic la rambla solitària i ens lladra el cor que passegem per veure si troba el rastre de tants setembres. Al lluny, en la memòria, aquells adolescents temptegen secs al vespre i amaguen el seu sexe de novicis. Són ombres ja les mans? Dibuixo en negre el ganivet que ratlla les meves llums, les meves ombres, i exorcitzo el dimoni que acompanya la meva mà sobre la plana blanca. Cremo amb sol les paraules que mai no he gosat dir, les últimes fronteres de l'exili secret, dels meus temors i dels meus deutes, les meves noses, i m'abandono a un mar sense memòria. Vigila els llocs que estimes. Fa temps que vas pel món amb ulls callats. Potser no t'has guanyat mirar els racons de l'ombra. L'afany de fer camí semblava un urgent. Badoc, ni saps avui si encara et queda llum pel nou combat. Mirada eixuta, caminada sec. Al camp on guardes el que has vist no hi plou. De temps, cap flor, cap brot prou verd per veure la llum més última, que està, potser, per arribar. Apago llums i tanco finestrons. Cada dia més lent, més en silenci, i encara queden per tancar les portes més pesades i els llums més alts. Si fos un nen, m'enfilaria els pins. Les meves mans faldades i uns peus porucs no aguanten camins de roca ni rodals d'ortigues. Ja em costa tancar portes i apagar llums. I em sento un nen. No ho sóc. Segur que si pogués, m'enfilaria els pins.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

L'expert forestal Oriol Bassa alerta que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció d'incendis al Maresme. A més, reclama més cultura de prevenció davant d'un estiu que es preveu especialment complicat. A l'informatiu també sentirem la veu del cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Albadalejo destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'un increment d'inseguretat al municipi. I també parlarem de dades perquè el Maresme manté una renda per a habitant superior a la mitjana catalana, però continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. Pel que fa a Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també la catalana. I avui parlarem d'esports. El Club Patinatge d'Argentona classifica 6 representants per les finals nacionals. I també parlarem del doble èxit de la base de l'handbol Club Laietà Argentona a les competicions catalanes. L'equip a l'havia acabat tercer al top 4 de Catalunya i el Benjamí es proclama subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. I el temps aquesta tarda ha de començar amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Dimecres pot arribar algun ruixat feble i dijous tindrem matí de sol i tarda amb més núvols. Els ruixats podrien tornar a aparèixer dijous a la nit. Comencem.

0: L'incendi que la setmana passada va afectar una indústria de fabricació d'espelmes a Òrrius ha reobert el debat sobre la prevenció dels incendis forestals i la protecció dels nuclis habitats situats a tocar del bosc. L'enginyer forestal i doctor en medi ambient Oriol Bassa ha passat avui per Ràdio Argentona i ha assegurat que diversos factors van contribuir a agreujar l'emergència. Per una banda, destaca la manca d'una franja de protecció perimetral de 25 metres al voltant del nucli urbà, tal com estableix la normativa vigent, i de l'altra, l'emmagatzematge de centenars de tones de parafina a l'exterior de la fàbrica.
1: La suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis i després el morró, vull dir que va ser tot un cúmul que... El problema és que nosaltres, des de la Federació de DEFAS, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures.
0: Bassa posa en valor la ràpida actuació dels bombers, les ADF i la resta de serveis d'emergència i considera que la intervenció dels mitjans aeris va ser clau per evitar que les flames arribessin al nucli urbà o s'estenguessin cap a altres zones forestals del Maresme. Però va ser també alertat sobre un altre dels efectes del foc d'Òrrius, en concret el vessament de parafina a la riera de Riudameia. Bassa assenyala la responsabilitat que hauria d'assumir l'empresa.
1: Per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, en la mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Riudameia, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona a l'alçada de Pins, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria de Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural, i ara això algú ha de treure. Diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera, i ara s'hauran de treure de la riera, i a part a part amb el risc de contaminació de l'aquífer.
0: L'entrevista també ha servit per abordar la previsió d'un estiu que podria ser especialment difícil. Bassa apunta que les altes temperatures previstes i l'abundant vegetació que ha crescut després de les pluges de primavera poden incrementar el perill d'incendis durant els propers mesos.
1: Tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir, i per tant tindrem molta, molta, molta calor. Tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt i hi ha molta herba a tot arreu. I llavors això de les desbrossadetes, i sobretot no les feu el dia de Sant Joan, perquè queda ja un gruix que heu de fer abans, perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
0: Oriol Bassa serà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Joan Fontcoberta i Gel amb una conferència sobre jardins segurs i protecció dels habitatges davant el risc d'incendi. La sessió forma part d'una campanya de sensibilització que vol ajudar els veïns a identificar els elements de risc presents a les seves llars i jardins. I més seguretat. La policia local defensa que la reorganització del cos ja es tradueix a hores d'ara en una millor atenció a la ciutadania. El cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al càrrec i assegura que els canvis impulsats fins ara ja tenen efectes visibles per als veïns d'Argentona. La principal novetat és que el cos ha completat per primera vegada els 23 efectius previstos a la relació de llocs de treball, fet que ha permès reforçar els serveis i ampliar l'atenció ciutadana.
2: Aquests mesos el ciutadà també el que haurà percebut és que no ha sentit en cap moment, no hi ha hagut cap problema de no hi ha policia local a la nit, no hi ha policia local, això no, des de que estic jo no ha passat. Què vull dir? Que tenim tots els torns coberts, o sigui, uns serveis mínims cada dia, com a mínim tenim una patrulla sempre. Sempre, i quan dic sempre, és sempre. O sigui, vull fer menció expressa que aquestes dues incorporacions, tots dos tenen la formació mínima necessària, que vull dir que tots dos han passat per l'escola de policia, tenen el curs de policia. Val? O sigui, són policies 100% formats. O sigui, no és una problemàtica de tenir molts interins, o sigui, no tenim aquesta problemàtica que sí existeix en altres llocs, no?
0: El Badalejo explica que aquesta ampliació de l'horari és només una de les mesures incloses en la reorganització interna del cos. També avança que en els pròxims mesos es posarà en marxa un sistema de cita prèvia electrònica per agilitzar la presentació de denúncies i altres tràmits. El cap policial destaca més que s'ha arribat a un acord amb la representació sindical per modificar l'organització dels torns, un model que pràcticament no havia canviat en els darrers 17 anys. Pel que fa a la seguretat ciutadana, el Badalejo reconeix que en les últimes setmanes alguns robatoris han generat preocupació entre els veïns, però assegura que les dades no indiquen cap repunt significatiu de la delinqüència.
2: Amb dades estadístiques, no, el que parlem, no? És una percepció, jo no podré canviar les emocions si no és amb un treball integral i de temps. Però dintre de les dades estadístiques, el que puc dir que només hi ha hagut 4 denúncies de robatoris, és a dir, 4. Si parlem de valor absolut, estem parlant de 4 denúncies en tot un mes. O sigui, no estem parlant d'una onada de robatoris ni d'una banda especialitzada. És a dir, parlem de 4 denúncies en les quals moltes no van robar res.
0: El responsable de la policia local d'Argentona insisteix que la percepció de seguretat és un factor important per demanar analitzar la situació a partir de dades objectives. La pròxima Junta Local de Seguretat, prevista pel 17 de juny, servirà per compartir les estadístiques actualitzades amb la resta de cossos policials i administracions implicades. I ara us plantegem una pregunta. El Maresme és una comarca rica? Doncs la resposta és que sí, si fem cas a les últimes dades que indiquen que cada habitant del Maresme disposa de mitjana de gairebé 21.000 euros anuals de renda familiar. És una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya. Això no vol dir que tots els municipis del Maresme tinguin el mateix nivell econòmic. De fet, passa just al contrari. El Maresme és una de les comarques amb més diferències internes de tot el país. I com es veu aquesta diferència? Doncs, per exemple, Alella és actualment el municipi amb més renda de Catalunya entre les poblacions de més de 1.000 habitants. Cada veí d'Alella disposa de mitjana de més de 35.000 euros l'any. En canvi, a Tordera, la renda per habitant és de poc més de 16.500 euros anuals. Això significa que de mitjana un veí d'Alella té més del doble de recursos econòmics que un veí de Tordera. Tot plegat dins d'una mateixa comarca i a pocs quilòmetres de distància. I Argentona, on se situa? Doncs Argentona es troba per sobre de la mitjana comarcal. La renda familiar bruta a casa nostra és de 22.084 euros per habitant. I d'on provenen els ingressos dels argentonins? Doncs segons l'IDESCAT, la major part arriben dels salaris. Els sous representen el 61% de la renda de les famílies argentonines. Un altre part important, el 21,6%, prové de negocis, activitats professionals, lloguers o altres rendiments patrimonials, i finalment les prestacions socials, com ara pensions o ajudes públiques, representen el 17,4% dels ingressos. Fet aquest quadre, és moment a l'informatiu d'obrir bloc de serveis. I ens adrecem a tots aquells que esteu preparant exàmens, per exemple, la selectivitat. Fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres i ho fa de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. El Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè els infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous de les 5 a les 6 i a l'Institut d'Argentona els dilluns i dimecres de 6:15 fins a 8:15 del vespre. I també per a les famílies, l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treubanya organitza un taller participatiu de musicoteràpia conduït per l'Aina Camp. Per poder-se inscriure, podeu enviar un correu a cargoltreubanya@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I recordeu que és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones més grans de 65 anys o també pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12.
3: Els esports.
0: El Club Patinatge Argentona viurà una final de temporada molt especial. L'entitat ha aconseguit classificar 6 representants per a les finals nacionals de patinatge artístic organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. La primera a competir serà la Carla Lara, de categoria infantil, que prendrà part a la final de nivell C aquest dissabte a Ripoll. La setmana següent a Tortosa serà el torn de Bet Moreno, també infantil, i de l'Alba Bueno, de categoria cadet, que obtindran la classificació per a la final de nivell nivell B. La representació argentonina continuarà el 13 de juny a Igualada amb el grup de show de secundària Buscant l'equilibri, classificat per a la final nacional de grups show. I el 21 de juny a Tremp competirà el quartet de primària Animadores, que s'ha guanyat una plaça a la final de grup de trios, quartets i quintets. A més, el grup de Buscant l'equilibri, que també competeix en l'àmbit federat, participarà el pròxim 5 de juliol al Critèrium de Shows nivell 1 de la Federació Catalana de patinatge, que s'ha de disputar a Reus. I cap de setmana d'èxits per a la base de l'handbol Club Laietà Argentona. Els equips de la Vi i Benjamí han signat actuacions destacades en dues competicions de primer nivell, confirmant el bon moment de la pedrera del club argentoní. L'equip a la Vi va disputar el top 4 de Catalunya a Calella, una de les cites més importants de la temporada. Els argentonins van aconseguir una meritòria tercera posició després d'enfrontar-se a alguns dels millors equips del país, entre els quals hi havia el Freikin BM Granollers, un dels clubs de referència de l'handbol català. Paral·lelament, l'equip Benjamí va participar en el prestigiós torneig de Sant Quirze del Vallès, on també va competir contra conjunts amb una llarga trajectòria dins l'handbol català. Els joves jugadors de l'Aietà van completar una gran actuació que els va permetre assolir el subcampionat. I ara l'informatiu, és moment d'obrir agenda. I tenim actes avui mateix. La Biblioteca Municipal acull a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També avui el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous la biblioteca torna a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous a 6:00 de la tarda, el Centre Parroquial acull la conferència de Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals internacionals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada aquesta pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalc s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. Diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treball de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Carrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. A més, durant tota la Diada de la Flor també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalc. Y acabemos el cinema.
3: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
4: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
3: A ver, ¿qué hiciste?
4: Un perro.
0: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitzen Zendaya i Robert Pattinson.
4: Yo me...
3: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
4: Vamos a pedir un Uber.
3: ¡Emma, qué cojones!
0: Podreu veure Drama al centre parroquial aquest divendres a 8:00 del vespre en versió original subtitulada i durant el cap de setmana, el dissabte, 6:00 de la tarda i diumenge, en doble sessió, 5:00 i també 7:00.
5: Pues ahora sí.
3: ¿Cómo puedes confiar en ella?
4: Eres una hipócrita de manual.
3: Oh, nunca dije que tuviera un retraso.
0: I el temps aquí al Maresme aquesta tarda comença amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Sense pluges, vent moderat, temperatures màximes que han de baixar i oscil·lar entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tornarem a tenir un cel força ennuvolat a tota la comarca i durant bona part del dia. Al llarg del dia s'esperen ruixats, febles i poc importants a la zona de la serralada litoral, a l'interior de la comarca, que serà on trobarem la nuvolositat més abundant. Demà les temperatures, si fa no fa, un pèl més baixes que avui. Dijous tindrem un dia bàsicament assolellat fins a mitja tarda, que els núvols aniran en augment i taparan el cel de cara al vespre. I entrada la nit arribaran ruixats a l'interior de la comarca. Les temperatures tornaran a pujar dijous i oscil·laran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió del temps a Argentona i al Maresme. Obrim finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid, fins i tot en alguns municipis, i sobretot una pujada de temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí, i atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades que podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu, i atenció perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental, i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 2 de juny.

L'informatiu seguim amb l'ull posat als boscos. Avui l'expert forestal Oriol Bassa ens ha alertat que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció. Reclama més cultura de prevenció davant un estiu que preveu especialment complicat. Hem sentit una altra veu entorn a la seguretat, la del cap de la policia local, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'increment de la inseguretat al municipi. El 17 de juny hi haurà Junta Local de Seguretat. També us hem explicat que el Maresme manté una renda per habitant superior a la mitjana catalana, però que continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. A Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també catalanes. I en esports ens hem fixat en el Club Patinatge Artístic d'Argentona, que classifica 6 representants per a les finals nacionals. També hi ha hagut doble èxit en la base de l'Handbol Club Laietà, que l'equip a la via ha acabat tercer al top 4 de Catalunya, mentre que el Benjamí s'ha proclamat subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà puntuals a la 1. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Sant Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
2: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijó.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
4: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: Bé, de seguida hi tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
2: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
6: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
7: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
0: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, a Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
2: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
0: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
2: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
0: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
9: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
10: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions al Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
0: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58 a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
0: Bé, ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
13: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altre és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altre és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Junts per Catalunya s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
14: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
15: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
14: Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
15: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
14: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
15: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
14: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
0: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
4: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
16: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
4: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
16: No pretendo remover conciencia. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijóo per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
17: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
16: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
4: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
0: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
18: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
19: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir, y no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
20: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
18: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
22: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
21: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol, que està responent també a les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
0: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
23: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem, una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
1: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
23: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
0: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
23: Copal Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
15: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
3: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
23: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
1: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
23: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
0: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà admet que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
7: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català, més tenir aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
6: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
0: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
24: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc a Torre pugui dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
25: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
24: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
0: I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
24: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat intentat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
2: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
24: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
0: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
8: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
9: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
10: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguin que perjudicar-nos tots.
11: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
8: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
13: Catalunya migdia.
26: Tota comunitat necessita un cor.
27: Un cor? Per què?
26: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
27: I reforçar la identitat?
26: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
27: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
28: Todos los días son una aventura nueva.
29: A la carrera siempre, que si falta un material.
30: Es un trabajo muy físico, muy duro.
31: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez.
32: Calidad, precio...
33: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
34: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
35: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
36: Amics.
35: Rialles.
36: Llocs.
35: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
37: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
38: Però tu en saps d'anar amb moto?
37: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
38: I què?
37: Que em vaig trencar una cama.
38: Apa!
37: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
39: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
40: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
41: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
2: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
1: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
3: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
1: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxader.
4: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
1: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
0: Per cert que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
5: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
6: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de

0: i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
1: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
2: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
3: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire a prop dels nostres pisos, i la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
4: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt de delicat per l'exèrcit rus.
5: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
4: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Bishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
5: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
4: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
0: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
1: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
0: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
7: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Ingrid Xavarria és la portaveu de la CGT.
8: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar i més ara que comença

0: Comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
2: I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
3: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
4: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
5: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
3: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
4: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
3: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
2: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
6: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
2: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
7: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
9: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
10: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
9: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
10: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent clarament a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
9: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
2: I ara, un joc. Django, have you always... Devir reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
11: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
12: Jo, personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i a ser incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
13: Bueno, fue bastante duro, la verdad. Creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
11: L'èxit de la nova edició ha provocat que Devir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de Devir i arribarà a l'octubre.
2: Més coses. Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
14: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil. En 10 anys, a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals.
2: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Ribà.
15: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
16: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
15: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
17: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós, perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
15: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
7: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
18: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
19: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig.
18: Així
19: mental.
18: Arriba el Barça a bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana, I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
20: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça a la Lliga CB. Per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I per tant, avui a pista contrària, el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso, i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes, i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem a Sito Alonso i a Xengueli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
2: I demà serà el torn de la penya, que disputa novament els play-off pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys. Ara, als quarts de final, té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
3: Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia, guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
4: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
3: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: El futbol. La campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
5: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també penyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
5: Aquest vespre Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i penyistes del Madrid a Sevilla i de noms. Hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
6: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
5: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i a més treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i quan estigui això resolt es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
7: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fa en solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
8: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
7: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
9: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo de comiat a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar amb condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
10: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
20: Amics.
19: Rialles.
20: Llocs. Moments.
19: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
23: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
24: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
23: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
25: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
23: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
2: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
0: Un playoff al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
1: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
0: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a 1 en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
3: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
0: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, seria que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el noi Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila-sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
2: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
4: Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'assauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sàmper, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
5: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
4: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
6: Creo que este tipo de partido también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
2: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
26: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira, excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
2: L'última Copa del Món de Rema a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. Al 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
27: Van acabar en 11a posició. Per l'empostí Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat de fet a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
28: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que bueno, al final també va bé tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses. En quant a competicions, com entrenar.
27: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
2: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Ritme de Mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
0: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I a més ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on per cert tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
2: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
0: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips i, per cert, quarta etapa avui en el Giro Femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nevegal. Elisa Bálsamo de l'equip Trek és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió en antena digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Viu la ràdio.
9: La millor música a Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 0624, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
8: Viu la ràdio.
9: Ràdio Argentona, la més pròxima. Y no tenía que hacer.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: to.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, comer, ridere di niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: El passat 28 de maig es va produir un incendi forestal a Òrrius. Aquest incendi es va iniciar per causes que encara s'estan investigant en una zona propera a una indústria de fabricació d'espelmes i que treballa amb materials perillosos. Un fet que reobre el debat sobre la prevenció d'incendis, l'estat dels boscos i la protecció de les activitats i habitatges situats en entorns forestals. Avui ens acompanya i en volem parlar amb el doctor en Medi Ambient i enginyer de forest, Oriol Bassa. No només d'aquest fet, sinó també de l'exposició que es podrà i que es pot veure a la biblioteca i de la conferència d'aquesta tarda sobre la gestió dels jardins per prevenir els incendis. Oriol, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, si et sembla, comencem per l'incendi a Òrrius del passat 28 de maig. Quina és la teva primera valoració de l'incendi?
1: Sí, la primera valoració és la que ja vam fer des de la Federació d'Esses del Maresme, que és que Òrrius és un dels municipis que no tenia la franja de protecció perimetral que obliga la llei 5/2003 de 25 metres d'amplada i que si l'hagués tingut, doncs el risc hagués sigut menor. Això per una banda. Tenia una franja, però a 10 metres d'amplada, que no sabem com... La llei diu 25, no diu 10. Llavors, una altra cosa important és el fet de que aquesta empresa tingués emmagatzemades moltes tonelades de parafina en els patis, que tampoc hauria de ser, tampoc és legal emmagatzemar això als patis, emmagatzemar en un lloc que estigui protegit dels incendis a dintre. I després la casuística, no? Amb tota una filera d'una riera plena de pollancres, tot ple del borró del pollancre, i aquest borró, doncs, ja sabem tots que té una capacitat d'ignició molt ràpid, se'n sent molt ràpid, i també això doncs, va ajudar per una banda o per l'altra que aquest foc s'anés molt ràpid. I, per cert, gairebé tota la parafina que estava embolcallada en plàstic estava coberta de borró. Per tant, va ser com encendre una metxa i que anés tot parant allà. Per tant,
0: què és el borró, Oriol, per entendre-ho?
1: Sí, el borró és la flor femenina del pollancre.
0: Uh-huh. Llavors, i suposo que és potencialment que és susceptible al foc, diguem, no?
1: Molt, molt ignífug, és a dir, és com, us imagineu aquelles pel·lícules que hi havia tota una línia de pólvora que l'encenien des d'un costat i corria cap al foc per la pólvora i al final arribava a la dinamita i explotava?
0: Sí.
1: Doncs el borró té aquesta capacitat de ser, si no està regat i mullat i s'ha baixat una mica, és altament ignífug. I que si algú té casa seva, perquè li cau d'un arbre del costat o així, doncs o que l'escombri o que el mulli, però que no el deixi com normal, perquè és altament ignífug. És a dir, el risc d'incendi és molt alt amb això.
0: Uh-huh. El foc es va originar al pati, es va originar en part forestal, que és el que ho va provocar, no? Deia que s'està investigant, però no sé si a hores d'ara encara és així o ja se sap més o menys.
1: Bé, els agents rurals que no estan d'investigar això, han d'investigar això i més coses, encara s'està investigant. I després també parlar que per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, no? A mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Rullamella, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona, a l'alçada de Pins, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria Sant Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural, i ara això algú ha de treure, perquè aquestes, diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera, i ara s'hauran de treure de la riera, i a part amb el risc de contaminació de l'aquífer.
0: Mm-hmm. Quan dius algú, a quina competència...
1: Algú, a l'ACA, l'ACA ja està treballant amb això, val? I després esperem que el Parc Serral Litoral doncs, també intervingui i també posi els punts sobre les dits. Vull dir, el Parc Serral és l'òrgan gestor del Parc Natural i, per tant, hauria de ser la primera administració que hauria d'estar treballant per això.
0: Com creus que ha estat l'actuació per part dels cossos d'emergència? Recordem que es van desplaçant en el municipi 20 dotacions terrestres de bombers, 4 d'aèries, ADFs, el SEM, polícies locals de diversos municipis i Mossos d'Esquadra.
1: Sí, doncs gràcies en van tenir. O sigui, si no hi haguessin hagut els mitjans aèris, haguessin tingut un incendi que hagués pogut afectar el casc urbà d'Òrrius, hagués pogut cremar cap amunt, cremar Serralada fins a Cellex, i en alguns casos també hagués pogut tirar enrere, perquè de fet la parafina, el risc que hi havia és que la parafina s'encengués i funcionés com una, també una línia de foc en direcció al Riera Vall, i hagués pogut afectar la Riera d'Òrrius i posar en perill, per exemple, a les Ginesteres, a Can Cabot i Can Reimí. Això, per sort, els mitjans d'extinció van treballar molt i molt bé i varen dedicar, sobretot els mitjans aèris, a apagar aquestes línies de foc que podien haver-hi hagut. I gràcies a això, doncs, es va minimitzar. I després penseu que la fàbrica, no sé si heu vist imatges, no ha quedat res, ha quedat destruïda, com si hagués estat bombardejada. I ara, doncs, és això. La suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis, i després el borró, vull dir que va ser tot un cúmul que... Però és que el problema és que nosaltres, des de la Federació d'ADFs, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures. Ara esperem que les prenguin i esperem que es faci la franja adequadament, i perquè és que es posa en risc tota una població. A Òrrius hi viuen més de 600 persones al nucli, i no pots estar posant en risc aquesta població per tenir una fàbrica situada justament al final, a la part de baix del municipi, amb material totalment piròfic, amb risc d'incendi. Això no pot ser.
0: Clar, el principal producte que va cremar en grans quantitats va ser parafina, un derivat del petroli format principalment per hidrocarburs. En aquest incendi, a part del propi incendi, quin era el risc més elevat? La contaminació per fum a les persones, provocant problemes respiratoris, o la contaminació del sol i la vegetació? Una mica el que apuntaves ara, no? Per aquest vessament del producte arrestat per la pròpia aigua de l'extinció.
1: El risc més important era el que es cremessin les persones, Aquest era el risc extraordinari, per això els mitjans van anar tan seriosament a apagar el foc, Però després hi havia aquest, el fet del fum, va generar molt de fum, i després el vessament aquest. Penseu que en un dels punts de sortint de la fàbrica, la parafina encesa va ser capaç de fondre l'asfalt i de fer un esvoranc de més de 2 metres de fondària. Mm-hmm. Vale? Vull dir que jo, la veritat, m'agradaria saber quina llicència té aquesta empresa, si estava actualitzada i si complia la... O sigui, el que tinc clar és que amb un índex de certesa del 90%, que aquesta empresa no hagués pogut tenir 400 tones de parafina al pati. Vale? Les hagués hagut de tenir a dintre. Vale? I això, doncs, això, aquí hi ha una responsabilitat civil d'aquesta empresa, per delicte ambiental i per danys que hagués pogut ocasionar, també. Els hi ha d'estar... Diu, és que no reconstruiran la fàbrica, doncs potser estaria bé que no la reconstruïssin, perquè no, precisament no crec que sigui un tipus de fàbrica que hagi d'anar a parar en un nucli, en un municipi, que està tot envoltat de bosc, encara que tingués la franja de protecció perimetral.
0: Mira, em va bé que posis, cobris a aquest meló, per dir-ho d'alguna manera, per preguntar-te si hi ha algun tipus de normativa que concreti o reguli la ubicació d'aquest tipus d'empresa en aquest nucli, no?
1: Sí, hi ha el que se'n diu la normativa de llicències, d'activitats, i aquestes estan classificades amb 1, 2 i 3, i les llicències d'activitats que tenen un alt risc d'incendi, com és precisament aquesta, necessiten demanar informe a bombers, és un informe obligatori, i bombers contesta i posa unes mesures molt restrictives per tal de que si hi ha un incendi no tingui un risc de causar danys importants. Val? Per això que m'agradaria saber si la llicència estava actualitzada, si la llicència deia el que deien que fabricaven. Vull dir, a vegades hi ha gent que demana una llicència per fer una cosa i després en fa una altra. De fet, aquesta empresa es deia Productos Químicos Naturales, i acabes de llegir que és la parafina, i no, de natural no en té res. De químicos sí, però de natural no en té res.
0: Parlava abans de les franges de protecció. Quan una d'aquestes no existeix o no està correctament mantinguda, quines conseqüències pot tenir durant una emergència?
1: Doncs primer de tot, la falsa seguretat. O sigui, el ciutadà que viu a dintre d'una franja d'aquestes es pensa que té una... si té una franja que està ben fet, que està ben feta, però no ho està, que això passa a més municipis, no només passa a Òrrius. Òrrius no tenien la franja, però hi ha molts municipis d'aquí del Maresme i d'altres llocs de Catalunya que tenen les franges però que no compleixen el que diu la normativa. Si després t'ho dic en plan sintètic, després t'ho puc dir, són coses senzilles. Però llavors és la falsa sensació de seguretat, perquè quan hi ha un foc, llavors quan s'escapa el foc, doncs els mitjans que van allà a apagar foc doncs tenen molts problemes per controlar-ho, perquè la idea de les franges és crear una descontinuïtat de vegetació entre el que seria el bosc i el que seria l'espai urbà, per tal que el foc corri menys i tinguin capacitat de poder-ho aturar. Val? I normalment, quan les franges estan ben fetes, el que fa els serveis d'extinció és el que varen una mica fer, però per seguretat, perquè els Corros està en un cul de sac i era impossible treure la gent, el que fan és confinar la gent. ¿Vale? En el cas del Rius es va fer, perquè ja t'ho dic, treure la gent d'allà hauria sigut un risc molt més important. ¿Vale? Mm-hmm. I llavors, doncs això. Els ajuntaments, n'hi ha molts que fan manteniment de franja, bueno, els que tots haurien de fer-ho, val? Però aquest manteniment, o sigui, primer hi ha una obertura i una vegada està feta la franja, cada 2 anys es fa un manteniment.
0: Clar, jo et volia preguntar qui és el responsable, no?, de mantenir aquesta mesura de prevenció.
1: En principi són les de nuclis urbans, són els ajuntaments. De nuclis urbans, les franges de nuclis urbans, al Maresme, si tenim 30 municipis, només n'hi ha 2 o 3 que ho tenen. Els altres no ho tenen, vale? Per començar a donar dades, no? Les urbanitzacions sí, gairebé tots els municipis del Maresme les tenen, vale? I les edificacions aïllades, només la meitat de municipis han fet les franges, han obligat els veïns i veïnes que viuen en una casa al mig del bosc o que tenen hi ha una fàbrica al mig del bosc, han obligat a fer aquestes franges. Per tant, encara que ens pensem que el Maresme... I som dels més avançats de Catalunya, al Maresme. Encara que ens pensem que hi ha aquestes, que tenim les feines ben fetes, doncs es tracta de donar-li un repàs.
0: És a dir, els més avançats de Catalunya i el Maresme, de tots els municipis, només 2 ajuntaments el tenen o el compleixen.
1: El nucli,
0: en el nucli urbà.
1: Les urbanitzacions, sí. Per exemple, l'Argentona té les urbanitzacions i té alguns trams dels nuclis fets, del nucli fet, però no les té totes. Uh-huh. Val. I Òrrius no té res. Només té nucli, però se'n el té fer. Val. I, no sé, Cabrils, per exemple, sí que té nucli i sí que té urbanitzacions. Vale? Vull dir que depèn una mica del municipi. Ja. També depèn de l'interès, a vegades del polític, de la capacitat que tingui el tècnic de poder-se dedicar a això, perquè els tècnics d'ajuntaments van molt carregats en tema de residus i a vegades això no hi arriben, però tot depèn d'això. I després que s'han de fer manteniment de les parcel·les. O sigui, de totes les parcel·les que hi ha a dintre dels nuclis, estiguin construïdes o no, no pot ser que sembli allò la casa de la Heidi, que estiguin envoltades de pins i que la casa estigui sota. Això incompleix la llei. Val? I això és alguna cosa que també han de fer els ajuntaments, de fer aquestes revisions, d'aixecar actes, de demanar als veïns que netegin les seves parcel·les, vale? I estar-hi sobre. I això és una gran càrrega de feina. Vull dir que jo no critico que els ajuntaments no donguin l'abast, perquè és una gran càrrega de feina, però també et dic una cosa. La Diputació de Barcelona financia les obertures de franja al 100%. És a dir, Òrrius, per exemple, si ho hagués demanat a la Diputació de Barcelona, se li hagués fet la franja gratuïta. Val? I la Generalitat de Catalunya et dona suport econòmic per fer el manteniment. I si no arribes, que algú pot no arribar amb tot això que t'acabo de dir, que és cost zero, doncs els ajuntaments poden establir un preu públic o una taxa i cobrar als veïns que... Vale, que estiguin protegits, que estem parlant a vegades d'una taxa que igual són 5 euros per parcel·la. Que tu pagant 5 euros tinguis la teva finca protegida i ben protegida, ostres, ens val la pena, no?
0: Per seguir avançant, Oriol, els veïns de la zona també van expressar preocupació per l'estat de la vegetació i per la falta de manteniment en alguns punts. Aquests tipus de queixes acostumen a estar justificades?
1: Sí, hi ha de tot. El gran problema del Maresme és que els boscos, excepte la banda del Mont Negre Corredor, els boscos no són rendibles i llavors la gent no fa manteniment. El propietari, els boscos del Maresme, el 99% són privats. I a part de ser privats, doncs, molts propietaris no viuen aquí ni a Argentona ni al Maresme, sinó que viuen a Barcelona. I llavors aquesta gent, com que no en treu diners i n'hauria d'invertir, no ho fa. Per això, també la Diputació de Barcelona va crear les associacions de propietaris forestals, les quals donen suport a netejar aquestes parcel·les. I aquí a Argentona en som un exemple. Només heu de mirar cap al marge esquerre de la Ria d'Argentona i veureu que gran part del territori, els boscos s'han aclarit, s'han tret arbres morts i s'han preparat per ser més resilients en cas d'incendis. Llavors, aquesta feina que s'ha fet a Argentona, que és molt bona i que s'ha fet a Mataró i que s'ha fet a altres municipis, doncs hi ha propietaris que no hi estan, que no deixen fer-ho. Vale? Tot i que la llei el pots obligar, pots agafar la llei d'urbanisme i tens un article que si un propietari té tota una finca plena d'arbres morts, doncs li pots obligar que ho netegi. Uh-huh. Vale? Però insisteixo, els ajuntaments segueixen anant tan col·lapsats per temes de residus i altres que amb això no s'hi dediquen. Però és una cosa que s'hi hauran de dedicar, perquè hi ha tot el que són les responsabilitats civils, tot el que són, vull dir, totes les reclamacions patrimonials. Vull dir, per exemple, si jo tinc la meva casa al mig del bosc endreçadeta i complint la normativa d'incendis i el veí de sota no, i em ve un incendi per aquí, doncs jo li puc fer una demanda de reclamació patrimonial a aquest senyor i que em pagui tot el que se m'ha fet malbé. Mm-hmm. Vale? I això són demandes que es guanyen. Per tant, ostres, si jo tingués una finca forestal o tingués una parcel·la amb una urbanització o dintre el nucli, jo la tindria neta, però neta. No caldria que m'ho digués l'Ajuntament, perquè és que m'hi jugo molts calés.
0: Mm-hmm. Bé, al final és cosa de tots, no? Oriol, sí. I si un amic, si entre tots posem una mica el gra de sorra, al final, que pot ser molt gros, ho acabem disminuint a una petita part, no?
1: Sí, i la protecció comença per un mateix. Ja. Ens han de protegir a casa i a partir d'aquí protegir el nucli on estem i anar fent. I és una cosa conjunta, eh? No sempre hem de dir que això tot és de l'administració.
0: Ja.
1: L'administració a vegades no fa, però generalment fa el que pot i moltes vegades ho fa bé.
0: Mm-hmm. Aleshores, aquí et preguntaré d'aquesta exposició i aquesta conferència que suposo que anirà per aquí. I seguim parlant sobre els recursos, no? Deixa'm preguntar-te per Sant Bartomeu, que hi ha una bassa de bombers per als helicòpters, no? Tornant a l'incendi aquí a Òrrius. Portava 2 anys inoperativa per problemes entre administracions. Per sort es va reparar fa, sembla ser, pocs dies o poques setmanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Si aquesta bassa no hagués estat operativa, estaríem parlant potser d'un incendi més gran per falta de recursos propers?
1: El que està clar és que des de les ADFs, també amb la Diputació i els ajuntaments, però sobretot de les ADFs, mantenen una xarxa de bases per tot el territori, tant la comarca del Maresme com la comarca del Vallès Oriental, que ja sabeu que és el que serà litoral, treballem conjuntament, perquè l'incendi no coneix de comarca, l'incendi coneix de bosc, i llavors aquesta concretament, en terme municipal de La Roca és un municipi molt gran, aquesta li cau amb una punta, no era una prioritat per La Roca, però finalment es va aconseguir que des de les ADFs i des de diverses... sembla que també hi ha hagut el parc i tot, han treballat perquè es pogués posar en funcionament. I va ser molt important. Abans van fer servir una altra, que hi havia en el mateix municipi, però després aquesta va ser la segona i van... Perquè penseu que es va gastar molta aigua, perquè es tractava de refredar un riu de parafina que estava baixant per una riera.
0: Clar, perquè pel que entenc és un tipus d'incendi que no s'apaga per extinció, sinó per inundació, no? Pel tipus de material?
1: No. Bé, mira com era complex l'incendi. Hi havia 2 comandaments, el de la part forestal i el de la part química.
0: Val.
1: I llavors els bombers nostres són experts en les dues coses, però sobretot quan hi ha una cosa química com aquesta, doncs venen bombers més experts en temes químics, i aquesta es va fer diverses proves per apagar, extingir-lo, i al final no es va poder extingir, i es va controlar que no s'escampés.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Però bàsicament va ser això. La parafina és d'aquelles coses que quan agafa molta temperatura, i de fet hi van haver 4 bombers que van quedar en cremades, vale? Per la gran temperatura que va agafar això, eh? Perquè el problema no era el propi incendi, sinó la possibilitat de que es anessin fent focus secundaris, de fet, yeah. En van ser 2 o 3, vale? Que, o sigui, tu estàs apagant el foc i de cop i volta darrere teu s'encén perquè la gran temperatura que hi ha fa que darrere hi hagi això, no? Una ignició.
0: A moda general, i per anar tancant aquest tema abans de passar a un altre, quines lliçons concretes haurien d'extreure els municipis del Maresme i del Vallès després del que ha passat a Òrrius?
1: Doncs la més fàcil. Hi ha una llei, que és del 2003, actualitzada la 2014, que diu que totes les edificacions, nuclis, urbanitzacions i polígons, tot això, i també instal·lacions de gas, instal·lacions de transformadors de llum, tot això ha de tenir una franja de 25 metres net al seu entorn. Val? I que després les urbanitzacions, els nuclis, tenen de tenir com a mínim dos accessos amb la vegetació neta a banda i banda per poder tant evacuar si cal o intervenir en l'extinció i tot. Això ho diu la llei i s'ha de complir. Vull dir, és molt simple, eh? No hem de fer, i llavors s'ha de mantenir. No només han de fer-ho, sinó cada dos anys mantenir-ho. I si aconseguim fer això, doncs no, el risc zero no existeix, però passarem d'un risc altíssim a un risc assumible tant per nosaltres com per les assegurances, per exemple, eh? Que si no tens, si no tens el que seria la urbanització o casa teva en condicions, sobretot casa teva en condicions, l'assegurança, per molt que la paguis, no et cobreix d'incendis forestals. Per tant, això és important. Mm-hmm.
0: L'estiu és a tocar, la calor comença a collar de valent, ja tenim aquestes altes temperatures, el risc d'incendis forestals augmenta i tota prevenció és poca, especialment pels veïns que viuen a prop dels boscos. Quina previsió en feu d'aquest estiu, veient ja que a finals de maig teníem doncs, aquestes altes temperatures? Diuen que serà un estiu d'aquells feixucs, com ho veus?
1: Doncs si t'has de donar notícies, potser no t'agradaran gaire, eh? Segons el Quim Serra, el meteoròleg comarcal,
0: sí.
1: Diu que tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Sí, i per tant hi tindrem molta, molta, molta calor. Després, cap a l'agost, millora una mica, això passa cada any, però aquest any, com que el juliol ve una sequera que ens ve de Sibèria. Jo pensava que de Sibèria venia fred, però també ve sequera. Uh-huh. Llavors ja el que diu el Quim és que tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt uh-huh. i hi ha molta herba a tot arreu. No? I llavors això de les desbrossadetes, i sobretot no les feu el dia de Sant Joan, perquè queda ja un gruix que jo he de fer abans, perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Oriol, la conferència d'aquesta tarda, ja la tenies programada o...
1: No,
0: o què?
1: No, programada.
0: Coincidència ja, eh?
1: Sí, tenim la Argentona, té la Gemma, que és la tècnica de la biblioteca, que és una passada fent activitats, i quan li vam proposar aquesta ens va dir que sí de seguida, i la idea és una conferència, és una exposició itinerant que està anant per tota la comarca del Maresme, que es diu Jardins Segurs, uh-huh. i el que pretenem explicar és que el primer que has de fer és que el teu jardí sigui segur, no? Que no tinguis, per exemple, pilons de llenya acumulats contra la paret de casa, que no tinguis la teulada plena de fullaraca i pinassa, que quan hi hagi vingui un incendi es pugui encendre. Coses tan senzilles que són fàcils de solucionar i algunes que potser la gent no sap i són molt curioses, com que, per exemple, les tanques de bruc, de bruc d'aquestes
0: sí.
1: marrons
0: sí,
1: negres
0: sí.
1: que posa la gent, doncs no són legals, són il·legals. O sigui, tu no pots tenir una tanca d'aquesta. Uh-huh. Perquè la normativa diu que no pots tenir una tanca que sigui ignífuga, que es pugui encendre, piròfica,
0: yeah.
1: que es pugui encendre. Per tant, tu no pots posar aquestes tanques, has de posar tanques que no es puguin encendre. Perquè tu pots tenir el teu jardí bé, però si tens una tanca d'aquestes, igual pots passar, el foc pot anar de punta a punta i entrar a la següent casa, vale? I llavors doncs, tu tens un problema. Mica.
0: Mm-hmm. Bé, suposo que el bruc era una pràctica que es feia abans, però clar, les coses canvien i evolucionen, no? I hem de ser una mica...
1: Aquesta normativa d'urbanisme jo diria que és del 98, has dit de memòria. Però el que passa és que, és clar, hi ha normes que a vegades elaborem i no apliquem.
0: Ja.
1: Vale? I llavors aquesta ara... Clar, ara hi ha hagut... Han començat a haver reclamacions patrimonials i a la que hi ha reclamacions, automàticament tots ens hem posat les piles, no? I llavors estem començant a prendre aquestes mesures. De fet, nosaltres, en la conferència es dona un flyer, un paper, on tu t'explica com és una casa insegura i com és una casa segura, quines coses has de mirar, i a la banda del darrere hi ha tota una enquesta que t'explica que les coses bàsiques que revisis a casa teva, no?
0: Clar, perquè puguis comprovar tu mateix si és una casa, un habitatge segur o no.
1: Sí, sí, és això. I això és una cosa que està tenint molt d'èxit, perquè la gent ens ho està demanant i a més és molt bo.
0: És
1: perquè
0: molt,
1: la gent a vegades ens ho demana i no s'ho queda ell, sinó que diu, dona'm en 10, que tinc uns veïns que, ostres... Perquè és curiós, però la gent que ve a aquestes conferències és la gent que ja és sensible, ja ho té gairebé tot bé, vale? I llavors s'emporten això pel veí o veïna que no ho té bé.
0: Mm-hmm. A nivell pràctic, Oriol, sense entrar molt, perquè convidem a tothom a participar aquesta tarda a la conferència, hi ha plantes o arbres autòctons que siguin menys inflamables i que ens ajudin a frenar el foc, per exemple?
1: Sí, la mateixa llei ho diu, eh? Es demana primer, quan has d'aclarir els arbres, que, per cert, jo que dèiem del resum bàsic, com saber si el meu bosc o la meva parcel·la o el bosc del veí estan en condicions. La normativa diu que els arbres han d'estar separats 6 metres. Quan parlem d'arbres, parlem de pins, alzines, vull dir, no parlem dels fruiters, eh? Vull dir, on pot tenir pruneres i no passa res. Llavors, també diu que no es poden tocar copes, aquests arbres, que han d'estar esporgats fins a 2 metres, i que no hi pot haver una continuïtat entre fora de la parcel·la i la casa. És a dir, que no pot, per exemple, dius, ostres, m'agrada molt el romaní o la farigola, i resulta que he fet un parterre que va de la punta de la casa a la punta del jardí, i això és terrible en el cas d'incendi. Sí que pots posar romaní i això, però els has de seleccionar. Llavors, quins arbres són els més recomanats? Doncs aquells que tenen menys risc d'incendi. Parlaríem del cirerer d'Arbós, parlaríem dels neurons, parlaríem d'això, pruneres, de fruiters, o sigui, roures, aquests són arbres que són més fàcils de tenir i que no et generin un problema més que una solució.
0: Mm-hmm. És molt interessant que se'n vagi parlant, ja sigui en exposicions, ja sigui en conferències, però des del teu punt de vista professional, creus que encara estem prou conscienciats del perill o encara ens falta cultura de prevenció a les zones que toquen el bosc?
1: No, ens falta cultura de prevenció. I això que acabes de dir és fonamental. Nosaltres ara estem començant a treballar amb coses que, per exemple, s'han fet a Califòrnia o a Santa Califòrnia o s'han fet a Florida per tema d'inundacions.

0: sobreviure. I és tota una formació que es fa. Penseu que si la ciutadania està preparada per quan hi hagi un episodi d'aquests, la resposta que tenim és, traiem ja una part del risc. O sigui, si la gent sap, per exemple, els veïns i veïnes de les Ginesteres, doncs, per exemple, escoltar Ràdio Argentona quan hi havia l'incendi, escoltar Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, vull dir, escoltar les xarxes de l'Ajuntament d'Argentona, que va fer molt bé, va activar el doctor, si em sembla, va començar a fer els comunicats que havia de fer perquè la gent estigués tranquil·la a casa. Això són coses que el que fan és reduir el risc. I si redueixes i mantens tranquil·la la població. Mm-hmm. Això també facilita els mitjans de professionals d'extinció que puguin moure, perquè és que si no, imagineu-vos en un moment donat si la gent per lliure de la gent Esteres hagués marxat tota a casa seva.
1: Clar, al final la informació és vital, no? Jo, per exemple, desconeixia que quan es demana el confinament d'una part de la població o del municipi, òbviament, per motius de salut dels vilatans, l'altre, i si no vaig per aquí em corregeixes, eh?
0: Sí, sí,
1: però és per habilitar les carreteres perquè els bombers i els cossos de seguretat puguin accedir de manera ràpida al fet de l'incendi, no?
0: Sí, sí, o serveis d'emergència. Imagineu-vos que teniu una persona que en aquell moment té un atac d'ansietat i necessita que una ambulància amb dos sanitaris arribin a casa seva. Si no, seria impossible.
1: Mm.
0: Val? I això és una cosa que s'està treballant. Per exemple, a l'ESALERT, hi ha gent que es queixa, és que hi ha un ESALERT, que és una collonada perquè a la mínima te l'envien. No, a la mínima no. Te l'envien quan hi ha una emergència.
1: Sí, sí. Sí, sí. Jo recordo la vaig rebre a quarts de dues, em sembla, o quarts d'una, quarts de dues, sona el mòbil. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. I les alertes és una cosa, jo ho vaig treure a la meva tesi el 2020, que a Catalunya no hi era, eren una de les necessitats en cas d'episodis d'emergència que s'havia d'aplicar a Catalunya, que a altres llocs del món ja s'aplicava, i ara ha sigut fonamental. Vull dir que, saps, tots els veïns d'Òrrius, totes les persones que estaven a Òrrius en aquell moment, que les alertes no és selectiu per l'origen dels telèfons, sinó pels telèfons que es troben entre unes antenes.
1: Mm-hmm.
0: Cosa que va permetre que, per exemple, si tu o jo haguéssim estat a Òrrius, se'ns hagués activat també l'ESALERT.
1: Clar. Sí, sí, sí. Oriol, vols afegir alguna cosa més que se'ns hagi quedat per comentar?
0: La primera prevenció, reducció de risc, comença a casa.
1: Parteix per un mateix, eh?
0: Sí.
1: Mm-hmm. Que les petites accions que podem fer de manera individual afecten en el col·lectiu.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, convidar tothom a que participi a la conferència aquesta tarda a les 7, si no vaig errat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a la biblioteca.
1: Vinga, a veure l'exposició i a seguir escoltant aquestes xerrades. Oriol, gràcies. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu.

0: I ja tenim aquí una de les cites més esperades de l'any a Argentona. Del 5 al 7 de juny, els carrers de la vila es tornaran a omplir de colors i aromes amb una nova edició de la Diada de la Flor. Una celebració que aposta fort per la participació de les entitats, les propostes familiars i la tradició de les nostres catifes florals. Per conèixer els detalls de la programació i les novetats d'enguany, tenim a l'estudi la regidora de festes, la Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, en Carles Ligós. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bon dia.
1: Bé, semicansats, però bé, bé.
0: Semicansats.
2: Sí, perquè encara queda molta feina.
1: Perquè encara ens queda molt.
2: Però ja comencem cansats.
0: Estic buscant una cançoneta. Són coses del directe. Us sona aquesta, a veure? Sabeu quina és, aquesta o no? Acalorado, de los diablos. Hòstia. Veniu del carrer, no?
2: Quin recursos. Sí, ara venim del carrer.
1: Venim del carrer.
2: De floretes, d'estar... Bueno, controlant una miqueta les instal·lacions que s'estan fent.
0: Ja tot plegat, eh? Sí. Molt bé. Vinga, com encareu des de la regidoria aquesta nova edició de la Diada de la Flor, Montse?
1: Doncs, com bé deies, fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla... com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
2: Sí, sí, sí, és d'aquelles festes que, a part de ser feina, són d'aquelles que enriqueixen el poble i, com a bons vilatans que som, també, ens agrada gaudir-les.
0: És una d'aquelles festes que podríem dir està arrelada.
2: Ara ja sí. Que ja en el seu moment ja era del poble. Sí que va haver-hi el moment que li va tocar a l'Ajuntament agafar una miqueta les regnes per totes les problemàtiques amb les que es trobaven les entitats o els carrers per trobar flor i així, i vam haver d'agafar les regnes per assumir aquesta despesa i així. Però ara les entitats, jo crec que ho esperen any rere any, poder sortir al carrer a fer això. Sí que és veritat que el model ha canviat una miqueta. És una festa que eren els veïns i veïnes dels carrers que sortien a fer la catifa o a decorar amb enramades tot el que eren els carrers, on antigament hi passaven les processons, i aquest model ha anat canviant perquè són les entitats les que han assumit aquest rol d'engalanar carrers. Bueno, també la societat.
0: Bé, de fet, l'altre dia fèiem tertúlia amb els avis i parlàvem de la Diada de la Flor i explicàvem com era abans, que molta gent s'hi volcava, com feien aquestes catifes de flors, no? Una mica, doncs, el col·lectiu, com s'hi volcava, no? Amb una diada. Per això deia, ja està consolidada, però al cap i a la fi molta gent ja l'espera també, no?
2: Exacte.
0: És que venim el primer cap de setmana.
2: Ve de lluny, i el que sí que nosaltres hem fet...
0: És una tradició que ha anat variant, però que...
2: Bueno, ha anat adaptant-se...
0: S'ha anat adaptant als nous temps, no?
2: Als temps on els teixits associatius, doncs ara ja són més forts que ara per ara que els veïnals.
1: I que igualment...
2: És un reflex de la
1: societat. No oblidem que els col·lectius, les associacions, són veïns del poble. Per tant, d'una manera o d'una altra, el veïnat segueix implicat, el que sí, que no com...
2: en aquell
1: moment et deien a aquesta gent gran, segurament, que és a la porta de casa. Mm-hmm. Això s'ha perdut una mica, més que res per al canvi que hi ha hagut generacional, també per al tema de que abans podien anar a collir plantes en alguns vivers o al bosc, ara no es pot. Llavors, vulguis o no, això també ho ha fet canviar.
2: Sí.
1: Però que és maco igualment veure com la gent gran dels carrers que abans en feien segueixen intentant col·laborar, i això és molt xulo, és molt maco. No.
0: Mm-hmm. El volum de flor, de planta, de quan estem parlant? De quantes... Ho tenim comptabilitzat, això?
2: Sí, i tant. Mira, de clavell podríem estar parlant de que tindrem uns 41.000 clavells.
0: Déu-n'hi-do.
2: Unes 9.000 gerberes i unes 1000 i pico plantes de flor de temporada.
1: La planta, sí, que val a dir que l'hem anat a collir nosaltres, sí, per abaratir costes.
0: Ara,
1: eh?
0: Oi, ara...
1: No, no, que no és broma, no. Bueno,
2: una part sí, després també encara hem d'anar en els vivers, també treballem amb gent propera en aquest, sí, sentit.
0: El és planta del poble. Maresme, diguem?
2: La planta és del Maresme.
0: D'Argentona.
2: La planta sí, clavell ja és impossible, ah, no, trobar, la gerbera també és del Maresme. I també tenim un gran volum també que no se'n parla mai, que és el volum de la sorra, que també són quasi bé unes 35 tones de sorra. Entre 30 i 35 tones de sorra que s'estenen al llarg dels carrers per poder fer la base d'aquestes catifes.
1: I que hi ha molta gent implicada.
2: Sí.
1: Molta. Centenars.
2: Aquests serien els números.
1: Sí.
2: Bueno, també tenim els números de les entitats que trobareu que participen en aquesta, perquè està bé parlar de números de producte i de materials, però tenim, doncs, com veureu en el plànol del programa, del web, o d'on pugueu localitzar-ho, tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats,
0: sí,
2: val? I després totes les instal·lacions que anirem veient al llarg del poble, que han també fet, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda. Val? I, per altra banda, també tenim la col·laboració, que també ho veureu en el cartell, dels tallers de la Creu Roja amb la gent gran, que ens han fet unes banderes que ompliran uns estàndards.
1: Ja es penjaran... veuen algunes.
2: Sí, eh? Algunes ja s'estan penjant aquest matí.
0: S'estan penjant.
2: Estàndards que han fet amb roba de sac, flor de feltre, que serà, doncs, a partir d'ara l'estàndard oficial per cada dia de la flor que fem, que són unes coses molt maques que des de la Creu Roja han fet. Per tant, hi ha aquest volum de participació. Més de 16 instal·lacions, dos elements que es surten fora de les catifes pròpiament dites d'aquestes 16, que són el PFI Creu Roja. Bé, hi ha molt de
0: volum
2: d'implicació. Sí.
0: I a més ja fa setmanes, no?, que s'està treballant amb l'àrea de la flor.
2: Tant,
0: d'aquests 15 a 16 veïnats que participen i que faran la seva catifa, són els que s'hi han volgut participar a la diada, o hi ha com un número tancat de dir,
2: no,
0: mira, fem...
2: No, en principi sempre es fa un...
0: Sí, es que fa una crida,
2: que
0: no?
2: Hi ha una crida inicial, mm-hmm, després de la primera crida, qui no ha volgut venir ja no, perquè s'ha de tancar en algun moment. Es fa la primera crida, s'anuncia que hi haurà aquesta... Totes les entitats i col·lectius s'anuncia que hi haurà aquesta reunió, i a partir d'aquella primera reunió sí que comencem a tancar números, perquè sí que arriba un moment que has d'encarregar una data, has de dir tants clavells, tantes gerberes, tanta sorra, i això sí que un cop tanques llistes sí que ja no pots anar afegint més, però cada any s'afegeix o es desapunta sobretot les entitats més interessades. I ja està.
0: Novetats o coses que m'hagin pogut cridar l'atenció, els amics dels bonsais.
2: Sí.
0: Hi ha molta falera, també, eh? Hi ha molta, sí, molta gent que segueix el fenomen bonsai.
2: Sí, hi ha aquesta falera. Si ens anem fixant els darrers anys, hem anat fent, que ja ho havíem intentat fer abans de la pandèmia, exposicions relacionades amb l'àmbit botànic, ja no ho diré només floral, botànic, que podríem marcar aquesta Diada de la Flor, no? I ja tres anys enrere o quatre vam començar amb exposicions de l'art floral japonès que es diu Ikebana, que vam fer dues exposicions seguides. L'any passat, molt maco, l'any passat vam fer una exposició de fotografia macro d'insectes i flors en el Saló de Pedra, i aquest any vam demanar a veure si l'Associació d'Amics del Bonsai de Caldetes volia col·laborar amb nosaltres, i fantàsticament es van prestar, i tindrem, doncs, aquesta mostra de bonsais que fins i tot el diumenge al migdia a les 11 hi haurà una demostració de poda i de treball de bonsai.
0: Mira, m'anirà bé. Em van regalar un any un bonsai
2: i què? Malament,
0: no va durar
2: no gaire. Va reixir, eh?
0: No, no va créixer el que havia de créixer.
2: Doncs mira, ja però ho saps, bueno, diumenge a les 12, al Saló de Pedra.
0: Clar que sí, s'ha d'aprendre, s'ha d'aprendre. Vinga, doncs 3 dies tindrem doncs el tradicional O com balla, no?
2: Que sí, també, també aquí al pati
0: el seu protagonisme.
2: Del Museu del Canti tindrem l'O com balla amb aquest pati recentment inaugurat. A nivell de... A la plaça Nova, durant tot el cap de setmana, des del dissabte fins al diumenge a la tarda, hi haurà la fira mercat de producte artesà. Val, que al voltant d'això, sobretot durant el dissabte, hi haurà oficis artesans, mostra d'oficis artesans, hi haurà jocs d'aquests gegants, tipus de fusta, de caràcter familiar, on grans i petits poden jugar. I el punt més àlgid és ja a partir de la tarda, alguna s'escaparà ja al matí començant a fer la seva catifa, però sobretot a la tarda l'inici d'estesa de sorra per carrers i començar a veure ja el col·lectiu, aquest gran volum de gent, perquè recordem que les entitats el formen moltes persones, i que sortirà al carrer a fer aquestes catifes perquè puguem gaudir-les al llarg de tot el diumenge. Crec que de cara a dissabte ja no em deixo res. I...
0: La previsió del temps.
2: La previsió del temps fins fa 2 dies semblava que tindríem potser una miqueta d'inestabilitat. Ara, de moment, només sembla núvol, que ja està molt bé, perquè amb la calor i el sol que portem aquest últim cap de setmana, ja està bé que sigui així per poder treballar al carrer.
1: No oblidem que sempre plou una mica.
2: Sí.
1: Vull dir que ja ens és igual, vull dir, ja ho sabem.
2: No.
0: Les quatre gotes per fer lluir més.
2: Exacte, per assentar la sorra i la flor, això és fantàstic.
0: Sí, sí.
2: Si són quatre gotetes,
0: així,
2: a tots ens va bé.
0: I, no.
2: I després, home, no oblidem del diumenge al matí, la tradicional ja fes la teva, a la plaça Nova.
0: Què tal aquesta proposta?
2: La proposta fes la teva és sí? Bueno, és cada un que es faci seva la seva catifa de flors.
1: Els donem un quadradet.
2: Es dona, bueno, suposo que ja, no sé si ho has vist algun cop.
0: Sí, alguna vegada sí. He vingut a
2: i
0: a
2: cada
0: fer
2: any,
0: la meva,
2: cada
0: però...
2: any ens faltaria plaça per créixer més.
0: Va.
2: Però també creiem que tampoc hem d'anar més enllà del que tenim. Val? I fem fins a, no sé si són 6 o 8 braços de sorra de quasi 10 metres de llarg cada un per un metre d'ample, que els subdividim en quadradets perquè cada canalla pugui fer la seva catifa.
0: Suposo que al final fa goig, no? Veure...
2: És tot un collage,
0: sí,
2: i
0: sí,
2: és fantàstic.
0: Sí.
2: I és aquesta participació que es busca. És aquesta participació que treballa amb aquestes matèries. La flor, la sorra, l'escorça, la terra vegetal. I en principi és això, mal fes la teva. Després, també, al centre parroquial tindrem un work in progress, que se'n diu, d'una companyia que és Toms Creatius, que ens venen a fer servir una miqueta de conillets d'Índies d'una nova instal·lació participativa en format de taller que es vol fer, que volen començar a girar, i serem, doncs,
0: privilegiats. Teatre, o
2: són
0: que...
2: instal·lacions participatives, no sé. Instal·lacions participatives són aquests espais on amb música o tipologies de jocs, però que ja no és el típic joc de fusta, sinó que van més enllà, que busquen altres elements amb un fil narratiu, que busquen aquesta participació tant de grans com de petits, doncs és aquesta instal·lació participativa que tindrem al centre parroquial. Què més?
0: Tenim Garrinada, no?, que recentment ha presentat
2: tenim un concert vermut que ens faran la gent de Garrinada, inclosa dintre dels actes propis de la Diada de la Flor. No és una cosa separada de la Diada de la Flor, és Diada de la Flor, però que anem de la mà de Garrinada per fer aquest concert vermut, i que ells han proposat i nosaltres vam acollir gustosament que poguéssim fer aquest concert vermut.
0: Uh-huh.
2: Val? A la plaça de Vendre, allà amb la ombreta dels arbres, i i ja està.
1: Es podrà visitar la Casa Puig,
2: ah,
1: es podrà visitar el museu.
2: Oberta.
1: Aquest any obrirem primera vegada el jardí que està al costat del Saló de Plens, que també es podrà visitar, tampoc és que sigui, no és com la Casa Puig, però és un...
2: Bueno, és un raconet molt maco, amb dos plàtans allà, un jardinet així de vegetació així sostenible.
1: Sí. I tenim una sorpresa a la Font de Sant Domingo.
2: Ah, la Font de Sant Domingo. Hi haurà una sorpreseta que, bueno, que si els vilatans i vilatanes ja comencen a passar-hi demà, ja ho veuran. Sempre fem algun tipus d'instal·lació a la Font de Sant Domingo, doncs aquest any, més que una instal·lació, serà...
1: No li diguis.
2: No.
0: Una sorpresa.
2: Una sorpresa.
0: Bé, són dies que també la gent treu, no va dir, la càmera de fotografia, però els mòbils van amb la bateria bastant plena per fotografiar.
2: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I tant.
2: No? I tant que sí. I després, bé, tancarem la tarda del diumenge... Ja,
0: amb la trepitjada,
2: amb la trepitjada de les catifes, encapçalada pels geganters i grallers d'Argentona, que aquest any tornem a començar el recorregut, que això sí que és important que ho sàpiga tothom. En vez de l'Ajuntament, ens trobem a la plaça del Molí, que aquest any tenim els veïns i veïnes del Molí que han tornat a fer catifa, i per no fer molts buits i sortir de l'Ajuntament, baixar, tornar enrere, vam decidir, com l'any que ja van començar d'allà allà al Molí, que també van fer catifa, doncs sortim des del Molí i fem tota la cercavila, que la cercavila també es pot trobar el recorregut al web.
0: Per tant, punt de sortida a la plaça del Molí i finalitza...
2: A les 7 de la tarda i finalitzar a la plaça del geganter Joan Pedrós, que és allà davant del cementiri.
0: Vinga, doncs aquest seria una mica el programa. Hem parlat
2: aquest és el programa complet. Crec
0: de
2: que
0: la Fira
2: no
0: Mercat d'Artesania, el tradicional O com balla, la participació dels PCIs, no? en l'elaboració
1: amb nosaltres.
0: Exacte. I crec que també el comerç local.
2: Sí,
0: també,
2: sí, el comerç local.
0: Hi ha sinergia, no?
2: I això, hi ha aquestes sinergies que parlàvem de col·laboracions. Fas bé de dir-ho. El comerç local ha fet un parell de campanyes importants, que és un concurs d'aparadors dintre dels seus associats, un concurs d'aparadors ambientats
0: amb la flor,
2: amb la Diada de la Flor, i alhora també inspirats en el cartell i la imatge pròpia de la Diada de la Flor. Us animem a tots i totes a que aneu a gaudir de la restauració del poble, perquè amb la imatge d'això, tots els seus restauradors adherits han fet unes estovalles molt xules amb la imatge. I per tant, aquesta és també la participació que tenim també amb Argentona Comerços i Serveis.
0: Molt bé, cap de setmana complet.
2: Completet. Per no descansar gaire.
0: Per quedar-se aquí.
2: I sobretot engresquem a la gent que surti també a veure com es fan les catifes i si poden, que demanin si poden col·laborar amb la gent que fa catifes, perquè és una feina també maca.
0: Una experiència que no fas cada dia.
2: No, exacte, ni cada dia, i molta gent no ho fa ni cada any. Per tant, de tant en tant està bé i és molt maco.
1: Sí, i a més és que veure-ho des del moment de que talles la flor... de que endreces la terra, perquè és que sembla molt fàcil, sí. Però no és tan fàcil, és una cosa molt elaborada. Totes les estores les fan amb aquest carinyo i amb aquesta feinada que els hi comporta, i totes són boniques.
2: Ah, i disculpeu, m'he deixat l'exposició de fotos antigues del Corpus d'Argentona, que hi haurà a l'aparador de la biblioteca municipal.
0: Ara estava veient per
2: municipal.
0: Aquí, sí, a la biblioteca, fins al 28 de juny.
2: Són fotos de l'origen del que és la Diada de la Flor, que és el Corpus d'Argentona, on s'engalanaven i es feien catifes a tots els carrers, i aquesta participació que havíem parlat abans. Sí, sí.
0: Per acabar, deixeu-me fer prevenció i cridar el civisme, no?
2: Ah, això sempre, gràcies, Miquel.
1: Si us plau.
2: Sí, perquè...
0: Que ja és trist haver-ho de recordar.
2: Sap greu haver-ho de recordar, però hi ha molta feina de molta gent, i ja sé que qui vol ser incívic se li enfum tres nassos, això, però...
0: Tres ous d'aquests que posaran
2: a la font.
1: Allà.
2: Però és molt important... que gaudim del que es fa i no gaudim desfent el que es fa. Bàsicament.
0: Doncs queda dit, convidar tothom a sortir i a gaudir d'aquestes temperatures i de l'aire i de...
2: Sí, que farà una miqueta de nubes.
0: De l'art visual que tindrem aquests dies.
1: Ja oblidem a Sant Sebastià perquè corri l'aire.
0: Sí. Això. Montse, Carles, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
2: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
2: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
2: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
2: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
0: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
2: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parlar de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència a aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no? De la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, em sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no? D'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha vist a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no? Diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent un element fins i tot negatiu, no? Que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És bona interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Sí, a veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Però volia pujar una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva.
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, doncs no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
3: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa...
5: 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte. La pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a la presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència

0: no hi tornen, això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria. No? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen. No? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
1: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades del voltant del 30, i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no?, que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
0: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial

0: a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà.
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia i, per tant, són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient dimensions d'aquesta olivera.
1: Sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, crec que vols citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Clar, ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa en aquest cas per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments com en el baptisme, amb l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè, per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada, i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi amb la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakithé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciquer enviava a la seva germana. La Paciquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

L'expert forestal Oriol Bassa alerta que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció d'incendis al Maresme. A més, reclama més cultura de prevenció davant d'un estiu que es preveu especialment complicat. A l'informatiu també sentirem la veu del cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Albadalejo destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'un increment d'inseguretat al municipi. I també parlarem de dades perquè el Maresme manté una renda per habitant superior a la mitjana catalana, però continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. Pel que fa a Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també la catalana. I avui parlarem d'esports. El Club Patinatge d'Argentona classifica 6 representants per les finals nacionals. I també parlarem del doble èxit de la base de l'handbol Club Laietà Argentona a les competicions catalanes. L'equip l'havia acabat tercer al top 4 de Catalunya i el Benjamí es proclama subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. I el temps aquesta tarda ha de començar amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Dimecres pot arribar algun ruixat feble i dijous tindrem matí de sol i tarda amb més núvols. Els ruixats podrien tornar a aparèixer dijous a la nit. Comencem.

0: L'incendi que la setmana passada va afectar una indústria de fabricació d'espelmes a Òrrius ha reobert el debat sobre la prevenció dels incendis forestals i la protecció dels nuclis habitats situats a tocar del bosc. L'enginyer forestal i doctor en medi ambient Oriol Bassa ha passat avui per Ràdio Argentona i ha assegurat que diversos factors van contribuir a agreujar l'emergència. Per una banda, destaca la manca d'una franja de protecció perimetral de 25 metres al voltant del nucli urbà, tal com estableix la normativa vigent, i de l'altra, l'emmagatzematge de centenars de tones de parafina a l'exterior de la fàbrica.
1: La suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis i després el morró, vull dir que va ser tot un cúmul que... El problema és que nosaltres, des de la Federació d'ADFs, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures.
0: Bassa posa en valor la ràpida actuació dels bombers, les ADF i la resta de serveis d'emergència i considera que la intervenció dels mitjans aeris va ser clau per evitar que les flames arribessin al nucli urbà o s'estenguessin cap a altres zones forestals del Maresme. Però va ser també alertat sobre un altre dels efectes del foc d'Òrrius, en concret el vessament de parafina a la riera de Riudameia. Bassa assenyala la responsabilitat que hauria d'assumir l'empresa.
1: Per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, en la mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Riudameia, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona, a l'alçada de Pins, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria de Sant Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural i ara això algú ha de treure. Diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera i ara s'hauran de treure de la riera i a parar a part amb el risc de contaminació de l'aquífer.
0: L'entrevista també ha servit per abordar la previsió d'un estiu que podria ser especialment difícil. Bassa apunta que les altes temperatures previstes i l'abundant vegetació que ha crescut després de les pluges de primavera poden incrementar el perill d'incendis durant els propers mesos.
1: Tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir i, per tant, hi tindrem molta, molta, molta calor. Tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt i hi ha molta herba a tot arreu. I llavors això de les desbrossadetes i, sobretot, no les feu el dia de Sant Joan perquè queda ja un gruix que això de fer deu plans perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
0: Oriol Bassa serà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Joan Fontcoberta i Gel amb una conferència sobre jardins segurs i protecció dels habitatges davant el risc d'incendi. La sessió forma part d'una campanya de sensibilització que vol ajudar els veïns a identificar els elements de risc presents a les seves llars i jardins. I més seguretat. La policia local defensa que la reorganització del cos ja es tradueix a hores d'ara en una millor atenció a la ciutadania. El cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al càrrec i assegura que els canvis impulsats fins ara ja tenen efectes visibles per als veïns d'Argentona. La principal novetat és que el cos ha completat per primera vegada els 23 efectius previstos a la relació de llocs de treball, fet que ha permès reforçar els serveis i ampliar l'atenció ciutadana.
2: Aquests mesos el ciutadà també el que haurà percebut és que no ha sentit en cap moment, no hi ha hagut cap problema de no hi ha policia local a la nit, no hi ha policia local, això no, des de que estic jo no ha passat. Què vull dir? Que tenim tots aquests coberts, o sigui, uns serveis mínims cada dia, com a mínim tenim una patrulla sempre. Sempre, i quan dic sempre, és sempre. O sigui, vull fer menció expressa que aquestes dues incorporacions, tots dos tenen la formació mínima necessària, que vull dir que tots dos han passat per l'escola de policia, tenen el curs de policia. Val? O sigui, són policies 100% formats. O sigui, no és una problemàtica de tenir molts interins, o sigui, no tenim aquesta problemàtica que sí existeix en altres llocs. No?
0: Albadalejo explica que aquesta ampliació de l'horari és només una de les mesures incloses en la reorganització interna del cos. També avança que en els pròxims mesos es posarà en marxa un sistema de cita prèvia electrònica per agilitzar la presentació de denúncies i altres tràmits. El cap policial destaca més que s'ha arribat a un acord amb la representació sindical per modificar l'organització dels torns, un model que pràcticament no havia canviat en els darrers 17 anys. Pel que fa a la seguretat ciutadana, Albadalejo reconeix que en les últimes setmanes alguns robatoris han generat preocupació entre els veïns, però assegura que les dades no indiquen cap repunt significatiu de la delinqüència.
2: amb dades estadístiques, no, el que parlem, no? És una percepció, jo no podré canviar les emocions si no és amb un treball integral i de temps. Però dintre de les dades estadístiques, el que puc dir que només hi ha hagut 4 denúncies de robatoris. És a dir, 4. Si parlem de valor absolut, estem parlant de 4 denúncies en tot un mes. O sigui, no estem parlant d'una onada de robatoris ni d'una banda especialitzada. És a dir, parlem de 4 denúncies en les quals moltes no van robar res.
0: El responsable de la policia local d'Argentona insisteix que la percepció de seguretat és un factor important per demanar analitzar la situació a partir de dades objectives. La pròxima Junta Local de Seguretat, prevista pel 17 de juny, servirà per compartir les estadístiques actualitzades amb la resta de cossos policials i administracions implicades. I ara us plantegem una pregunta. El Maresme és una comarca rica? Doncs la resposta és que sí, si fem cas a les últimes dades que indiquen que cada habitant del Maresme disposa de mitjana de gairebé 21.000 euros anuals de renda familiar. És una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya. Això no vol dir que tots els municipis del Maresme tinguin el mateix nivell econòmic. De fet, passa just al contrari. El Maresme és una de les comarques amb més diferències internes de tot el país. I com es veu aquesta diferència? Doncs, per exemple, a Alella és actualment el municipi amb més renda de Catalunya entre les poblacions de més de 1.000 habitants. Cada veí d'Alella disposa de mitjana de més de 35.000 euros l'any. En canvi, a Tordera, la renda per habitant és de poc més de 16.500 euros anuals. Això significa que de mitjana un veí d'Alella té més del doble de recursos econòmics que un veí de Tordera, tot plegat dins d'una mateixa comarca i a pocs quilòmetres de distància. I Argentona, on se situa? Doncs Argentona es troba per sobre de la mitjana comarcal. La renda familiar bruta a casa nostra és de 22.084 euros per habitant. I d'on provenen els ingressos dels argentonins? Doncs segons l'IDESCAT, la major part arriben dels salaris. Els sous representen el 61% de la renda de les famílies argentonines. Una altra part important, el 21,6%, prové de negocis, activitats professionals, lloguers o altres rendiments patrimonials, i finalment les prestacions socials, com ara pensions o ajudes públiques, representen el 17,4% dels ingressos. Fet aquest quadre, és moment a l'informatiu d'obrir bloc de serveis. I ens adrecem a tots aquells que esteu preparant exàmens, per exemple, la selectivitat. Fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres i ho fa de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. El Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè els infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous de les 5 a les 6 i a l'Institut d'Argentona els dilluns i dimecres de 6:15 fins a 8:15 del vespre. I també per a les famílies, l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treubanya organitza un taller participatiu de musicoteràpia conduït per l'Aina Camp. Per poder-se inscriure, podeu enviar un correu a cargoltreubanya@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I recordeu que és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones més grans de 65 anys o també pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12.
3: Els esports.
0: El Club Patinatge Argentona viurà una final de temporada molt especial. L'entitat ha aconseguit classificar 6 representants per a les finals nacionals de patinatge artístic organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. La primera a competir serà la Carla Lara, de categoria infantil, que prendrà part a la final de nivell C aquest dissabte a Ripoll. La setmana següent a Tortosa serà el torn d'Abet Moreno, també infantil, i de l'Alba Bueno, de categoria cadet, que obtindran la classificació per a la final de nivell B. La representació argentonina continuarà el 13 de juny a Igualada amb el grup de show de secundària Buscant l'equilibri, classificat per a la final nacional de grups show. I el 21 de juny a Tremp competirà el quartet de primària Animadores, que s'ha guanyat una plaça a la final de grup de trios, quartets i quintets. A més, el grup de Buscant l'equilibri, que també competeix en l'àmbit federat, participarà el pròxim 5 de juliol al Critèrium de Shows nivell 1 de la Federació Catalana de Patinatge, que s'ha de disputar a Reus. I cap de setmana d'èxits per a la base de l'handbol Club Laietà Argentona. Els equips de la Vi i Benjamí han signat actuacions destacades en dues competicions de primer nivell, confirmant el bon moment de la pedrera del club argentoní. L'equip a la Vi va disputar el top 4 de Catalunya a Calella, una de les cites més importants de la temporada. Els argentonins van aconseguir una meritòria tercera posició després d'enfrontar-se a alguns dels millors equips del país, entre els quals hi havia el Freikin BM Granollers, un dels clubs de referència de l'handbol català. Paral·lelament, l'equip Benjamí va participar en el prestigiós torneig de Sant Quirze del Vallès, on també va competir contra conjunts amb una llarga trajectòria dins l'handbol català. Els joves jugadors de l'Laietà van completar una gran actuació que els va permetre assolir el subcampionat. I ara l'informatiu, és moment d'obrir agenda. I tenim actes avui mateix. La Biblioteca Municipal acull a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També avui el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous la biblioteca torna a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous a 6:00 de la tarda el centre parroquial acull la conferència de Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals internacionals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada aquesta pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. Diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Carrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. A més, durant tota la Diada de la Flor també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. Y acabemos el cinema.
3: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
4: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
3: A ver, ¿qué hiciste?
4: Un perro.
0: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitzen Zendaya i Robert Pattinson.
4: Yo me...
3: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
4: Vamos a pedir un Uber.
3: ¡Emma, qué cojones!
0: Podreu veure Drama al centre parroquial aquest divendres a 8:00 del vespre en versió original subtitulada i durant el cap de setmana, el dissabte, 6:00 de la tarda i diumenge, en doble sessió, 5:00 i també 7:00.
5: Pues ahora sí.
3: ¿Cómo puedes confiar en ella?
6: Eres una hipócrita de manual.
3: Oh, nunca dije que tuviera un retraso.
0: I el temps aquí al Maresme aquesta tarda començarà amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Sense pluges, vent moderat, temperatures màximes que han de baixar i oscil·lar entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tornarem a tenir un cel força ennuvolat a tota la comarca i durant bona part del dia. Al llarg del dia s'esperen ruixats, febles i poc importants a la zona de la serralada litoral, a l'interior de la comarca, que serà on trobarem la nuvolositat més abundant. Demà les temperatures, si fa no fa, un pèl més baixes que avui. Dijous tindrem un dia bàsicament assolellat fins a mitja tarda, que els núvols aniran en augment i taparan el cel de cara al vespre. I entrada la nit arribaran ruixats a l'interior de la comarca. Les temperatures tornaran a pujar dijous i oscil·laran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió del temps a Argentona i al Maresme. Obrim finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid, fins i tot en alguns municipis, i sobretot una pujada de la temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí. I atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades, podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu. I atenció, perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamar, seu pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 2 de juny.

Cicle informatiu, seguim amb l'ull posat als boscos. Avui l'expert forestal Oriol Bassa ens ha alertat que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció. Reclama més cultura de prevenció davant un estiu que preveu especialment complicat. Hem sentit una altra veu entorn a la seguretat, la del cap de la policia local, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'increment de la inseguretat al municipi. El 17 de juny hi haurà Junta Local de Seguretat. També us hem explicat que el Maresme manté una renda per habitant superior a la mitjana catalana, però que continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. A Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també catalanes. I en esports ens hem fixat en el Club Patinatge Artístic d'Argentona, que classifica 6 representants per a les finals nacionals. També hi ha hagut doble èxit en la base de l'Handbol Club Laietà, que l'equip l'havia acabat tercer al top 4 de Catalunya, mentre que el Benjamí s'ha proclamat subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà puntuals a la 1. Bona tarda.

0: world, you must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
1: So always look on the bright side of death.
2: Molt bona tarda, benvinguts radioients de Ràdio Argentona. Avui és dimarts, són 8:15 del vespre i per tant aquí comença Noches de Nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, que estem amb vosaltres des de 8:15 fins a les 9 del vespre. Benvingut, Noche, ben trobat.
3: Benvingut, Noche.
2: Tenim el nostre amic, el tècnic, el comandament d'aquesta nau, com sempre. Hola, Joan. Que aviat serà el seu sant, eh?
3: Sí.
2: Sant Joan,
3: aviat. Al punyetero li foten una rebella, eh?
2: Sí, no, sí, sí, sí, sí.
3: Foten una rebella.
2: Li foten una mà de petardos.
3: I què?
4: Com de cojones?
3: Sí, ja ho pots ben dir-ho.
2: Quina sort que tens, eh? A vegades els sants i els cumples passen així molt d'allò desapercebuts, però el teu és que no...
3: Tothom se'n recorda.
2: Tothom se'n recorda. I ho celebrem tirant petards, imagina't. I si és famós aquest Joan.
3: I tant.
2: Molt bé, doncs res, ja estem ja a l'estiu. Jo, com aquell que diu, ja, mira si estem a l'estiu, que jo avui ja m'he posat pantalons curts. O sigui, que si jo me'ls poso curts vol dir que ja fa calor.
4: O sigui, ah, vale.
3: Exacte.
2: Sí, sí, sí, sí,
3: la
2: és
3: referència
2: així.
3: És tu.
2: Sí, la referència sóc jo.
3: Si en Xavi Noche es posa pantalons curts, vol dir que ens els podem posar.
2: Que ja tranquils. Això és com a l'Emili. A l'Emili et foties allò, sí, hi havia la d'estiu i la d'hivern, no? I fins que no fotia calor, no et treies la d'hivern. Encara que fotés sol aquell dia, però com que no tocava, t'havies de patir. Eh?
3: Ho tindrem present.
2: Jo fins que no em poso pantalons curts, tranquils, encara no fa calor.
3: Val, perfecte, perfecte. Vale? Tindrem present.
2: Apuntat, això, apuntat. Molt bé. Res, escolta, ja comencem amb festivals, festes, perquè aquest cap de setmana, aquí a Argentona, ja la festa de... Bueno, que era el Corpus, que ara se'n diu la Diada de la Flor.
3: Sí, la Diada de la Flor, exacte.
2: Que déu-n'hi-do la de coses que arriben a fer, perquè m'he imprimit el programa i, escolta, vull dir, des d'inauguracions de mostres de bonsais fins a la remodelació del jardí del Museu del Càntic, que es veu que aquell pati que tenien, doncs l'han deixat maco.
3: Bé, toca.
2: Fins les estores que es fan a Argentona, que... suposo que... no sé si és que cada vegada se'n fan menys o cada vegada... jo, que la cosa està una mica...
3: sí.
2: Que sí, que està una mica xipi-xepi. És una llàstima. Perquè Argentona era un dels pobles...
3: home.
2: Que entrava dins dels pobles que feien estores de Catalunya.
3: Sí, i tant.
2: Importants. Ara queda Sitges i allà, com es diu, allà dalt,

0: el nostre amic.
1: Bueno, Arbúcies.
0: Arbúcies.
1: Però també un lloc que es viu molt la tradició del Corpus, de les catifes, és la Garriga.
0: Ah, la Garriga.
1: Ho dic com a llocs propers. Sí. Anem més, te'n faries creus de...
0: No, segurament, dels segurament, pobles. Però són d'aquells...
1: Però Arbúcies és quasi bé com la seva festa major.
0: Sí, sí, ho viuen, sí, molt. Sí, sí,
1: ho viuen. I la Garriga, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: I Sitges, doncs, és perquè és conegut, perquè sí. Sitges és Sitges, però a més és una població que el de les Estores també ho porta molt... Vull dir que està molt arrelat.
1: I, perdona, que la Garriga, no sé si són tots els carrers, però jo hi he estat a la Garriga, perquè em va coincidir fer un bolo amb Corpus, i a les Estores les feien el de dia.
0: Ah!
1: No sé si va ser coincidència aquells trams de carrers que vaig veure, sí, però les feien de dia.
0: És veritat, però jo crec que cada vegada es fa més de dia a les Estores, Abans sí que era de nit, o sigui, era ben bé allò que al vespre es havia anat a collir la flor i al vespre es començava a fer tota posar la sorra. Me'n recordo de bé, havíem anat molt a fer estores nosaltres de petits amb el pare,
1: però jo diria, parlo per la colla de diables, però bé, no puc jurar que són moltes més. Es fan de nit, les estores.
0: Ah, sí?
1: Sí, es fan de nit. Aquí a Argentona sí.
0: Ah,
1: si
0: molt bé.
1: No, la majoria.
0: Vale,
1: sí, sí, sí.
0: Vale. Veig que encara es continua aquesta tradició de fer-les de nit. Vale, perfecte, perfecte. No, m'havia semblat que això encara...
1: Que no dic pas que algú, però vaja, es fan de nit. Aquí a Argentona ja dic jo que es fan de nit. I a Arbúcies també posaré amb el foc que també els fan de nit.
0: Vale, perfecte. Doncs res, aquest cap de setmana ja ho sabeu, aquí a Argentona, Diada de la Flor... que els dies 5, 6 i 7 de juny, quantitat de coses, ja veureu, entreu a la pàgina web de l'Ajuntament i podreu veure la quantitat d'esdeveniments que hi haurà al voltant de la Diada de la Flor, des de concerts fins a la trepitjada de catifes, fins a inauguracions d'una mostra de bonsais, l'ou com balla, etc, etc. Hi ha per triar i per remenar.
1: M'acaben de dir pel
0: Pinganillo,
1: pel Joan Google, que Arbúcies ho han adelantat, o potser és que ho fan així, el cap de setmana passat.
0: Ah, o sigui, aquest cap de setmana passat ho van fer Arbúcies?
1: Sí, dura bastants dies, per això Arbúcies, vull dir, són capaços que aquest cap de setmana també facin...
0: També podria ser que, depèn de quin lloc ho fa, coincideix perquè és Corpus és aquella diada, o i altres ho fan perquè és una setmana més tard, perquè no ho sé. Això també passa com amb els Tres Tombs, que no es fa mai el dia d'allò. Per tant, també pot ser que es bellugui, vagi d'una setmana a l'altra. Depèn del poble que ho faci. Més coses, aquest cap de setmana també, si ja que hem dit que comencen ja festivals, aquest cap de setmana hi ha dos festivals de teatre. Podríem dir a prop. Vale? Un és a Rubí, el festival de teatre del carrer que es diu Teatre sense teatre, que ja fa uns quants anys que ho fan, i la veritat és que val la pena perquè hi ha bones companyies i és interessant anar-hi. Rubí és aquí al costat. I a l'altre es diu Curt Circuit o Crit, té un nom raro.
1: Però va de Circ.
0: Sí, sí,
1: va de Circ,
0: que es diu Curt Circ... Curt Circuit, no confondre amb Curt Circuit, que és de música. Aquest és Curt Circuit i és amb un gat, que també és
1: un gat, està aquí mateix.
0: És aquí mateix, és un festival que es fa a l'aire lliure, és un festival de circ al carrer, diguéssim, en places, en parcs, d'allò. L'entrada és gratuïta perquè és a l'aire lliure. I jo hi vaig anar-hi l'any passat, si no recordo malament, l'any passat o l'altre, i està bé, hi va força gent. Aquest any hi ha companyies que han presentat proposta al Festival Sense Portes, per tant també està bé anar a veure què és el que fan per doncs, l'hora de fer la selecció, doncs, si val la pena o no val la pena. Igual que el Festival de Rubí, que també hi ha algunes companyies que també passaran o són possibles que passin pel Festival Sense Portes, que també val la pena anar-ho a veure, doncs, per veure què tal, si són compatibles amb el nostre festival o no. Per tant,
1: I perdona, sí. Xevi, enllaçant amb això que dius, també jo crec que com a orgull per als que ens impliquem en el festival, i m'atreviria a dir per aquells que, però el poble també, de gent que ve i disfruta del Festival Sense Portes, alguns dels premiats dels Premis Mags,
0: sí, senyor,
1: han estat en el Festival
0: Sense
1: Portes. Han
0: estat al Festival Sense Portes, han estat premiats o nominats, han estat ahir es va celebrar els Premis Mags a Mèrida, precisament.
1: Sí.
0: Un espai preciós.
1: Sí.
0: La veritat que era impressionant veure aquell espai. Sempre és maco de veure'l. I és veritat que sí, que van guanyar algun premi. Gota, per exemple, l'espectacle de màgia que vam poder veure a la
1: Font del Mig.
0: Font del Mig. Doncs ha sigut el que ha guanyat el premi d'espectacle de carrer, podria ser.
1: Podria ser.
0: No, ara no ho dic així de memòria, però sí, ha guanyat un premi d'aquests. Per tant, doncs, escolta, és significatiu que espectacles que han passat ja pel Festival Sense Porta, doncs, que tinguin premis en aquests premis tan importants com són els Premis Mags. Vol dir que no ens equivoquem a l'hora de... o no ens equivoquem molt a l'hora de portar espectacles al Festival Sense Portes.
1: Bueno, jo diria... sí. Això no em preocupa tant, perquè els festivals són un risc, i també estic content perquè el públic també ho sap, no? I ve a arriscar-se. Jo el que estic content és de la gran producció i de la producció interessant que hi ha de teatre, de qualsevol estil, de qualsevol llenguatge, i l'exemple és, doncs, precisament l'assistència i els premis que van tenir els Premis Mags, perquè pràcticament la meitat de les companyies eren catalanes.
0: Catalana.
1: I això jo crec que és molt interessant. I tornem a lo mateix, és una cosa que, malgrat, evidentment, hi hagi festivals i les coses avancin, també crec que és un bon avís de cara als que manen, perquè tinguin present la cultura en aquest aspecte i la mimin més.
0: I que vegin que estem en un top de qualitat i de saber fer. Molt bé, queda dit, doncs ja ho sabeu, Diada de la Flor aquí a Argentona, si voleu aneu anava a dir Masnou, no? Sinó a Montgat, veure aquest festival.
1: Que està super a prop encara, més.
0: I si no, a Rubí. Per tant, teniu un cap de setmana ple de moltes coses.
1: I ja sé que és la competència, però també podeu anar a llocs propers,
0: sí,
1: com la Garriga o Arbúcies, no sé si faran alguna cosa. Potser estan descansant.
0: Poder, sí.
1: Però en tot cas, la Garriga segur que fan segur alguna cosa.
0: Perfecte, doncs queda dit. Bé, nosaltres anem a començar el programa d'avui. Avui tindrem, Jaume...
1: Avui tindrem en Tata, el nostre actor pagès, i a veure què ens parlarà des d'un punt de vista de sembrar o deixar de sembrar, com es veu aquest estiu, i llavors tindrem els llibres del Cucut, si tot va bé.
0: Perfecte. Doncs la música que ens acompanya és la salsa, i en aquest cas és el senyor Ismael Miranda, que porta molts anys fent música salsera. Ell també és de Puerto Rico, cuna de la música salsa per excel·lència. És conegut com el niño bonito de la salsa, i per tant una persona que ha tocat amb els millors i ha cantat amb els millors de la salsa, amb les orquestres més interessants del món de la salsa. Orquestra Harlow, ha estat a la Fania, vull dir que és un dels bons de la música salsa. Us deixem amb Ismael Miranda i tot seguit ens anirem a parlar amb el Tata.
1: No, bé, fantàstic.
0: Doncs vinga, fins ara, comencem.
2: Ah, això és Noches de Nit, no?
0: Sí,
1: Noches de Nit,
0: exacte.

0: Som-hi!
1: Molt bé, ja som aquí una altra vegada. Hem escoltat el senyor Ismael Miranda i ara n'escoltarem un altre senyor.
0: Un altre senyor, sí. De porc i de senyor se n'ha de ser de mena. Però no.
1: O de pagès i de senyor s'ha de venir de mena.
0: Bueno, això ho ha de dir en tata, això ho ha de dir. Home, m'imagino que dirà que sí, perquè ser pagès, jo crec que és un ofici, per això jo crec que també ell és actor, que t'ha d'agradar.
1: T'ha d'agradar.
0: Si no, no fas de pagès.
1: Sí, senyor, tens tota la raó.
0: Jo crec, eh?
1: Sí.
0: No sé.
1: Tata, bona nit.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Bon vespre. És veritat que t'ha d'agradar, no, ser pagès?
2: Diu de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Jo potser de totes dues coses, però bueno.
1: No, però jo després he dit que de pagès o de senyor s'ha de venir de mena.
2: Sí.
1: També, perquè ser pagès no és un xollo, diguéssim.
2: Bueno, no, jo també perquè és tradició familiar, vull dir, el meu pare, els meus avis, tots eren pagesos i, bueno, perquè he tirat per aquí, no? Ho he mamat de petit.
1: Clar.
2: El pare, no?, les vacances d'estiu o algun cap de setmana, i l'altre és posar-t'hi al davant, però bueno, mira, és el que hi ha, és el que hi ha. T'ha d'agradar i, bueno, sí... Sempre acabes renegant una mica, no?
1: Sí, perquè grans, tots els dies els grans, no són iguals.
2: Els grans inventors de renecs, diguem-ne, però recargolats.
0: Sí.
2: Per la ràbia, no? De la pèrdua d'una collita per jo què sé, per lo que dèiem sempre, pels senglars, o per una glaçada. Mm. Ara, bueno, glaçades aquí al Maresme quasi ben orient, per una calamarsada, per una pluja molt bèstia, per un vent, per una ventada, vull dir, és que sempre hi ha coses, no? O si no, una plaga, si no, ara per què dona sortit aquest fong, o ara dona sortit aquest insecte, no?
0: Bueno, tata, la meva dona diu que els primers renecs que ella va prendre,
2: sí,
0: era que ells estiuejaven en una casa de pagès,
2: sí,
0: i de sentir el pagès maltractant, sí, sí, en aquest cas el cavall que tenia per tirar, no?
2: Sí, bueno, sí, sí.
0: Clar, diu, jo era petita i les primeres paraules, com aquell,
2: sí,
0: que diu.
2: Sí, bueno, aquesta mare igual li deia, escolta, tapa les orelles, no? Perquè...
0: Sí, perquè ja, deia cada una...
2: Bueno, però són sense mala intenció, eh? Després, o sigui, el pagès es pot cagar amb Déu i després...
0: I després el diumenge va a missa.
2: Exacte, la Mare de Déu, sí, perquè no... Sí, o fer rogatives com es feien abans, no?, que sortien processó.
1: Sí, i tant.
2: Hi havia massa, no?, massa sequera, hi havia de ploure o el que fos, no? Però bueno, doncs sí, tornant al principi de tot, pues sí, és una cosa com la majoria d'oficis, eh? Que si t'agrada, millor, evidentment.
1: Evidentment.
2: Si no t'agrada, pues, bueno...
0: Aguantes, petxuga.
2: És més complicat, és més, sí, complicat. Quantíssima gent està fotent feines que no li agraden, no?
0: Sí, és complicat, no, i més avorrit, tata.
2: Sí, no, aquí distrets estem, vull dir, cap dia és igual.
1: Clar, si ara, no? Cap dia és igual.
2: I almenys no hi ha gent que em ve a veure l'hort i diu, ai, que bé, que veus el mar, i però, clar, a vegades no tens temps de mirar l'entorn. L'entorn t'acompanya i t'embolcalla, però a vegades...
1: Però no per quedar-s'hi allà amb adalit.
2: Tu no estàs aïllat perquè estàs amb les teves cabòries, no? Però, quan... però bé. Jo, en aquest sentit, també penso que l'ofici de pagès... No ho sé, no ho desconec, però fot ser, no, 150 anys, saps? Vull dir, allò que deies abans dels cavalls, les edades,
1: sí,
2: cada cosa al seu temps, el pagès era molt d'esperar cada cosa al seu temps, de sembrar i esperar que plogués, perquè no, tot Catalunya es feia moltíssima cosa a secar, els regadius és una cosa més moderna, no? més de cap aquí, i la gran majoria de l'agricultura era de secar, l'agricultura a secar, es treballa d'una manera, no? I
1: clar,
2: sempre pateixes igual o més, que els altres, això és evident. Però vull dir que sí que és veritat que podia ser un punt més de viure més a l'entorn on estaves que no pas ara, no? Perquè la societat mateixa on estem, doncs és això, ja no et deixen en pau. Només el fet de portar un mòbil a la butxaca ja converteix el fet de ser pagès ara amb el ser-ho fa 150 anys en una gran diferència, no?
1: Clar. De totes maneres, això de que dius de que evidentment ser pagès ha de ser vocacional perquè t'ha d'agradar, la veritat, he sentit, o almenys ara aquests últims anys, que hi ha molt de jove,
2: sí,
1: que vol ser pagès.
2: Bueno, sí, és veritat, i benvinguts siguin, eh? I gent que potser no li ve de tradició familiar. Mm,
1: això mateix,
2: no?
1: Sí.
2: A vegades els fills dels que han sigut pagesos no ho volen ser, perquè ja saben el que hi ha i volen,
1: sí,
2: no? Volen fer altres coses, altres carreres, altres estudis, i els que venen al revés d'un món que potser els hi sembla molt, hòstia, molt poc, molt desnaturalitzat, molt de fer cua, de fer caravana, de soroll, de ciutat, de contaminació, d'estrès, de mil i una coses, jo, hòstia, doncs mira, escolta'm, faig un break, no?, que diuen,
1: sí,
2: i me'n vaig al camp i cuino xais, o em poso a fer de pagès, doncs, de la manera més clàssica, o el que sigui, no?, i és cert, és un fenomen.
1: Mm-hmm.
2: I inclús diria que moltes, o bones emprenedores també, eh?
1: Sí.
2: Sobretot cap a,
1: sí,
2: no, cap a més cap a l'interior,
1: sí,
2: diguem-ne al Pirineu, Prepirineu, gent que, hòstia, que és valenta i diu, va, doncs ara agafaré un ramat i faré formatges, i escolta,
1: sí, senyor,
2: poc. Perquè igual sí, igual tens alguns diners per començar, un petit crèdit, però has de començar, doncs, la casa pels fonaments i poc a poquet, no? Vull dir que... Però sí que és veritat que m'imagino que la recompensa de viure d'aquesta manera, doncs ha de ser, bueno, ha de compensar, no?
1: Clar. Ei, et...
2: Sí, sí, us escolto, vosaltres em sentiu?
1: Sí, sí, sí, no? ja per moments...
0: Hi ha hagut un moment que ets, estaves...
2: Ah, que, perdoneu, és que es nota tot per telèfon. M'he xupit un moment obrir una aixeta, perquè aquests dos pams de diferència... fan de que hi hagi cobertura.
1: Veus el que dèiem dels telèfons i de tot això?
2: Sí.
0: O sigui,
2: sí, bueno, perquè ara, mira, m'heu enganxat que encara estic a l'hort.
0: Anava a dir, estàs a l'hort.
2: Quan em truqueu a l'hivern, a aquesta hora ja sóc a casa.
0: Home!
2: Però ara, aquesta època, pues, bueno, encara tardem, encara estem aquí regant, abonant, fent coses.
0: Molt bé. Bueno, perquè tu vas
2: amb... A més, és l'hora bona del
1: l'hora bona.
2: A l'estiu és la primera hora del matí i l'última de
0: l'hora,
2: que descanses una mica de la calor, de l'òdio,
1: sí,
2: i de tot plegat, i llavors, ostres, vull dir, quasi que no marxaries a casa, saps? Perquè és quan s'està millor.
0: Sí, clar. I ara deus tocar aigua fresqueta.
2: Sí, l'aigua del pou, sí, exactament.
0: Escolta, clar, sempre hem de parlar del mateix, però ara que s'acosta l'estiu, bueno, ja som a l'estiu ja oficialment?
2: Sembla que comença el 20 o no, el 21,
1: sí?
2: No?
1: Ah, sí, sí, abans de Sant Joan, sí.
2: Un parell
1: de dies abans.
2: Abans de Sant Joan, ens
1: el 21, sí.
0: El 21, ens diuen aquí. Bueno, ara que diguem què toca i què tocarà, allò, encara que a l'estiu... Crec que generalment la gent sap més que toca, perquè es veu més.
2: Perquè és el que té un hortet s'hi dedica més a l'estiu que a l'hivern. Primera, perquè té més temps lliure de la seva altra feina, la que sigui, no? I després perquè és més agradable, perquè, hòstia, a l'hivern fotet allò, fotet, saps, un diumenge al dematí amb el fred que fot i això, posa't a escatar la terra.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: Però bueno, també és un tòpic, vull dir que hi ha gent que li és igual l'època i ho fa, no? Però ara, bueno, ara és temps de... diem-ne, encara és temps de sembres de coses d'estiu, encara som a temps de sembrar, doncs, tot el que són tomàquets, carbassons, pebrots, albergínies, no?, tot això, d'horta, encara som a temps d'això, tot i que molta gent ja fa un mes i mig que ha fet el trasplantament, no?, de totes aquestes coses normalment no se sembren mai directament, com sabeu, de llavor al terra, sinó que es fa primer uns planter, no?,
1: sí.
2: I aquest planter després es trasplanta perquè és més pràctic, no? Perquè, clar, de cop i volta tens 100 plantes en mig metre quadrat i les pots regar, les pots cuidar, les pots vigilar.
1: Clar.
2: I si les tens separades i escampades al camp, tal com després hauran d'estar, doncs és més complicat.
1: Més complicat.
2: Les pots controlar tant, hi ha més perills, no?, que les estan... d'això, i llavors doncs per això es va fer de planter. Antigament també es feia el planter directament, la llavor al terra, i s'arrencaven manats de planter, és a dir, no sé, doncs 10 tomaqueres de cop, no?, però venien amb el seu trosset de terra a l'arrel i punt, no, no hi havia més. Ara ja venen amb el taco, la qual cosa ajuda molt a avivar.
1: Clar.
2: A avivar aquella planta, no?, perquè ja no hòstia, no l'arrenques tant, vull dir, pràcticament conserves el gairebé el 100% de l'arrel que ha fet durant el temps del seu creixement, no?
1: Mm-hmm.
2: Vull dir que és temps d'això, doncs això, de sembrar tomaqueres, de fer el teu hortet d'estiu, Em sentiu?
0: Sí, sí, sí. Sí. Això vol dir que són les 8. Sí.
1: Són, ah, això mateix. Vale. No, no, no, no anem a les ara notícies ara, no.
2: Són les 8 o les 7 en Canadà. Sí,
0: exacte, no, no. Exacte.
2: Hosti, quin so, quin, ara me'n vaig, però aquell so, aquell so, aquells locutors, aquelles veus que s'escoltaven, sí, amb aquelles equalitzacions opaques, sí, que no, no, no, no, hostia, no, no tenien gens de brillo, no?
1: No, és veritat.
2: No, les 8 o les 7 en Canadà.
1: Ha canviat molt, això, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Moltíssim.
2: Home, clar. Bueno, doncs tornem a la...
0: No, anava a dir, ara estem... Sí. Bueno, jo disfruto molt. Ara estem d'escalivades.
2: Disfruto molt fent escalivades. Hi ha cuis pebrots i tot, sí, això. Perquè, ja et dic, com et dic, hi ha gent que ja les ha sembrat abans. Normalment, si ara culls tomàquets o pebrots, molt possiblement hagin sigut en hivernacle. Perquè, clar, entre que tu has fet el trasplantament i ha crescut la planta, si ho has fet a fora, no he tingut massa temps de pujar, vale? Mm-hmm. Però sí que, res, d'aquí... Estic parlant sempre de la forma tradicional de fer.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: D'aquí 15 dies sí que ja n'hi haurien dels que hagi sembrat a l'exterior, no? Perquè si els ha sembrat a primers d'abril, doncs ja amb dos mesos i uns dies, doncs ja...
1: I tomàquets, que has fet també, diguéssim que el juliol ja, els que s'han sembrat ara, diguéssim que el juliol ja en podem trobar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo ara, per exemple, si vas al mercat, encara, d'aquests tomàquets que ens agraden, que tenen nom i cognoms, no? Doncs allò, el pometa, sí, el barbastro... Aquí a Mataró hi ha un tomàquet blau...
0: Que es diu tomàquet Mataró, a més a més.
1: Ah, sí.
2: Bueno, hi ha un tomàquet blau que és una varietat, no? Però aquí, sí, jo conec un productor de Mataró, però puc dir el seu nom, que no crec que s'enfadi, perquè és per una cosa positiva, que es diu Macià, que es diu Xavi Macià, que ell es dedica a fer tomàquets d'aquests una mica, diguem-ne, de bona classe, no?
1: Ah, coi.
2: I ara aviat em va dir que sí, d'aquí 8-10 dies ja començarà a collir tomàquet blau. Doncs això que dèiem, cor de bou, barbastro, tomàquet blau...
0: Perdona, aquest Macià està a les Cincènies?
2: Sí. Sí.
1: Ah, doncs mira, deu ser...
0: Sembla que
1: té alguna cosa a veure familiarment.
2: Coneixen algú de la família, o què?
1: Sí, sí. Jo diria que sí.
0: Som, indirectament, som de família.
2: Ah, bueno, doncs això no he dit res dolent d'ell.
0: No, però ara... No, perdó,
2: hi ha pocs dies que vaig parlar amb ell per preguntar-li això, no?, del tema dels tomàquets, perquè jo ja sabeu que jo em dedico molt a... Bueno, molt, em torno a dedicar a fer pèsols a l'hivern, primavera i tal, sí, però els tomàquets... els tinc una mica obligats perquè vaig molt amb l'altra feina molt, molt de bòlit i no n'he sembrat. Però clar, no he sembrat, però m'agrada tant menjar tomàquets bons.
0: Oh, és que quan el tomàquet és bo...
2: Quan arriba el temps...
0: Una manera només de tomàquets...
1: Només de tomàquets.
2: Ja l'hem tingut diverses vegades, però és que el Mediterrani, diguéssim, tota la conca mediterrània, la cultura que tenim pel tomàquet, Itàlia, Grècia, Catalunya, sí, Andalusia, tot l'interior d'Espanya, evidentment, que també en fan de diferents tipus de tomàquet i tal... Hòstia, és una veneració, no? I quan aquest tomàquet ha estat, doncs, ha pujat amb el sol, no? Amb l'escalforeta de l'estiu mediterrani i tal, és que és una passada.
1: És una delícia.
2: Està ple de gust.
0: Mira,
2: I cada tomàquet el seu, no?
0: Sí, aquí anava, tata. És que jo vaig quedar sorprès. Aquí a Argentona veig una variant de tomàquet que es diu tomàquet... No sé si és tomàquet Mataró o tomàquet de Mataró, sí, que té aquest to blavós, no l'havia vist mai.
2: Però el nom l'ha acunyat precisament aquesta persona de la que et parlava, perquè de tomàquets blaus n'hi ha i en trobaràs en diferents llocs, però ell, diguem-ne, que s'ha cuidat de seleccionar una varietat, de sembrar-la i d'alguna manera és el seu, per entendre'ns, no? I com més temps passa, més seu serà, per entendre'ns.
0: Sí, sí.
2: Més diferents seran els altres.
0: Doncs, perdona.
2: I distribueix aquí a botigues de proximitat, per la comarca i tal, i és un tomàquet que a mi m'agrada per dues coses, perquè quan l'obres, perquè jo, clar, primer rufo el nas, jo tota la vida, doncs, pometa, tomàquet de Montserrat,
0: hòstia,
2: tomàquet blau, on te vas amb el tomàquet blau?
0: Cor de bou.
2: Ja se'm va entrevessar.
0: Ja.
2: Però clar, hòstia, el vaig obrir, el vaig olorar i vaig dir, hòstia, quin olor que fa més intensa de tomàquet i de tomaquera. després que la polpa, que és molt, o sigui, és, té molta polpa, és molt carnós. Ja, per exemple, a diferència del tomet, del pometa, que jo el venero i m'encanta, però el pometa és com més buit,
1: sí.
2: Hi ha més espai per les llavors, no? Per les llavors, per l'espai buit, i amb pell i una mica de carn enganxada a la pell, no? Però vull dir que tampoc és... Són tomàquets molt diferents.
1: I tant.
2: I gustos molt diferents. El pometa té un punt d'àcid que per les amanides és ideal, no? Però, no sé, jo amb aquest blau... T'he tallat, Jaume, que m'has...
0: No, acaba. L'únic que...
2: No, doncs això, simplement dir-te que sí, que m'encanta a mi aquest blau i...
0: El provarem.
2: És una descoberta relativament recent.
1: Jo no el coneixia de res i ara el diu el meu germà, dic, ostres, ni l'he vist. Vull dir, no...
0: Doncs ara he descobert, arran de llegir un llibre sobre la, que parla sobre la denominació d'origen de l'Ella, dels vins de l'Ella, que alguns llocs de vinya han recuperat un raïm que es deia raïm Mataró. És una de les altres curiositats que he descobert.
2: Això que ara saltem el raïm, que ara estem en un temps que la vinya està, doncs, amb el traient el si sí, a penes està traient el raïm jove, la grana que té que anar madurant durant l'estiu i que es pot collir finals d'agost, primers de setembre. Aquí se n'havia, ja ho sabeu, totes les muntanyes a l'entorn del Maresme havien sigut vinyes, tot el que veiem, boscos de pins eren vinyes, i arran de la filoxera doncs, va ser quan se'n va anar tot a prendre pel sac, no? I només alguna petita zona com a l'Ella o així s'ha quedat cultivant. El cep que es va salvar gràcies a això de... Sabeu per què es va poder continuar, no?, semblant...
0: Bueno, era un cep que, diguem, que venia d'Amèrica, no?
2: Ah, exacte, sí, el peu americà aquest, sí. Era un peu que el raïm que donava era pèssim, per entendre'ns, no?
1: Però aguantava la...
2: Ah, exacte, i aquesta soca aguantava aquesta enfermetat, llavors si l'empaltaves d'una altra varietat que tu volguessis, i ara, bueno, ara totes les vinyes d'aquí són així, ja ha canviat. Ja no, són les varietats que hi havia fa 120-130 anys.
1: I per tant, la filoxera ha desaparegut?
2: Ostres, jo assegurar-t'ho no t'ho puc assegurar, clar. No és un dels problemes que tinguin els viticultors avui en dia.
1: No, ho deia en el sentit de que com que, diguéssim, que tota la vinya d'ara ve d'aquest empelt, no?
2: Exacte, sí, clar, per això.
1: Si tornéssim a plantar vinya sense...
2: Probablement en estat latent, encara que hagin passat 100 anys, la filoxera tornaria a aparèixer, segurament. Això costa moltíssim d'erradicar.
1: Clar.
2: Sí. Tu te'n vas a Mart i potser hi ha filoxera, també, vull dir, igual, saps què vull dir?
1: Ja, clar.
2: Vull dir que aguanta molt, els fongs, els virus, les bactèries, aguanten molts anys sense... Bueno, inclús les males herbes, perquè ara, mira, ara encetem una altra mà. Estàvem parlant de l'estiu, dels tomàquets i les herbes, i tot això és molt maco. Però un dels grans enemics de l'estiu dels pagesos és les males herbes, perquè, a més, és que, clar, com que tu regues més, no, i fa més calor, i el dia és més llarg...
1: Hosti, que creixen com aquell carrer.
2: Proliferen, doncs, clar. No més ràpid que la planta que tu vulguis sembrar, no?, i que tu vulguis cuidar. És això, no? Una de les varietats d'herbes que es converteixen en plaga és, per exemple, la castanyola, no? És una herba que fa com una xufla a uns 10-12 centímetres de profunditat i d'allà surten com unes arrels i d'allà surt l'herba i tu, encara que l'arrenquis, es reprodueix constantment. I si n'arrenques una, en surten tres, vull dir, és una passada. I és una herba que des del mes de maig fins al mes d'octubre-novembre és molt enemiga del pagès, no? I és una gran feinada que tenim els pagesos d'erradicar-la, clar. Eines que tenim, les mecàniques, no? Regar-les amb les mans, regar-les amb xapo, les preventives que són posar malla, per exemple, no? Unes malles que són com un plàstic porós,
0: sí.
2: I tu fas un foradet allà on vols la planta, ho regues directament allà, o si ho regues per aspersió tampoc hi ha problema, perquè la manta és porosa i, per tant, l'aigua pot baixar cap avall, però l'herba no pot sortir, només.
1: Vale.
2: Que també surten, clar, perquè estan a tot arreu, no?
1: Clar.
0: Bueno, però fa de tope, diguem, fa de protector.
2: Hi ha una altra que és més agressiva, digues?
0: No, que fa de protector.
2: Exacte, sí. I després n'hi ha una altra que és més agressiva amb el sol, amb la terra, diguéssim, que és els herbicides selectius. Herbicides que, bueno, hi ha els selectius i els totals, clar. Hi ha herbicides que si vols matar herba en un lloc on no hi tinguis plantes bones, ho tires i queda tot sec com una mojama, i ja te l'has carregat.
1: Clar.
2: I els altres que són selectius, que van a un tipus determinat de morfologia d'herba, de fulla i tal, i, per exemple, no sé, per la menta n'hi ha una, per al cibulet n'hi ha una altra, per al cilantro n'hi ha una altra, i clar, per això, al final, sempre deixa un residu químic
1: clar,
2: a la terra, no? És evident.
0: Bueno, llavors, Tata, per, sí. Diguem, per aquest estiu que ja el tenim a sobre...
2: Ja el tenim a sobre.
0: Tomàquets, se'ns han acabat... se'ns ha acabat l'esvergínia.
2: Com que, dir que se'ns ha acabat?
0: Vull dir, a nivell de plantació encara tenim esvergínies, encara tenim...
2: Sí, les estem plantant. Home, ara, a primers de juny ja és una mica tard, no? Comences a collir finals d'agost, primers de setembre, i llavors hi vindrà el fred i els dies curts i ja tindrà poc procés, per això la gent intenta sembrar-ho aviat, perquè tingui... part de la primavera i tot l'estiu per davant la planta, no? Perquè t'hi faig no passa res, eh? Jo havia sembrat tomaqueres a primers de juny, o sigui, ara, en aquestes dates, que anava a ajudar el meu avi, i bueno, ja està, i a finals de juliol ja colli algun tomàquet.
0: I per el que fa fruites?
1: Home,
2: a mi, a veure, hi ha les fruites de terra, no? Les que s'arrosseguen per terra, com el meló i la xíndria, que a l'estiu són sobretot la xíndria és un plaer quan tens set, no? Quan tens
0: calor. Sí.
2: I està fresqueta. I
0: és el millor.
2: Deia, diu, quan menges xíndria, veus i et rentes la cara, no?
0: Sí, i tant.
2: I la xíndria, doncs, és molt bona i, bueno, necessita això, precisament, calor i calor i aigua, i aigua i calor. Sí. Tampoc regar-les, aquestes plantes, com els melons de les xíndries, no excessivament, com la majoria de fruites, eh? Però aquests ho noten molt perquè llavors no, el seu gust no és tan concentrat, saps? És més aigualidet, no té tant de sucre, per entendre, saps?
1: O sigui que... Clar, el sucre no està tan concentrat, si rigues molt.
2: Perquè la planta estigui bé, perquè el fruit està inflant i vagi madurant, però sense passar-se.
1: Clar,
2: tot al final acaba de madurar i el tens per collir. I a mi... Bueno, aquestes meló i xíndria m'agraden molt, i dic xíndria, no sé si...
0: No, és que... No, que has de dir xíndria perquè al Maresme diem xíndria.
1: Xíndria.
2: Vale, és que la gent de Barcelona diu, com és que dius xíndria?
1: No, és xíndria.
2: Jo, xíndria, sí.
0: Jo, em sembla que te la vaig explicar aquesta anècdota, em sembla que la vaig dir per ràdio, però quan tu jo sortia amb la Montse, que ella és de Sabadell, a les Santes, hi havia una gent que venia a xíndries i posava, tenim xíndria, i es va posar a riure i em diu, ho posen amics, dic, cony, clar,
2: és que així,
0: com ha d'anar si no li vaig dir.
2: És que a més la xíndria ve més de gust que la xíndria, no és tan sucosa.
0: És veritat.
2: Aquesta X és com, és tot aigua això. Sí, la xíndria. Doncs a mi... Ara, com a perfum, a mi m'agrada el préssec, un bon préssec de vinya. Jo sóc el fan, i és una de les que costa més trobar a l'estiu. Bons préssecs de vinya.
1: Bons préssecs de vinya, sí senyor. Cada vegada costa més.
2: No, els d'aigua. Si fa no fa, o per guaios... Més o menys, si se l'agafes madurer.
0: Ai, l'hem perdut.
1: Ara l'hem perdut.
0: Ara sí que l'hem perdut.
1: Hola, que t'hem perdut.
2: A veure, em sentiu ara?
1: Ara sí.
2: Vale. No, estava parlant d'això dels préssecs, que a mi m'agrada molt el préssec de vinya, que té gust de préssec. I normalment aquest, fins a finals d'agost, primers de setembre, normalment abans no te'l podies menjar. No? Els primerencs eren aquests d'aigua, aquests més vermellets, no? Més sucosos i tal. Però l'altre és tan concentrada, la seva carn. Bueno, no sé, per mi és el fruit de l'estiu.
0: Sí.
2: A mi passa una cosa, que hi ha fruits que són d'estiu però que ens els roben per donar-nos-los de l'hivern, que són les pomes. Si tothom es pensa que les peres i les pomes són d'hivern, perquè les trobes a la botiga a l'hivern.
1: Sí,
0: i tant.
2: I això em sembla que ja ho hem comentat alguna vegada, sí. Perquè jo em repeteixo més que la gent gran.
0: Bueno, nosaltres també.
2: però, vull dir que, clar, què passa? Que com que admeten entrar... Veus, segurament el préssec això no ho admet, o altre tipus de fruita, però com que tant el, la poma com la pera, si els culls bastant verdets i els poses amb aquelles càmeres, en fred, amb un gas X que es ralenteix moltíssim la maduració, pràcticament la paralitza, doncs clar, això, tot això es cull el juliol i l'agost. Els temporers de fruita no van pas a collir fruita l'octubre o novembre.
1: I tant.
2: Si de cas a l'octubre a finals, no? Però vull dir, oi, a principis, però vull dir... I clar, i tu vas i trobes el novembre, el desembre, doncs, peres, pomes, tot això, que han estat collides a l'estiu, no?
1: Clar.
2: O sigui que també... Però veus, tu olores una poma i fa olor d'hivern, no? Per què?
1: Ja.
2: Aquell perfum que també és molt fi, no?, quan la poma és autèntica.
0: Home, i tant, i ostres, bueno, jo disfruto molt amb les pomes. Jo sóc un enamorat de les pomes de Girona.
1: De Girona.
0: De l'Empordà, per ser més exacte.
1: Sí, senyor.
0: I la veritat, fan unes pomes molt bones, unes mides molt bones també, de pomes.
1: Sí, perquè és important la mida, perquè ostres, hi ha unes pomes que semblen bales de canó, tan grosses, i costa de menjar això.
2: Sí, és ideal, un tamany ideal.
1: Sí.
2: Aquesta altra, que és com la poma, que sembla com la poma silvestre, que és molt més petitona, que és molt intensa, de gust, però clar, també allà no, hi ha poca xitxa.
0: I Tata, jo sé que perdó la meva ignorància, però jo, diguem, que jo sé que no toca ja menjar pomes quan les pomes són farinoses, que hi ha un moment que dius ara no toca.
2: Ho fa la varietat, però ho fa el temps que som, cap al final de temporada, doncs quan ja s'han tirat 3 mesos i mig de càmera i 2 mesos i mig de camió en camió.
0: Estic
2: exagerant, però què vols que sigui allò al final? Ja porta massa temps. I al final passa d'estar verd a ser un suro. I no passa per l'estat d'haver fet el seu sucre, haver fet la seva aigüeta, no?
1: Clar.
2: Això és com les mandarines.
1: Aquell crec que fas quan són...
2: Encara que siguin àcides, veus, aquestes sí, taronges i mandarines, hem de dir que aquestes sí, que són d'octubre, novembre i desembre, fins i tot, no?
0: Sí.
2: I aquests són cítrics que són d'hivern.
1: Sí.
2: Però tornant a això, no?, amb la sucositat de la fruita, la mandarina quan està a principi de temporada, encara que sigui àcida, si és sucosa, si treu, no?, si esclata dins teu amb suc i aigua, bueno, està bé, però clar, és horrorós, és com mastegues una mandarina que el grill està pensit, no?, que ja pràcticament no té suc a dins, no?, que mastegues allà i és tot fibra, no?
1: Sí.
2: I el que deies tu, Jaume, de les pomes farinoses i les peres farinoses, que també
0: tens raó.
2: A vegades obres una pera amb tota l'il·lusió, la peles, no sé què, i clar, si no t'embrutes les mans, ja dius malament rai, si ja no et queden les mans pringades de...
0: I ara toca les peres de Sant Joan, no?
2: Sí, bueno, aviat. Bueno, teòricament, com diu el seu nom, toca per Sant Joan.
0: Oh, que bones que són.
2: Sí, a més, hòstia, a mi m'agraden molt fredes de la nevera, no?, perquè ja és el temps que ara... Perquè són així que... És a dir, que siguin un puntet verdes, no excessivament, però que quan tu la mosseguis faci crec, no?
1: Sí,
2: que la pera de Sant Joan és bo que criquegi una mica, almenys pel meu gust.
1: Sí.
2: I després hi ha les de Sant Joan autèntiques i les de pseudo Sant Joan, perquè les de Sant Joan autèntiques, si les teniu en ment, són una miqueta més petites, més arrodonidetes, llavors n'hi ha unes que són com més allargades i més groguenques, que aquestes no són exactament les de Sant Joan, però que també se solen vendre en aquesta època.
1: Sí.
2: Com a primerenques.
1: Sí.
0: Escolta, Tata, ara m'he penjat amb una cosa...
2: Sí.
0: Que m'ha fet per això de la síndria. Mira, i tinc aquí, he mirat per internet i diuen que fem servir el mot síndria al Maresme, la Selva, Empordà i Gironès.
2: Ah, pues mira.
0: I a les Terres de l'Ebre, en canvi, preval el meló de moro.
2: Perquè nosaltres som de la Catalunya Vella, que en diem, o sigui, els que veníem de la part d'allà de
0: Llemotges,
2: no?, d'allà de la Catalunya Nord, per entendre's, no?, d'aquesta franja que s'ha anomenat, i cap a baix, doncs, si és veritat, hi ha hagut molta més influència del món àrab, i és el que en deien la Catalunya Nova.
0: Bueno, fixa-t'hi.
2: Es va fer posteriorment, no?
0: I aquí generalitza, perquè jo he estat a València de bolos i cada zona li diuen també la seva manera,
2: Sí.
0: I en el País Valencià se li diu meló d'Alguer.
2: Meló d'Alguer.
0: I a la Catalunya Nord li diuen síndri.
1: Sindri.
0: A Mesa, Sindri. Sí, sí. A Mallorca es veu que també, i segons, i a Sardenya també li diuen meló d'Alguer.
2: Hòstia, no, és, bueno, amb el diguem-ne, amb les fruites o amb les coses del camp, és una passada.
1: Sí, la quantitat, depenent del territori, com
2: la varietat que
1: hi ha. Sí,
2: és collonut. És que això del nom, mira, avui he après una cosa, i que no té massa a veure amb això, però us ho comentaré ràpidament. D'on ve el nom formatge, a diferència de queso? Vale.
0: Fas recordar un acudit.
2: Com era, Jaume, aquest acudit?
0: Aquest dels gallegos.
2: Ah, sí.
0: Que deia...
2: No llaman fromage, diu, però... Que parlaven del francès.
0: Sí, parlava del francès. Diu que el pan li diguin pet, vale. Que el vino li diguin ben, vale. Però el queso, que tot el món sap que és queso,
1: li diuen fromage,
0: li llaman fromage.
2: Això ja no me quadra, no? Mira, arrel d'aquesta anècdota, resulta que ho he pres avui, això, mira, i ho deixo anar aquí, perquè també estem parlant d'aliments, doncs mira, encara que tampoc no siguin del marès.
0: El formatge combina bé, també, amb segons quines fruites.
2: Es veu que el queso ve de queijo, o d'una arrel llatina, que parla d'aquesta llet fermentada, de la pasta que surt d'aquesta llet fermentada i que dona lloc a moltíssims formatges, depèn del quall que hi hagi, depèn de moltíssimes coses, no? I hi ha tantíssims formatges al món. El formatge ha agafat el fet de que tu poses aquesta pasta de llet fermentada en un motlle que li dona forma, i la forma que pren és el formatge. És a dir, que ve de l'arrel forma.
1: Forma.
2: No havia plantejat mai això. Jo
1: és curiós.
2: Sí. Doncs ve de forma, de la forma que...
1: De la forma que li donaven quan feien...
2: Quan surt del motllo, eh?
1: Hosti, tu!
2: El motllo li ha donat una forma i d'aquí ve formatge...
1: I s'ha quedat amb això, amb aquest nom.
2: I en canvi, queso ve de la part, diguem-ne, del que és la matèria prima.
1: La matèria
0: prima. Veus? Doncs escolta, ens anem amb això de cultura catalana. Ara acabo de veure que també al País Valencià li diuen meló d'aigua.
1: Meló d'aigua.
0: També,
2: bueno,
0: també.
2: Aquests com els anglesos, que és watermelon, no?
1: Watermelon, sí senyor.
0: Watermelon, sí. Sí. Doncs escolta...
2: Bueno, hi ha una cosa, una petita cosa. La zona també de, almenys que jo sàpiga, cap allà Reus, Baix Camp i tal, en diuen moló, no diuen meló. El meló?
1: En diuen moló. Moló.
2: Moló, moló.
0: Moló.
2: Sí. Vols moló? Sí. No meló.
1: Ah, cui.
0: Bueno, nosaltres la figa de moro a Sicília li diuen figo d'Índia.
2: Sí. Bueno, doncs mira.
0: Sí.
2: Però és però hi ha moltes coses en comú, que és curiós, no?
1: Sí.
2: Que per això, no? Per el tema. M'heu tornat a perdre?
0: T'hem tornat a perdre. Has tornat a obrir l'aixeta.
2: I dieu, bueno, va, tata, que ja t'hem perdut. Bueno, no passa res. Anava a dir això, només. Una xorrada que no té... No venia d'enlloc, perquè ara, a més m'ha marxat amb això.
0: Sí, ara sí. Escolta, tata, no, ho deixem aquí, que la gent mengi tomàquets, que la gent mengi esbergínies, que mengi préssecs,
1: i que mengi melons, tota la fruita que es pot trobar a partir d'ara.
0: Sí, i sobretot que sigui d'aquí.
1: Sí, per favor.
2: De proximitat.
0: Que per sort...
2: Això fa salut. Cuides les teves papil·les gustatives perquè també gaudeixes més i fas territori.
1: I fas territori, i tant.
2: Aquí, doncs, a subsistir, no? Perquè és així.
1: I saps que és fruita bona, vull dir, que no ha estat que no ve de lluny, ni ha estat amb càmeres frigorífiques.
2: Bueno, és bona per això, i és bona perquè ara hi ha l'última, perquè és que sempre em treu un link que me'n vaig amb un altre link, però és veritat que és bona per una altra banda. Les normatives d'aquí sobre fruita, sobretot vegetals, són molt més estrictes en quant a químics, etcètera. I els que arriben de llocs lluny, no et diré països, però tots els coneixeu de sobre, no pateixen tots aquests controls.
1: No.
2: O sigui, arriben més baratos i
1: els controls que fan aquí no els fan allà.
2: Bé, perquè ells no estan sotmesos a la legislació d'aquí.
1: Bueno, això és el que ens trobarem amb el Mercosur.
2: Bueno, és això, el Mercosur és la clau de volta de tota aquesta història.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors,
1: sí, sí.
2: Bueno, només que en siguem una mica conscients, ja està.
0: Per això que aconsellem als que ens escolten que quan, hi ha llocs que sí que ho fan, tot s'ha de dir, però hi ha llocs que encara no, que quan vagin a comprar la fruita, encara que inclús els, fruita i verdura, el que sigui, perdó, encara que diguin, ah, si no ho posa, que pregunti, jo ja tinc la costum de preguntar d'on ve això.
1: Sí. Sí. Sí.
0: I això és una cosa que s'ha de fer a aquells llocs que no ho fan.
2: Més, molts dependents no ho saben.
1: No.
0: No.
1: No, no, no, no ho saben.
2: Però, bueno, però sí, sí.
1: No, però està bé preguntar-ho, i tant que sí.
2: Està bé que ens hi acostumem, perquè, perquè d'alguna manera, bueno, és intentar frenar el cap a on ens porta a vegades aquesta cosa, no? Aquesta, aquesta societat tan boja, que la globalització té moltes coses positives, moltíssimes, però té altres,
1: però també altres que són...
2: que no.
0: Molt bé, tata, doncs escolta,
1: tata, encantat de parlar amb tu.
0: Que acabis de passar la frescor aquí en l'hort i ens tornarem a veure.
2: Doncs un altre dia em doneu 5 minuts i parlarem una hora i ja està.
1: I tant.
0: Sí, bueno, i ja queda fatal perquè sempre ho diem al mantell,
1: sempre, sempre és veritat.
0: Ens hem de veure, ens hem de veure
2: per
0: un dia passat. No sé,
1: no hi ha manera.
2: Per cert, ja acabareu el programa i potser jo ja s'haurà acabat. Quan acabeu vosaltres?
0: Si tot va bé, d'aquí, home, d'aquí dos dimarts.
2: D'aquí dos dimarts, bueno. Escolta, si no fem per l'últim programa, fem-ho per qualsevol programa, és que tant li fa. Un dia dius, mira, tata, et va bé tal hora i et va bé venir a l'estudi? Jo, home, si puc, vindré. I un dia em fotria il·lusió venir cap aquí.
1: Clar.
0: Cago la mar salada.
2: Tant li fa que no sigui ni el primer ni l'últim programa. Pot ser entremig, no passa res.
0: Bueno, ho podríem fer en l'últim programa
1: i
0: que vingui ja amb souvenirs.
1: Amb souvenirs.
2: Però és que tot època hi ha de tot, eh?
1: Això és veritat.
2: Si vinc un any al mes d'abril, us puc portar un cistellet de pèsols que fliparem.
0: Ai, calla. Que m'agrada. M'agrada els pèsols de Llavaners. Hòstia, és la marca. Això, home, i tant. Bueno, en parlem, tata.
2: Doncs, apa, de noches, una abraçada.
1: Igualment, maco.
0: Bon estiu.
1: Adéu, cuida't, adéu.
2: Igualment.
1: Adéu. I nosaltres continuem escoltant el senyor Ismael Miranda i ens anem a parlar amb la Teresa de la llibreria Cucut.
3: Jo els porto la porta, perquè és una porta portàtil, de fet.
0: Una porta portàtil.
3: Sí.
0: I com ho portes, això de portar una porta?
3: Ho porto prou bé.
0: I ho suportes? Ho portes bé?
3: Un moment, que tenco la porta, que no entra aire.

0: de vespre. Si voleu gaudir, si voleu passar-vos-ho bé, escolteu Noches de nit. Flipareu. Us ho passareu més bé que un pèsol i que un gínjol. Escolteu cada dia Noches de nit. I si no ho fan cada dia, doncs ho escolteu els dies que ho fan.
1: Els llibres del Cucut.

0: Molt bé, recordeu, això és Noches de nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, que estem els dimarts, des de 7:45 fins a les 9 del vespre, i ara que són ja 9:15, tocadets, passant 3 minuts, ens anem a parlar amb la Teresa de la llibreria Cucut. Exacte. De Torroella de Montgrí, i anem a parlar de llibres, naturalment. Teresa, bé, de llibres sí, si ella vol d'alguna altra cosa, però vaja,
1: sempre,
0: fundamentalment
1: sempre.
0: De llibres. Teresa, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Com estem?
2: Bé, bé, bé, molt bé. A casa, perquè avui estem fent... Bueno, aquesta setmana fem inventari al Cucut. I anem els dematins, que empalmem allò, jo què sé, de les 9 del matí a les 3, i després a la tarda és 2 hores de no poder fer res.
0: Clar.
2: Fet un nyap i res, m'envien dut l'ordinador a casa i...
0: Per tant, són dies que tens tancada, la, diguéssim, la llibreria?
2: És a dir,
0: que no despatxeu.
2: En comptes de ser allà, ho tinc tancat. Mira que ja és un mes horrible, per això fem l'inventari aquesta època, ja, perquè al maig a les llibreries ens fotem de gana i d'avorriment. Bé, avorriment mai, perquè sempre hi ha molta feina.
0: Sempre, clar.
2: Tornar el que no s'ha venut. I a més, com que també és Feria del Libro en Madrid, en mayo,
0: sí, és veritat,
2: pues
0: sí.
2: Nos envían muchas novedades en Torroella de Montgrí.
0: Ja ves.
2: I llavors és un drama, perquè veiem a venir els rebuts, no entra ningú per fer ni un euro, i arriben novetats que sabem que no els podrem col·locar en lloc, saps? I és com una locura.
0: Clar, perquè diguéssim que hi ha la ressaca del Sant Jordi d'aquí, per entendre'ns, no?
2: El Sant Jordi, la veritat, el Sant Jordi, si ho valorem, els llibreters, és un drama.
0: És un drama.
2: Sant Jordi, tenim una immensitat de llibres a les llibreries que no ens acaben al lloc.
0: Clar.
2: Se'n ven, jo què sé, un tant per cent molt baix d'algú que tenim, i llavors hem de reaccionar molt i molt ràpid a intentar tornar el que no s'ha venut. I a més... És gairebé, és contradictori pensar que, per exemple, el més venut d'aquest Sant Jordi, nosaltres al Cucut en podem vendre, doncs,

0: no sé, 25, 30 aquell dia, perquè també es venen altres coses, no és el més venut, no? Clar, després penses, si te'n queden 10, penses, bueno, ja els vendrem, no, l'estiu, i te'ls vas quedar. Però és que si n'has venut 25 amb un 25% de descompte que ens queda i ens en quedem 10, tot el que hem fet venguent a tot el marge, no sé que estem per pagar que... aquests 10 que ens quedem, sabeu?
1: Clar.
0: I llavors no hi ha diners, o sigui, quan arriba el mes de juny no tenim un duro els llibreters. Estem amb les pòlisses vermelles, desesperats. Ara no es venen ni quaderns d'estiu. Abans era allò, mira, quan vingui Sant Joan començarem a vendre quaderns d'estiu. Ni això, perquè ara treballen molt amb pantalles, ja no, com que no treballen amb llibre de text, ja tampoc fan el quadern d'estiu escrit.
1: Clar.
0: I bueno, no, tu un drama darrere l'altre, no vull pas ser un pluricó, molt divertit, però no, res, vull dir que per això estem tots, no som l'única llibreria que estem fent inventari, vull dir...
1: Ja, deuen aprofitar aquests mes per fer això, no?
0: Sí, aquest mes, novembre a vegades també, però no, perquè novembre és molt bonic que quan ve els Nadals, sí que és una època que ens encanta, i llavors sí que volem preparar-ho bé, i el novembre és un mes menys dolent, diguem, tot i que és fluixet, és més interessant, o sigui, el que ens ve ens fa més il·lusió.
1: Ja.
0: En fi.
1: No sé si entren moltes novetats ara, diguéssim.
0: No tant com...
1: No tant, oi?
0: Clar, nosaltres, de fet, com que també us triem més en català, l'època molt forta de novetat és febrer i març.
1: Aha.
0: Això és una locura. A l'abril ja intenten no enviar gaire cosa. A vegades alguna d'aquestes apostes molt assegurades, per exemple, jo que sé, aquest any doncs el de l'Òscar Andreu va entrar a l'abril. Vull dir que, i no sé, en Xavier Grasset em penso que també va entrar a l'abril. Vull dir que els que saben, bueno, que entrin quan entrin, vendran.
1: Clar.
0: Però per treballar bé un llibre per Sant Jordi ha d'entrar la primera quinzena de març com a tard.
1: Uh-huh.
0: Després ja tots estem atabalats.
1: Bueno.
0: I ara sabeu que, bueno, no sé si no ho sabeu, us ho dic, el dia 17 de juny, o sigui, molt aviat, es dirà quins són els Premis Llibreter d'aquest any. Llavors, el Premi Llibreter es dona a obra publicada el 2025.
1: Sí.
0: I us porto una proposta de... O sigui, hi ha diverses categories, la categoria de narrativa en català, la categoria d'assaig, la de juvenil en català, juvenil en altres llengües, àlbum il·lustrat, vull dir també, o sigui, es donen 5-6 categories.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: I una de les que hi ha, que ja és el llibre juvenil o literatura juvenil en català, és un llibre de la Tina Vallès. La Tina Vallès és una autora que té una habilitat extraordinària pel conte curt.
1: Sí.
0: I també per fer quotidian, o sigui, la quotidianitat, fer-la traduir la literatura. O sigui, ella fa miracles, o sigui, és una tia que fa jocs de mans amb la literatura. Llavors, ha fet un llibre que es diu Cartes imprevistes, que opta al Premi Llibreter. És un llibre que té il·lustracions molt subtils, molt pinzellades pràcticament, d'una autora, d'una il·lustradora que es diu Mercè Galí. I aquestes cartes imprevistes són els objectes que hi pot haver en una casa que es comuniquen entre ells. Val? I ara us en llegiré tres.
1: Perfecte. Sí.
0: Llavors, la primera carta la fa el drap de cuina a la tovallola de mans. La tovallola de mans que està al costat de la pica del lavabo, això és allò, l'adreça, i el drap li diu: estimada tovallola de mans, no saps com t'envejo. Sempre fas olor de sabó perquè ella se t'aixuga les mans un cop ja les té netes. No m'agrada gens ser un drap de cuina. Ahir la humana va netejar un grapadet de seitons, després es van dir dins a l'aixeta sense ni gota de sabó i llavors em va aixugar sense miraments. I ara faig pudor de peix. Però és que abans d'ahir li va caure una mica de suc del pot d'olives a terra i saps amb qui ho va netejar? Exacte, amb mi. Quin fàstic. És clar, com que no la veu ningú, des que viu sola... Només sóc feliç quan surto de la rentadora i m'estén tot net el sol. Però sé que serà poca estona, perquè de seguida tornaré a penjar en un racó de la cuina i llavors m'agafa per lamentar-me. Em penso que totes les agulles d'estendre del cistell estan tipes de sentir-me. Ahir, l'agulla 23 la vaig notar especialment nerviosa i ara em sento culpable. Però no hi puc fer més, sóc així. Fastiguejat i amb ferum de seitons, el drap de cuina...
1: Molt bé.
0: La següent carta, espera't, ja ho veureu. La següent carta és carta de l'agulla d'estendre 23 a l'agulla d'estendre 24. Agulla d'estendre, cistell, balcó. Benvolguda agulla d'estendre 24. Avui no t'he vist el fil. Fa dies que no estenem res juntes. M'ha tornat a tocar el drap de cuina i l'he hagut d'aguantar tota sola, sense l'ajuda de cap companya, i se m'ha fet etern el dia. Al vespre estava convençuda que coincidiríem en el mateix racó del cistell, però no t'he trobat. Per això t'escric, t'he de dir una cosa molt important. Durant tot el dia d'avui, amb el sol torrant-me el cap i el drap de cuina lamentant-se sota meu mentre s'aixugava, mira que n'arriba de ser de plom. He tingut molt de temps per pensar. Ho tinc decidit, estimada, me'n vaig, vull veure món. A la propera bugada em deixaré caure al pati de baix i que l'aventura hi faci la resta. M'hauria agradat que haguéssim estès alguna cosa juntes abans d'anar-me'n, però si puc et saludaré des de baix. No en diguis res a ningú fins que me n'hagi anat, sisplau. Confio en tu. A reveure. L'agulla d'estendre 23.
1: És molt divertit.
0: Fantàstic.
1: Està molt bé, molt bé.
0: Us llegiré la carta d'una admiradora secreta a la sabata esquerra. Llavors, la sabata esquerra té una admiradora secreta. Està a l'armariet Sabater, rebador. Escolta, sabata esquerra, és que no sents el soroll? És el meu cor que està en guerra, que batega per tu, foll. Coincidim al rebador, cada dia, pocs segons, al costat del calçador i sabates de talons. Crec que encara no m'has vist, però quan surts al carrer, el meu cor es posa trist, perquè em quedo al sabater. Soc d'Espart, vella i gastada, i no surto mai del pis, però em tens ben enamorada, i això és el primer avís. I amb aquesta endevinalla, plena de tant de sentiment, qui t'escriu per fi ja calla i t'espera ben pacient. Si sents el mateix per mi, ja saps què hauràs de fer. O bé vine fins aquí, o pren llapis i paper. La teva admiradora secreta.
1: Està molt bé.
0: Ja es perdeix d'estar per casa, s'ha enamorat de la sabata.
1: Ostres! És xula. La idea és molt, molt, molt divertida.
0: És molt divertida. Sí. Aquesta narració va avançant perquè els estris es van preocupant perquè la humana cada vegada surt menys. Les sabatilles es començaran a queixar que estan cansadíssimes perquè els utilitza massa. Uh-huh. Les sabates, al contrari, no surten mai al carrer, que estan acostumades, i troben a faltar l'aire, i troben a faltar l'ambient, i ho troben a faltar tot. Les agulles també es preocupen perquè veuen que treballen poc, no surten del cistell. De sobte hi ha un canvi, perquè venen a visitar la germana i la neboda, i no sé qui la ve a visitar, i al cap d'un temps sembla que hi ha un canvi, i de sobte el plat de la vaixella cansat perquè només servia aquell plat, de sobte són dos plats. I ja s'animen perquè ja no és només un. I com tot això, bueno, tots els estris anem sabent que la humana, doncs, per la raó que sigui, havia trencat una relació, anima la germana, de sobte surt amb una altra persona, i bueno, i hi ha un fil, vull dir...
1: Sí. Tot aquest fil argumental el sabem a través d'aquests elements, eh?
0: Exacte, de l'habitacle de la casa, i tots tenen la seva manera d'escriure. Ja veieu que la sabatilla d'estar per casa fa versos.
1: Fa versos, i tant, és divertit, això.
0: I la sabata, que sapigueu, per si us queda dubte, sí que també està enamorada i ja ha notat com...
1: Ja, també li fa tilín, vaja.
0: Ja li fa gràcia, això, de veritat, trobo.
1: Molt bé.
0: Molt bo, eh?
1: I et dius que és obra, això és obra publicada, ja?
0: Això és obra publicada. Tot el Premi Llibreter sempre és obra ja publicada, sempre ha sigut així, i està bé, perquè, clar, és un premi molt, no sé com et diria, molt blanc, és a dir, no pot estar pactat, vull dir...
1: Clar, clar.
0: Ara, vull dir, sempre podrien passar coses que algun membre del jurat pues, sigui molt amic d'algú, però això ja quan es trien els jurats ja tothom va molt, molt de cara, tothom diu molt la veritat, tothom és molt, molt fidel a la idea del premi, o sigui, és, sempre ha sigut bueno, res de trampes, o sigui, és que no n'hi poden haver.
1: Clar, perquè són llibres que ja estan publicats, que ja suposo que també el fet de que siguin llibres que també que hagin tingut demanda, diguéssim, o que el públic l'hagi... No? Això també deu influir.
0: Clar, ara mateix el jurat triem, dic triem perquè estic de jurat en la narrativa en català.
1: Ah.
0: El jurat triem entre tot el que s'ha publicat i el que proposa diferents membres del jurat, se'n trien tres. D'aquests tres títols els fem públics en la resta de llibreries agremiades i les llibreries voten. Tenen
1: val.
0: Un mes per votar. Llavors nosaltres, que hem proposat tres títols, esperem a veure què hauran votat les llibreries. Jo no sé quin serà el Premi Llibreter. Sé que serà un dels tres, està clar.
1: Clar.
0: Però no...
1: O sigui, el resultat de la votació és el que dirà quin és el llibre...
0: Exacte, les llibreries agremiades.
1: Molt bé.
0: Estem il·lusionats a pensar, bueno, primera, que si no l'hem llegit, com a mi em havia passat desapercebut, aquest llibre de les cartes imprevistes, que no havia llegit jo quan ens ha arribat la informació de tots els jurats, doncs el primer que hem fet ha sigut llegir.
1: Clar.
0: El que han proposat aquests membres del jurat i triar a partir del que ens han dit. I ja ho veurem, ja us dic. El 12,
1: això, el 17, no, dius?
0: El 17 de juny es farà públic. Tenim una festa aquí a Barcelona, que jo no sé si podré anar, perquè és que a Barcelona a les 8 del vespre, la veritat.
1: Ui,
0: no
1: tornar, sí.
2: No, per l'anada i per la tornada.
1: Sí, sí.
0: I un dimecres, saps, és un dia molt així i una mica complicat. L'endemà en el Cucut no tinc substitució. Bueno, sí, som un parell, però... I no ho sé, encara no he acceptat la invitació. No, perquè quan hi ets fa molta il·lusió aquestes coses, però la veritat és que, no sé, 2 hores de cotxe sí que
1: sí, són... Sí, això és veritat, són 2 horetes.
2: Sí,
1: 2 horetes sí les tens. Sí, sí.
2: Sí, perquè a més, mira, avui... No... També serà una altra hora, però avui he entrat a 8:15 i he entrat a Barcelona, físicament. I he arribat al lloc que havia d'arribar pràcticament a les 10. Sí, també és cert, hora punta.
1: Perquè has hagut de travessar Barcelona.
2: He hagut de travessar Barcelona i per postres, vaga de mestres,
1: esclar,
2: que han tancat una part del carrer Aragó.
1: Sí.
2: Però 8:15, com aquell qui diu, entrava a Barcelona físicament, allò que veus el rètol, Barcelona.
1: Barcelona.
2: I pràcticament a les 10.
0: Mare de Déu, ja has estat més a dintre Barcelona que...
2: Sí, sí, sí. Ràdio, no? Sí, sí, sí, sí. Però bueno, no vull desanimar-te, eh? Però vull dir que agafa't un temps. Vull dir que si has d'anar-hi, agafa't temps.
1: Això.
0: Ja.
2: Que és una caixa de sorpreses l'entrada de Barcelona.
0: No, sí, la gent que som de pagès hem d'anar a Barcelona, marxem de casa 4 hores abans.
2: Clar, sí, sí, no passa res, no passa res.
1: No, i tant.
0: I llavors ja fem temps un cop i som.
1: Sí, i ja et fas un plan, un de mira, ja que hi soc amb temps, doncs aprofitaré per anar a veure això o per anar a donar una volta per no sé on.
0: Sí, normalment és arribar al lloc, si pot ser una hora abans,
1: sí,
0: per prendre alguna cosa a prop d'on tens la trobada i ja està, tampoc no inventem gaire, la veritat.
2: I paga, eh?
0: Ah, sí, clar.
2: I que, a més, sí. Vull dir, no sé si havies pensat anar amb transport públic, però...
0: No, aquesta hora no, perquè...
1: No, però a la tornada, malament, no. per tornar amb transport públic.
0: A veure, això sí... Sobre temps i també peles, doncs mira, com que anem allà al Paral·lel amb un local que hi ha, que és el Paral·lel 64, un lloc que s'hi fan coses, i que es lloga la sala... Vull dir,
1: deu ser allà, el que era abans el bars, la sala bars.
2: Sí, tocant amb el Teatre Aribau.
1: Sí.
2: Doncs mira, al costat mateix del Paral·lel, al costat mateix hi ha un pàrquing, que ho sàpigues.
0: No, ja penso que ja ho havia vist. El que passa és que, a veure, si et sobra temps i les pel·les, el millor és anar amb tren, anar a l'acte, quedar-te a dormir una nit, sí, i tornar l'endemà.
2: Sí, sí.
0: Això, el cotxe Flaçà, que és gratis, sí, per tant, això és el més,
2: sí,
0: el més
2: còmode, sí, sí,
0: el més pràctic i el més sensat al final.
2: Sí, sí, i tant, i tant. I,
0: però penso que no ho podré fer.
1: Bueno.
0: Però bueno, doncs mira, ja ho sabeu, un dels llibres que m'ha encantat descobrir, de fet, no m'hauria d'haver agafat de sorpresa, perquè la Tina Vallès té, per qui li agradi els contes, vull dir, la gent que ens escolti ara, que diu, em costa de trobar-ne que m'agradin, perquè hi ha com una moda a fer el conte deixant finals oberts, o que també no són exactament contes, sinó que són narracions curtes, que són una reflexió, un com et diria, un podrien semblar articles a vegades, més que contes. I no s'ha perdut una mica l'hàbit del conte clàssic de l'Edgar Allan Poe, Guy de Montmartre, i aquests i Calders, i aquests de gent que feien contes d'absolutes meravelles.
1: I tant.
2: Mira, Tina, Teresa, l'únic llibre que tinc de la Tina Vallès el tinc perquè me'l vas recomanar tu. Aquí, en el programa de ràdio, el vaig i em sembla que i quasi juraria que el vaig comprar a la teva llibreria. Sí, sí. I no
0: és un premi Mercè Rodoreda, perquè té alguna obra premiada de contes curts, i té un premi Mercè Rodoreda. Té poques novel·les llargues.
2: No, jo eren històries curtes, que ens ho vas recomanar en aquest programa, i recordo que llavors l'anunciaves quasi bé com si fos un descobriment. Vull dir, deu ser de les primeríssimes novel·les que duria a escriure.
0: Potser sí.
2: I mira, vull dir que...
0: Jo, és que des que la vaig llegir per primera vegada em va agradar sempre, vull dir que... I a mi m'agrada molt aquesta manera de literaturitzar, podríem dir, literaturitzar la quotidianitat, que sembla que no... Dius, què he de poder explicar, no?, d'un pis i de les coses que hi ha en un pis, què carai he de dir? Fixa't si em pot dir allà de...
2: Això en sabia molt en Pla, també.
0: Exacte, sí. Un Pla molt descriptiu i molt... Tampoc no va fer gaire ficció, en Pla, Aquí jo era molt descriptiu, però la Tina Vallès... És una gran inventora.
2: Sí, sí. Jo me'n recordo una història que em sembla que passava a la cua d'un supermercat.
0: Sí, segur.
2: I...
0: Era la Tina Vallès, la de la cua del supermercat, no era pas la Mercè Quartiella, perquè la Quartiella...
2: Ostres,
0: és una de molt bona.
2: Ara m'has fet... Ara em fas dubtar, però jo diria que era...
0: Vale,
2: jo diria que per cert, perdona, que et talli, per cert... en Joan Lluís, que va venir en el berenar literari, diguem, el teu Sant Jordi, que dic jo. Vaig parlar amb ell perquè a mi em va agradar molt un llibre d'ell, que era El dia de l'os, em va anunciar que vindria a Argentona, i va venir fa dues setmanes.
0: Que bo.
2: Sí. Li vaig comprar el de
0: Juniel.
2: Sí. Ostres, interessant.
0: Sí. Escolta, sí que és el de la Tina Vallès, perquè és aquell que es deia el parèntesi més llarg.
2: Sí, ara!
1: Ah, parèntesi més llarg.
0: Que ha de ser aquest el que devia tenir el premi Mercè Rodoreda.
2: Sí.
0: Parèntesi més llarg, me'n recordo que hi havia un conte d'una noia que se'n anava a parir i s'acomiadava una mica d'ella mateixa, perquè estava amb un taxi a Barcelona, i d'alguna manera s'acomiadava de la ciutat, perquè deia, quan jo torni a sortir de l'hospital, ja seré una altra persona, perquè hauré deixat enrere aquesta persona que sóc ara, perquè ja seré una mare, ja seré una altra cosa, ja seré una altra persona. O, en fi, no sé. I em penso que aquí que hi ha el de la llista de la compra, eh? Que veu el carro de davant i se'n dona compte que s'ha d'oblidar.
2: Sí, és que, ostres, fa uns anys, eh, ja d'això.
0: Pot ser. Però és curiós, sí que ens en recordem d'aquestes coses.
2: Sí, sí.
0: Perquè és molt bona, és molt bona.
2: Sí, sí, ja. Sí, sí. Escolta, Teresa, ho hem de deixar aquí.
0: Vinga, doncs us repasso tal títol.
1: Sí, sí.
0: Tina Vallès, sí, cartes imprevistes, il·lustracions de la Mercè Galí, el trobareu a l'editorial Ànima Llibres, a la secció cicle superior, primer d'ESO, allò, els joves, aquesta és en la col·lecció, està pensat en aquest, en aquesta franja d'edat, eh?
1: Val.
0: Joves de 11, 10, 11, 9 anys també, eh? 9, 10, 11, 12, i fins i tot, jo què sé, tercer de l'ESO, que siguin poc lectors o que vinguin de... d'unes que encara no tinguin el català ben pamat.
1: Ahà, perfecte.
2: Eh? Molt bé.
1: Doncs queda dit.
0: Anem?
2: Dic que queda dit, que t'hem perdut, que queda dit, dic. Hola?
1: Teresa? Ai, que et perdem.
2: Et perdem, Teresa.
0: Vale, jo ara no sé què esteu dient, però en tot cas, bona nit, no?
2: Sí, sí, t'estàvem dient que gràcies, que bona nit i que bon estiu, perquè nosaltres pràcticament ja acabem el programa.
0: Molt bé, doncs, adéu-siau.
1: Vinga. Adéu, Teresa, bona nit.
2: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, doncs res, queden un minut i mig o dos per acabar el programa. Aquí ens acomiadem, Noches de Nit, el programa cultural de Ràdio Argentona. Hem estat als comandaments del Joan, el Noche petit, el Noche gran, hem estat conduint el programa, hem parlat amb el nostre pagès de guàrdia, en Tata, que ja heu vist que té tema per parlar i estona i estona, i naturalment hem parlat amb la Teresa, que és una de les entenedores amb llibres i que sempre ens sorprèn amb els llibres que ens presenta. Res més, ens acomiadem de tots vosaltres, ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
2: Exacte.
1: A partir de les 8:15 del vespre. Noches de nit, el programa cultural de Ràdio Argentona, com sempre us diem, salut, cultura i república. I ja ho sabeu, si és un passeig, és molt millor.
2: Exacte.

0: mi l'interessant en l'ànima està en la matèria, que és al revés del que deia Plató, i a mi aquestes coses són les que m'interessen, perquè soc un tio senzill, soc un tio pagès, vull dir, saps? I llavors...
1: És que no puc.
2: Això és Noches de nit, no?
3: Sí, sí, això mateix. Exacte.
4: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona. Moments d'òpera.
5: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La Gats de l'Adre.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epée Volée del 1815 de Theodore Baudouin i Louis Charles Caguignet. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove caperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert a Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epée Volée, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pèsaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de la Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un revenedor anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, la mandarineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isacco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isacco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isacco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gazzaladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: In quell'orrendo carcere rinchiusa geme la poveretta.
1: A l'inici de l'acte segon de La Gazza Ladra de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Gianetto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Gianetto.

Totes les preguntes de Geneto són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen però que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la gatzeladra de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

L'expert forestal Oriol Bassa alerta que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció d'incendis al Maresme. A més, reclama més cultura de prevenció davant d'un estiu que es preveu especialment complicat. A l'informatiu també sentirem la veu del cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Albadalejo destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'un increment d'inseguretat al municipi. I també parlarem de dades perquè el Maresme manté una renda per a habitants superior a la mitjana catalana, però continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. Pel que fa a Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també la catalana. I avui parlarem d'esports. El Club Patinatge d'Argentona classifica 6 representants per les finals nacionals. I també parlarem del doble èxit de la base de l'handbol Club Laietà Argentona a les competicions catalanes. L'equip l'havia acabat tercer al top 4 de Catalunya i el Benjamí es proclama subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. I el temps aquesta tarda ha de començar amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Dimecres pot arribar algun ruixat feble i dijous tindrem matí de sol i tarda amb més núvols. Els ruixats podrien tornar a aparèixer dijous a la nit. Comencem.

0: L'incendi que la setmana passada va afectar una indústria de fabricació d'espelmes a Òrrius ha reobert el debat sobre la prevenció dels incendis forestals i la protecció dels nuclis habitats situats a tocar del bosc. L'enginyer forestal i doctor en medi ambient Oriol Bassa ha passat avui per Ràdio Argentona i ha assegurat que diversos factors van contribuir a agreujar l'emergència. Per una banda, destaca la manca d'una franja de protecció perimetral de 25 metres al voltant del nucli urbà, tal com estableix la normativa vigent, i de l'altra, l'emmagatzematge de centenars de tones de parafina a l'exterior de la fàbrica.
1: La suma de mala gestió, per una banda sense franja, per una banda amb quantitats increïbles de material amb risc d'incendi en els patis i després el borró, vull dir que va ser tot un cúmul que... El problema és que nosaltres, des de la Federació d'ADFs, fa temps que estem dient que això no funciona, que hi ha aquest risc i que s'han de prendre mesures.
0: Bassa posa en valor la ràpida actuació dels bombers, les ADF i la resta de serveis d'emergència i considera que la intervenció dels mitjans aeris va ser clau per evitar que les flames arribessin al nucli urbà o s'estenguessin cap a altres zones forestals del Maresme. Però Bassa també ha alertat sobre un altre dels efectes del foc d'Òrrius, en concret el vessament de parafina a la riera de Riudameia. Bassa assenyala la responsabilitat que hauria d'assumir l'empresa.
1: Per nosaltres aquí hi ha un delicte ambiental, en la mesura en què aquesta empresa ha contaminat més de 500 metres de la riera de Riudameia, que pels que no ho sabeu és una riera que neix a Òrrius i va parar a la riera d'Argentona, a l'alçada de Pim, i és una riera que està entre el parc natural de la Conreria de Mateu Sella. Per tant, aquesta gent, doncs, amb la seva mala gestió, han causat danys importants al medi natural i ara això algú ha de treure. Diuen que hi havia 400 tones, doncs les que no es van cremar es van fondre i han anat a parar a la riera i ara s'hauran de treure de la riera i a parar part amb el risc de contaminació de l'aquífer.
0: L'entrevista també ha servit per abordar la previsió d'un estiu que podria ser especialment difícil. Bassa apunta que les altes temperatures previstes i l'abundant vegetació que ha crescut després de les pluges de primavera poden incrementar el perill d'incendis durant els propers mesos.
1: Tindrem un juliol que serà amb temperatures d'una mitjana de 5 graus superiors al que hauríem de tenir i, per tant, tindrem molta, molta, molta calor. Tindrem un mes de juliol amb molt risc d'incendi forestal. A més, penseu que aquesta primavera ha plogut molt i hi ha molta herba a tot arreu. I llavors això de les desbrossadetes i, sobretot, no les feu el dia de Sant Joan perquè queda ja un gruix que heu de fer abans, perquè aquest gruix d'herba que heu desbrossat a casa vostra s'aixafi i es comenci a degradar i eviti que tinguis un gruix on te pugui córrer el foc el dia de Sant Joan.
0: Oriol Bassa serà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Joan Fontcoberta i Gel amb una conferència sobre jardins segurs i protecció dels habitatges davant el risc d'incendi. La sessió forma part d'una campanya de sensibilització que vol ajudar els veïns a identificar els elements de risc presents a les seves llars i jardins. I més seguretat. La policia local defensa que la reorganització del cos ja es tradueix a hores d'ara en una millor atenció a la ciutadania. El cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo, fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al càrrec i assegura que els canvis impulsats fins ara ja tenen efectes visibles per als veïns d'Argentona. La principal novetat és que el cos ha completat per primera vegada els 23 efectius previstos a la relació de llocs de treball, fet que ha permès reforçar els serveis i ampliar l'atenció ciutadana.
2: Aquests mesos el ciutadà també el que haurà percebut és que no ha sentit en cap moment, no hi ha hagut cap problema de no hi ha policia local a la nit, no hi ha policia local, això no, des de que estic jo no ha passat. Què vull dir? Que tenim tots els torns coberts, o sigui, uns serveis mínims cada dia, com a mínim tenim una patrulla sempre. Sí, sempre, i quan dic sempre, és sempre. O sigui, vull fer menció expressa que aquestes dues incorporacions, tots dos tenen la formació mínima necessària, que vull dir que tots dos han passat per l'escola de policia, tenen el curs de policia. O sigui, són policies 100% formats. O sigui, no és una problemàtica de tenir molts interins, o sigui, no tenim aquesta problemàtica que sí existeix en altres llocs, no?
0: El Badalejo explica que aquesta ampliació de l'horari és només una de les mesures incloses en la reorganització interna del cos. També avança que en els pròxims mesos es posarà en marxa un sistema de cita prèvia electrònica per agilitzar la presentació de denúncies i altres tràmits. El cap policial destaca més que s'ha arribat a un acord amb la representació sindical per modificar l'organització dels torns, un model que pràcticament no havia canviat en els darrers 17 anys. Pel que fa a la seguretat ciutadana, el Badalejo reconeix que en les últimes setmanes alguns robatoris han generat preocupació entre els veïns, però assegura que les dades no indiquen cap repunt significatiu de la delinqüència.
2: Amb dades estadístiques, no, el que parlem, no? És una percepció. Jo no podré canviar les emocions si no és amb un treball integral i de temps. Però dintre de les dades estadístiques, el que puc dir que només hi ha hagut 4 denúncies de robatoris. És a dir, 4. Si parlem de valor absolut, estem parlant de 4 denúncies en tot un mes. O sigui, no estem parlant d'una onada de robatoris ni d'una banda especialitzada. És a dir, parlem de 4 denúncies en les quals moltes no van robar res.
0: El responsable de la policia local d'Argentona insisteix que la percepció de seguretat és un factor important per demanar analitzar la situació a partir de dades objectives. La pròxima Junta Local de Seguretat, prevista pel 17 de juny, servirà per compartir les estadístiques actualitzades amb la resta de cossos policials i administracions implicades. I ara us plantegem una pregunta. El Maresme és una comarca rica? Doncs la resposta és que sí, si fem cas a les últimes dades que indiquen que cada habitant del Maresme disposa de mitjana de gairebé 21.000 euros anuals de renda familiar. És una xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya. Això no vol dir que tots els municipis del Maresme tinguin el mateix nivell econòmic. De fet, passa just al contrari. El Maresme és una de les comarques amb més diferències internes de tot el país. I com es veu aquesta diferència? Doncs, per exemple, Alella és actualment el municipi amb més renda de Catalunya entre les poblacions de més de 1.000 habitants. Cada veí d'Alella disposa de mitjana de més de 35.000 euros l'any. En canvi, a Tordera, la renda per habitant és de poc més de 16.500 euros anuals. Això significa que de mitjana un veí d'Alella té més del doble de recursos econòmics que un veí de Tordera. Tot plegat dins d'una mateixa comarca i a pocs quilòmetres de distància. I Argentona, on se situa? Doncs Argentona es troba per sobre de la mitjana comarcal. La renda familiar bruta a casa nostra és de 22.084 euros per habitant. I d'on provenen els ingressos dels argentonins? Doncs segons l'IDESCAT, la major part arriben dels salaris. Els sous representen el 61% de la renda de les famílies argentonines. Un altre part important, el 21,6%, prové de negocis, activitats professionals, lloguers o altres rendiments patrimonials. I finalment, les prestacions socials, com ara pensions o ajudes públiques, representen el 17,4% dels ingressos. Fet aquest quadre, és moment a l'informatiu d'obrir bloc de serveis. I ens adrecem a tots aquells que esteu preparant exàmens, per exemple, la selectivitat. Fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal us obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres i ho fa de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. El Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè els infants, a partir de 4 anys, puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous de les 5 a les 6 i a l'Institut d'Argentona els dilluns i dimecres de 6:15 fins a 8:15 del vespre. I també per a les famílies, l'AMPA de l'Escola Bressol Cargol Treubanya organitza un taller participatiu de musicoteràpia conduït per l'Aina Camp. Per poder-se inscriure, podeu enviar un correu a cargoltreubanya@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I recordeu que és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones més grans de 65 anys o també pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12.
3: Els esports.
0: El Club Patinatge Argentona viurà una final de temporada molt especial. L'entitat ha aconseguit classificar 6 representants per a les finals nacionals de patinatge artístic organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. La primera a competir serà la Carla Lara, de categoria infantil, que prendrà part a la final de nivell C aquest dissabte a Ripoll. La setmana següent, a Tortosa, serà el torn de Bet Moreno, també infantil, i de l'Alba Bueno, de categoria cadet, que obtindran la classificació per a la final de nivell nivell B. La representació argentonina continuarà el 13 de juny a Igualada amb el grup de show de secundària Buscant l'equilibri, classificat per a la final nacional de grups show. I el 21 de juny a Tremp competirà el quartet de primària Animadores, que s'ha guanyat una plaça a la final de grup de trios, quartets i quintets. A més, el grup de Buscant l'equilibri, que també competeix en l'àmbit federat, participarà el pròxim 5 de juliol al Critèrium de Shows nivell 1 de la Federació Catalana de patinatge, que s'ha de disputar a Reus. I cap de setmana d'èxits per a la base de l'handbol Club Laietà Argentona. Els equips de la Vi i Benjamí han signat actuacions destacades en dues competicions de primer nivell, confirmant el bon moment de la pedrera del club argentoní. L'equip a la Vi va disputar el top 4 de Catalunya a Calella, una de les cites més importants de la temporada. Els argentonins van aconseguir una meritòria tercera posició després d'enfrontar-se a alguns dels millors equips del país, entre els quals hi havia el Freikin BM Granollers, un dels clubs de referència de l'handbol català. Paral·lelament, l'equip Benjamí va participar en el prestigiós torneig de Sant Quirze del Vallès, on també va competir contra conjunts amb una llarga trajectòria dins l'handbol català. Els joves jugadors de l'Laietà van completar una gran actuació que els va permetre assolir el subcampionat. I ara l'informatiu, és moment d'obrir agenda. I tenim actes avui mateix. La Biblioteca Municipal acull a les 7 de la tarda la xerrada Jardins Segurs per prevenir els incendis, una proposta per aprendre com el disseny i el manteniment dels jardins poden ajudar a reduir el risc d'incendi a casa. La sessió anirà a càrrec de l'Oriol Bassa, que és doctor en Medi Ambient i enginyer forestal. També avui el Saló de Pedra serà l'escenari d'una nova edició de Veus del Record. El projecte recupera i comparteix la memòria oral d'Argentona a través de 7 testimonis de veïns i veïnes del municipi. La sessió combinarà projeccions i debat amb el públic conduït per Maria Josep Castillo. Aquest dijous la biblioteca torna a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més menuts en el marc de la Setmana de la Natura. I també dijous a 6:00 de la tarda, el Centre Parroquial acull la conferència de Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals internacionals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada aquesta pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers d'Argentona. Diumenge serà el dia gran, hi haurà mostra de treball de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 12:15, la Carrinada organitzarà un concert vermut a la plaça de Vendre i a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. A més, durant tota la Diada de la Flor també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Balla al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. Y acabemos el cinema.
3: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
4: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
3: A ver, ¿qué hiciste?
4: Un perro.
0: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitzen Zendaya i Robert Pattinson.
4: Yo me...
3: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
4: Vamos a pedir un Uber.
3: ¡Emma, qué cojones!
0: Podreu veure Drama al centre parroquial aquest divendres a 8:00 del vespre en versió original subtitulada i durant el cap de setmana, el dissabte, 6:00 de la tarda i diumenge, en doble sessió, 5:00 i també 7:00.
5: Pues ahora sí.
3: ¿Cómo puedes confiar en ella?
6: Eres una hipócrita de manual.
3: Oh, nunca dije que tuviera un retraso.
0: I el temps aquí al Maresme aquesta tarda comença amb cel molt ennuvolat, però cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. Sense pluges, vent moderat, temperatures màximes que han de baixar i oscil·lar entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tornarem a tenir un cel força ennuvolat a tota la comarca i durant bona part del dia. Al llarg del dia s'esperen ruixats, febles i poc importants a la zona de la serralada litoral, a l'interior de la comarca, que serà on trobarem la nuvolositat més abundant. Demà les temperatures, si fa no fa, un pèl més baixes que avui. Dijous tindrem un dia bàsicament assolellat fins a mitja tarda que els núvols aniran en augment i taparan el cel de cara al vespre. I entrada la nit arribaran ruixats a l'interior de la comarca. Les temperatures tornaran a pujar dijous i oscil·laran entre els 22 i els 26 graus. Aquesta és la previsió del temps a Argentona i al Maresme. Obrim finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui de nou parlant d'aquest ambient suau, càlid, fins i tot en alguns municipis, i sobretot una pujada de la temperatura respecte ahir ha estat per les comarques interiors. Serà aquí també on s'espera que de cara al migdia la temperatura màxima sigui més alta, concretament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on la temperatura podrà pujar fins als 33 graus. I tot anirà acompanyat d'aquest matí tranquil, dominat pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució ja de cara a finals del matí, i atenció, perquè sí que a partir de migdia tot plegat anirà més amb aquestes nuvolades que podran descarregar ruixats al sector de l'extrem nord del Pirineu, i atenció perquè durant la tarda també afectaran a punts del Pirineu Oriental, i és aquí on podran caure amb força, anat acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Cal dir també que aquests ruixats podran afectar a d'altres punts també del prelitoral central, prelitoral nord, però no s'espera que ho facin amb tanta intensitat. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 2 de juny.

0: A l'informatiu seguim amb l'ull posat als boscos. Avui l'expert forestal Oriol Bassa ens ha alertat que l'incendi dels rius evidencia manques en la prevenció. Reclama més cultura de prevenció davant un estiu que preveu especialment complicat. També hem sentit una altra veu entorn a la seguretat, la del cap de la policia local, Abraham Albadalejo, que fa un balanç positiu dels seus primers 6 mesos al capdavant del cos. Destaca la reorganització interna en marxa i assegura que les dades no avalen la percepció d'increment de la inseguretat al municipi. El 17 de juny hi haurà Junta Local de Seguretat. També us hem explicat que el Maresme manté una renda per habitant superior a la mitjana catalana, però que continua sent una de les comarques amb més desigualtats internes. A Argentona, la renda familiar disponible és de 22.084 euros per habitant, per sobre de la mitjana comarcal i també catalanes. I en esports ens hem fixat en el Club Patinatge Artístic d'Argentona, que classifica 6 representants per a les finals nacionals. També hi ha hagut doble èxit en la base de l'handbol Club Laietà, que l'equip a la via ha acabat tercer al top 4 de Catalunya, mentre que el Benjamí s'ha proclamat subcampió en un prestigiós torneig a Sant Quirze del Vallès. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà puntuals a 1:00. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Una ràdio més pròxima, Ràdio Argentona, 104.6. Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
1: I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser, ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
0: I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència n'ha fet un joc de taula, el corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
7: Fons de l'Església Catalana asseguren que l'arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
8: ¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
11: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
12: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
13: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que, en principi, també volia Pau Casals.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
4: 33.748. 33748. Sèrie 25.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som
1: 3CAT. Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta cançó del grup de metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
1: Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix en anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plegat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial Devir va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units, i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
2: Jo personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i a ser incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
3: Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.

0: Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
1: Moltíssim, està pràcticament exhaurit, a l'espera d'una segona edició. Es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, Amorín i Rubín ens han donat una notícia.
2: Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Soft Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
3: I aquest és el primer projecte de còmic propi de DeVir, no serà l'únic, i veurà la llum a l'octubre, és a dir, que estem superil·lusionats.
1: Per tant, DeVir, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic-Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
0: Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
4: People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story, most of them are lies, and it remembers everything.
0: Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
5: Molt bona nit.
0: Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollida per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma, això és Amazon Prime.
5: Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol, i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.

0: Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentrestant Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
1: Exacte, i un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats i moderns.
0: Que no demostrin cap època, no diríem?
1: Exacte.
2: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
0: I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Niños del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
1: I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
0: Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir d'ara, només escoltant-vos.
4: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
1: Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CLE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
2: No, avui no. El dia de la CLE ja sí que hi haurà nervis.
3: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
4: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
5: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
6: Fàcil del tot no era.
0: Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar al dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha anomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
7: Hola, bona nit i moltes gràcies.
0: No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
7: Doncs potser una mica sí, el que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps i segur que anirà tot bé.
0: Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
7: Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació perquè hi ha un procés molt intens després d'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries, això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt, l'IEC és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
0: Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada, tothom deu dir que, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
7: Sí, crec que així rebo correus de no, ho poses difícil, o... però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com a propi estudiantat.
0: Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
7: Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat. Per intentar que això no sigui una polèmica, en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu, en aquest exercici la manca de, recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, si, com que això és un 10%, doncs si l'exercici val 2,5 punts, allà hi ha 0,25 punts.
0: Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
7: Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
0: Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils. Què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
7: Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs, per exemple, sota una pissarra, amb un lateral, de tal manera que no ho puguin tindre a l'abast. Això sempre ha sigut així. Què fem enguany? Hem de fer alguna cosa més, perquè aquests dispositius potser a simple vista no es veuen. Per tant, aquí entra la figura d'aquests detectors de senyals, no? El que fa el detector és detectar senyals de radiofreqüència, i això vol dir que poden detectar emissions que procedeixin de telèfons mòbils, però no únicament de telèfons mòbils, de qualsevol dispositiu, amb connexió wifi, amb connexió bluetooth, localitzadors de GPS, fins i tot micròfons sense fils, càmeres ocultes, no? Totes aquelles coses que puguin transmetre dades. Per tant, tenim una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu, en el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és. I, per tant, es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells que no ha de tindre el seu abast.
0: Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient, no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho. Què passa?
7: Correcte, si... no? Per començar... Sí, i és així. Per començar, ells ho saben, hem avisat els centres, els mitjans de comunicació ho esteu explicant molt bé. Per tant, jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin en la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, t'he enxampat, tens un 0... I això ho elevo a la Comissió Organitzadora de les Pau. I la Comissió Organitzadora de les Pau analitza el cas, analitza el que ha passat i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les Pau.
0: Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua perquè... si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses, o sigui que això s'està sofisticant moltíssim.
7: Per això hem de prendre mesures, no? L'ESPAU també des de fa molts anys la norma que hi ha és que tu sempre has de tindre els pavellons auriculars descoberts, perquè hi ha quan els dispositius no eren tan petits, diguem, a simple vista es podia veure, no? Ara és tu has de tindre els pavellons descoberts, però a més passarem amb aquest detector i si pita voldrà dir que hi ha alguna cosa. Hi ha aquests detectors, hi ha aquests aparells auriculars, hi ha les orelles, les ulleres, són molts els dispositius, però tots ells emeten. I pel fet aquest de què emeten, els podem detectar.
0: Clar, emeten i la combinació d'això amb intel·ligència artificial, no?, que et resoldria l'examen de manera molt ràpida, podria ser, doncs sí, una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix amb diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
7: Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem doncs, també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
0: A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que sortís, si sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que fessin una vaga indefinida, això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
7: És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar l'ESPAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que et toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant,

0: Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada, comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes les pau en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO, per què cal que passin per aquest filtre?
1: Sí, és cert, i de fet el seu gran treball està fet, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir, molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i de fet això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après, i això em permet, doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, les PAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat, i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és, qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de les PAU és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de PAU és un 40%, i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de les PAU, i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés. Però després, a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la PAU, que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
0: Les PAU, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars, o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
1: Sí, és difícil, perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no? Doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe, i llavors les PAU el que fan és, ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
0: D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... Una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revella pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revella de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
1: Clar, perquè qui fa les PAU és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau superior. Per tant, és gent que ja està preparada. I ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements. Per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
0: Ara ho deia, que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
1: Segur que sí que ens estan escoltant, i clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així. Crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs, porten 2 anys treballant aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres, no només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València.
0: València. Sí.
1: Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les PAU. Tots s'han preparat amb exàmens de PAU. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç. Sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé. I al final, doncs, ja està. Els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no? I ens queixarem de si són més o menys difícils. Però un cop hagin ja fet les PAU, veuran que les PAU, això, són assequibles i que és una prova més.

0: que hauran de passar i molt semblant potser al que es trobaran després en el seu futur universitari. No? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
1: En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
0: Mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de la Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions, abans parlàvem de la intel·ligència artificial, tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens, no? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables, què passarà, què passa amb continguts. Bé, jo crec que igual no seran, però no d'aquí 20 anys, en menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant masses anys pugui dir, es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament les Pau també ho faran.
1: Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que ho hauríem de fer d'una altra manera? Com es fa aquesta feina?
0: Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un real decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a l'ESPAU i no tot Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea i, a més, aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combinen professors d'institut i professors també universitaris. I aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que soni una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
1: Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no?, i una mica les proves i la recuperació.
0: Clar. Exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà una ESPAU al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una ESPAU extraordinària al juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tan organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
1: Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà. Per això hi volíem parlar. I t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
0: Moltes gràcies per aquesta conversa.
2: Divuit minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Què, han arribat o no han arribat?
3: Han arribat, les
2: molt
3: tenim
2: bé.
3: Aquí.
2: Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
3: Doncs mira, pressió Omeya perquè el papa parli català en la benedicció. Per una altra banda, Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la Giri Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
2: Molt bé.
3: I després tenim el periòdico. Uh-huh. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, és un projecte a largo plazo. Tenim també La ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El Papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y, por otra banda, Alberto Núñez Feijóo, ayer en las jornadas del Segle de Economía, va a decir, devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda. Y la foto es una imagen del Segle, bueno, una instantánea desde aquel momento. I ja està, fins
2: molt
3: aquí.
2: Molt bé, Déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé. Bona nit, Lídia.
3: Bona nit, que vagi bé.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
4: Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijóo, que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
2: Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, avancem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
2: Aviam.
5: El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijóo i deia això...
6: Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
5: Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
2: Molt
5: pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
7: Estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el Papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí amb aquesta visita del Papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
1: Sí.
5: I el tercer escenari, Manel, és aquest.
1: Millor.
2: Ah, okay, tot,
1: sí, home, la Patum de Berga
5: demà,
1: comença.
5: Exactament, demà comença la Patum a Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
1: demà
5: bé.
1: Demà passacarrers.
5: Passacarrers. En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Natia Dell, i demà, doncs això, tret de sortida de
1: I tant,
5: Patum.
1: I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar. Gràcies.
2: Bona nit.
4: Bona nit. Bona nit.

0: Però abans d'anar cap a la Patunda Berga, això serà demà, ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
1: Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Colomcas. Bona nit, Mireia.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
2: He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de, mentre sopem, doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així ja m'he posat al dia.
1: Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho, que aquest corral que compartiu amb la teva parella són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
2: Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15-20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
1: Està bé, perquè és la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? la immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Mm-hmm. En una de les cartes hi surt el drop.
2: Sí, en Drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Vana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en Drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
1: I aquesta carta que es diu Mascabrona, què és aquesta carta?
2: La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
1: D'acord, doncs ja ens hi trobarem, no?
0: Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què?
2: Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que tu has aconseguit. Figura
0: Ostres.
2: Que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
0: O sigui que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
2: aquesta,
0: la burocràcia.
2: Aquesta és fotuda, sí.
0: Dins la burocràcia, què?
2: Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en Drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la Mossab, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar el corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida. I són cartes, bueno, que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
0: Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que no en saben de la vida al camp i tot això, però dintre del sector també molta gent li deu fer gràcia, no?, jugar amb tots aquests elements que comentes, perquè s'hi deuen sentir ben reflectits.
2: Sí, la veritat és que estem rebent molt bon feedback, tant per una banda de públic general com públic del sector. Estan tots molt contents, els que hi estan jugant, la veritat és que està tenint èxit.
1: Mm-hmm. Sí. Entenc que guanya qui és el millor pastor?
2: Guanya qui aconsegueix tres formatges. Has d'aconseguir, al final, la finalitat del joc és aconseguir tres formatges, un fresc, un semicurat i un curat, i llavors per aconseguir aquests formatges has d'aconseguir llet, i per aconseguir llet aquí és on ve el paper de gestionar el teu ramat de cabres.
1: Clar. Perquè què ha de tenir un bon pastor de cabres, Mireia?
2: Molta vocació. Ha de tenir molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
0: Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
2: Feina dura, sí. Jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mirés com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac. I som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt. Perquè si no, la veritat és que el sector té poc sentit, A nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals, no té cap sentit. Però, bueno, perquè ens ho agafem així.
0: Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
2: La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, t'ho vas gestionant, i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan eixuguem les cabres, que eixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem hi ha menys feina, llavors a aquella època dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
1: I per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
2: Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme, és un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt, molt volum de feina. I a l'hivern, bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
1: Uh-huh. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges, al cap de setmana, feu visites guiades a la granja a les cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
2: La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença, i per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, ni no mira ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ja no se'n anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho, a banda de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet i això, la veritat és que és xulo de veure.
0: Clar.
1: I tant.
0: Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
2: De fet, em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim. El meu dia a dia aplico molt la veterinària, no només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això. Al final, si ets veterinari, la veritat és que t'ajuda moltíssim. I si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco a qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem. Però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària. I sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
0: Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença als animals o què, a les cabres, perquè es distreguin,
2: s'entretinguin? Les cabres, la veritat és que pobres, últimament estan escoltant bastant rock.
0: Ah, sí?
2: Sí, són bastant rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música i mira, són bastants fans ara ja, però sí que a l'obrador, per exemple, sí que em poso, jo mateixa em poso la renaixença, sí.
0: Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
2: En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
0: Clar, està bé, cadascú la seva tasca,
2: sí.
0: Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia, és a dir que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.

L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.

0: Per sobre la veu de la Maria del Mar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia, és la Mireia Colonques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular. A la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons, és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens manté vius a tots.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
5: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
6: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
8: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
9: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
8: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
10: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
11: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
8: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
10: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
9: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
8: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
12: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
13: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
14: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
15: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
16: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
22: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
23: I really feel the weight and the responsibility.
24: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
23: Of course, lighter and lighter.
24: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: Respect.
22: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
23: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
22: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
25: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
22: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
26: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
22: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions però drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
4: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
6: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
7: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
11: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
5: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obac.
27: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
27: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
8: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
27: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
9: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
27: Les andravenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
10: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
27: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
12: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
13: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
27: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres, per davant de Maren Reusser i Demi Bolling. Dara Truc és la nova líder de la classificació general.
0: Són dos quarts d'una.
14: A
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
27: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
0: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa,

0: i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
2: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
3: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pac.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
4: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
5: 3CAT Info.
1: El Papalló XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3CAT Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
6: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
7: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac.

0: d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
2: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
2: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
3: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
5: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
6: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
5: La policia no comprova si està ferit i deté i en manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
7: We need a change in culture.
8: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
5: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
9: 3Cat Info.
0: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
10: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
11: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
10: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
12: ¿Qué hacemos? Viendo el desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
10: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
9: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà molta rapidesa, s'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
14: I jo vaig demanar el que m'autorisi, al Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a quatre els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
15: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
16: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
15: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
0: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
18: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
19: People think history is dead.
20: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del vi. A més, a finals de juliol, Disney hi gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
21: History has shown how one man with a dream
2: can turn the world into a nightmare.
20: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
0: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
21: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
0: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
9: Esports.
0: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
22: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
23: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
22: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien el guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
24: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
22: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
9: 3CAT Info.
22: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
25: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
22: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut 2 partits en tota la temporada, aquests 2 de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
26: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlia de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
22: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
27: Molt bona renda. La veritat és que
1: ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barcelonet han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
22: Parlem ara de futbol.
3: L'actualitat esportiva a fons.
22: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
4: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
22: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
3: 3CAT Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo està vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
4: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
14: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
15: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
16: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Íngrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
22: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
23: I really feel the weight and the responsibility.
24: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
23: Of course, lighter and lighter.
24: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
22: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
23: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
22: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
25: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
22: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
26: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
22: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
8: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
12: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
27: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
27: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el vuitè classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
4: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
27: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
9: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
27: Les andrauenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al tot costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
10: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em paria de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
27: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
11: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
13: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
27: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Marlen Reusser i Demi Bolling. D'ara truc, és la nova líder de la classificació general.
1: Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
27: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I amb Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
0: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias,
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull

0: El pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
1: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
0: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
2: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
0: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
3: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
4: 3Cat Info.
0: El Papalló XIV podria incloure finalment al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
4: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
0: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
5: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
0: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
6: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
0: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria

0: de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
2: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
2: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
3: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Kim Olivares.
5: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
6: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
5: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
7: We need a change in culture.
8: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
7: As black lives.
5: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
9: 3CAT Info.
0: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
10: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
11: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
10: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
12: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
10: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
9: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
14: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una 70ena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
15: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
16: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
15: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
0: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
18: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb 3 rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
19: People think history is dead.
20: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
21: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
20: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
0: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
1: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
0: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven esterilitzacions massives.
9: Esports.
0: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
2: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAMP de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pasqual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
22: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pasqual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien el guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
23: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
2: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
9: 3CAT Info.
2: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
24: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
2: Mentrestant, hem de destacar que les andreuenques només han perdut 2 partits en tota la temporada, aquests 2 de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Nogué ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
25: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
2: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
26: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
2: Parlem ara de futbol.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mónaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
3: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això, doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
2: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
9: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Bascònia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info.